0: Indianápolis. El programa de música indie
1: Radio Castelldefels. Son las 3. Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Són les 6. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix a Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només se recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us hi informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els tres pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
2: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, al més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino. Un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón,

0: L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants, com a Aitona, i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
1: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
2: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
3: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
1: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta a miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
4: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa

0: Què pot passar? Estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
1: Unes hores abans, a Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots 2 bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
2: So we're having a big march back to the Gaza Strip.
0: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
1: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge, Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que, lògicament, desespera els gazians.
3: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
1: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a 50 els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat 40 de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
4: Duja. És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
1: A la capital ucraïnesa, diversos edificis han quedat calcinats. Fins i tot s'ha vist afectada una estació de metro on molta gent justament es refugia dels atacs. Així ho han explicat alguns testimonis.
5: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
6: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
1: Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 petroliers i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kiev.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'estral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3CAT Info aquesta missió.
8: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les Illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les Illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro a la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info. 3CAT Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha programat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company, l'UAE Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: a la Fórmula 1 Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga, Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marco Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava material d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transportes de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor. És molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres. I al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77. Se'ns ha quedat obsolet i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. any. I altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya, que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts, que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Cabirols travessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbós.
10: L'informe en aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisatgística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alt Túria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En Mossa Germà, Déu!

0: imatge, una veu plena de nius.
1: Sublimació de la cultura catalana-mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
2: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè Sant Pietro completen aquest repartiment del... Repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
3: Menjo silenci. La paraula neta. Mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
4: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea, también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sentin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti... No? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la Bisbal. Doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Yeah, it's been Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anem millorant cada cop més. I hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol. El Badalona Wiman ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pobla Badosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaxi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: 3CAT Info.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. En Jofre Genuer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà fins i tot hi ha alguns models que indiquen 43, sempre de manera molt puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també molta calor, presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior, fins a superar-se aquesta xifra. I amb unes jornades de xafogó, de sol, de pols s'agraden en suspensió, i això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda sigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i el prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pirineu que en principi serien fenòmens molt puntuals. No esperem precipitacions, sinó més que rec al cel, doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és Així Comença. Així comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol! Del gol!
3: Ferran!
2: Ferran! Ah. Ferran, el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon Mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser, francament, molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
5: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: Així en parlava Scaloni de Leo Messi en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest Mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlarem a partir de les 10, que està farcida de jugadors que i particularment del Barça.
6: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubarsí. This is beyond his wildest fantasy. This award...
0: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blasé blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial. Here we go. Spain have won the World Cup. Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la Copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si us recordeu, no fa pas gaire que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez, ara tot va molt i molt bé.
7: I did. I spoke to Spain.
3: and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people. No, I have no tension.
0: A part de l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i preguntat per Pedro Sánchez diu que sí, que he parlat amb Espanya, ha dit ell, he parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7 i 7 minuts. De moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet. Com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'Obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'Obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra. No faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les forces armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aèris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians. Iran
9: has been very badly. Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars. És el preu més alt des del mes de juny, abans del començament de la guerra. Una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja ha anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de 8, ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava.

0: Ets a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Bujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts, arribarem a un quart d'avui, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però, només els veïns de dos dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
1: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. Anna Cervent és del cos d'agents rurals.
5: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
1: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'Extinció de Foc.
6: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
1: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
1: Joan Garcia.
7: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
8: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
7: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
9: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
7: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: S'investiga.
3: Les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro.
1: Lleida, Albamor.
10: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
1: Es busca.
4: A Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
1: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions a aquesta hora. Segon intent.
4: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
11: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que...

0: no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
1: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprovar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts ara mateix passant d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què mestren a l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu García, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
2: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
4: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
5: El règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
4: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 tones d'ajuda humanitària.
6: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el Baler Astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, el 3Cat Info.
7: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
2: 250 persones.
3: Han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears. 11 embarcacions en total han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca. Les persones que hi anaven són d'origen subsaharià i magribí. Des que va començar l'any han arribat més de 3.500 persones en pasteres a les illes procedents del nord d'Àfrica.
2: Conxita Badia.
6: El Memorial Democràtic homenatja avui la soprano, coincidint amb els 50 anys de la seva mort. Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària.
8: La Conxita Badia va ser una cantativa clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
3: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.
2: I encara alguna cosa més? ZZ Top!
6: És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions.
2: I ara anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
9: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
10: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
9: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
11: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo. Creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
2: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
9: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
12: I aún así siendo yo creo ellos superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
9: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Evenepoel, que va guanyar l'etapa. Avui, descans, abans de la crono de demà.
13: Catalunya Ràdio.
14: Uf! Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
6: 77.547 77547 de la sèrie 9.
18: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
19: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
20: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go.
2: 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
6: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
21: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. Y así Lautaro, Messi, gol!
6: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60 anys, van aconseguir aixecar el títol després d'haver-ho fet 4 anys enrere. Ho va fer Itàlia el 34 i el 38 i el Brasil el 58 i el 62. Com a mínim l'Argentina pot dir que ha arribat a la final perquè la majoria de campiones d'aquest segle van caure al Mundial següent a la fase de grups. Parlant de maleficis, Espanya, si es vol frívol, però n'ha tancat un altre.
22: Messi parece que tiene 19 años o 23. Es incansable. Es insaciable. Quiere más.
6: Es recordava aquests dies a les xarxes que el tècnic espanyol Luis de la Fuente s'ha convertit en el primer seleccionador calb o rapat que ha aixecat una Copa del Món. Per què rius?
2: No, per al·lusions, una mica, tant com jo. En fi, va, si ens remuntem a fa un segle, la final del primer Mundial. D'alguna manera, el títol es va començar a disputar als despatxos.
6: Any 1930, Mundial a l'Uruguai. Final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
2: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
23: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira. Mira, ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no? Mm.
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
3: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3, que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
2: I arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Jovany i companyia.
0: Un clàssic a la final de la Supercopa.
1: Li vam donar un recital al Madrid.
4: Hola. No, silencio.
5: Silencio.
24: Pedrero, bon dia.
5: Pot dir
24: ¿Qué
5: res.
24: Callamos. Nos callamos. ¿Vale? Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
4: No hay cap cámara, no hay cap cámara, sí, pues eso es la radio.
24: Te callas, te callas.
4: No, no me callo, eso es la radio.
24: Te callas. Chico de los tweets, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
4: Chico de los tweets, Madrid.
25: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxas.
24: No. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2? ¿1-3? ¿4-2? ¿5-1? O la satisfacción de salir reforzado.
4: ¡Ah, María!
24: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
4: No.
24: ¿O es un sentimiento? ¿Es amor?
4: Amor.
24: ¿Es el amor de un padre a su hijo enfermo?
4: ¿Quién es el enfermo aquí?
24: Pues sí, el Real Madrid. Ayer salió reforzado. El Madrid sí sabe salir reforzado de una situación difícil, como hacen los trabajadores de nuestro país cada mañana cuando se levantan a las 5
4: sí.
24: o a las 6
4: o a las 7
24: para ganarse el pan o para llevar a los niños a la escuela. Esto es el Real Madrid.
4: ¿Qué está bien?
26: Está boche.
24: No como otros que se atrevieron a ganar un título en un país donde no se respetan los derechos humanos. El mundo se avergüenza del Barça.
4: Sí,
24: ¿cómo te atreves a jugar una final en un país donde el gobierno no hace las cosas bien?
26: No sabes qué pasó ahí.
24: Me avergüenzo de ti, Barça. Shame on you.
4: Shame on you.
24: Y soy del Barça, ¿eh? Bueno, pronto.
2: 7:45.

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de Futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol, a la pròrroga, de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberació muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és d'aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho. Es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
3: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de 3 soldats del Pentàgon, confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada. Baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. Dues víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem del risc d'incendi. Això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
4: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus, es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pol saharian en suspensió, domina el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleixi una mica el cel, deixi un cel una mica mig ennuvolat, per tant, la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i prelitoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de l'R16 que va de Barcelona a Tortosa o els 20 minuts d'endarreriment del tren de l'R14 que va de la plana Picamoixons a Barcelona. A l'R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a l'L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, que ens expliques. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud i a l'AP7 a la Roca del Vallès, també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nevera, Nafra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les àgores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, o el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola, a totes les portades.
8: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'Esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
9: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
8: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa, a tot arreu, la de la celebració del jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
9: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, El periòdico El món es rendeix a Espanya.
8: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
9: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
8: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
9: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
8: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
9: Altres temes de portada, pocs. Mig any després de l'accident de Gelida és un dels temes de portada del Punt Avui.
8: I parlant de mobilitat, llegim a l'Ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
9: I per acabar, El periòdico ha fet números.
8: I explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
10: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia, també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats, que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Casa i
14: el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
5: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí i el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
19: No va trobar una sala mig buida buscant un somni fugint del dolor.
20: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, El Far del Sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que sentim.

0: té el seu rotllo, eh? El seu rotllo, puja, puja. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Ho recull l'argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels coloms de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa, després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tànger. Finalment, On Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial, destaca l'esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Montdeportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald

0: Parla d'un bany absolut, d'una lliçó de futbol, d'una Argentina molt trista, Messi molt diluït. Per l'esportiu, hi ha un traspàs de poder de Messi a la Lamine Yamal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu. En un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encoratjar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya evita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari Ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari As parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escuche.
1: Cuidao que nadie nos escuche. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: I a la premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a les xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que, de fet, no han fet públic que estiguin junts. I també, avui molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica i que, malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, què fan avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Jo, mai tant. Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: Ja he perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades, sí, no m'estranya que hagis perdut la pista. Sí. Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui fa 79 espelmes, el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Ubaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot s'ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
1: Els sons del matí.
6: Ferran! Ferran, el gol entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
7: Es una persona muy criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
8: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
9: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
10: Paraula no recollida al Diec ni a l'Esadir, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet i avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
10: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metges, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. I avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texar.
10: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els ETS de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 22.000.
11: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
11: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
11: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens salten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
12: Si es parla força a la xarxa de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat veiem Donald Trump i Pedro Sánchez que se saluden drets, donant-se les mans i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
12: És una encaixada de mans sembla que no gaire afectuosa. De fet, fins i tot dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una miqueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
12: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això, s'han portat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
14: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
15: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
14: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yaying Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
10: Després d'imposar-se la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i Lamine Yamal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició en clau política. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja.
16: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer història.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
10: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
10: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trump assegura que van generar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures extremes compliquen la vida als mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
17: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matina en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26. I avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segarien en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat. Fins i tot no descartaríem alguna gota acompanyada de fang o alguna núvola en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
18: Fins ara.
2: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li una cançó, la cançó que vulgueu, a qui vulgueu i pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, breu, al 636-360609, com ha fet la Cristina.
19: Bon dia, m'agradaria recomanar la cançó Què hagués passat, del meu bon amic Roger Torné, del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és una oda a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana, Vallcarca, i a la ronda litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet, en sentit Sabadell, en trams intermitents de l'AP7, sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, C17 a Parets, també sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
1: La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar-se molt superior durant tot el partit. En joc i xuts a porteria aquest migdia els jugadors aterren a Madrid per participar en les celebracions d'aquesta tarda. Nove dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i mobilitzat dos petroliers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè de l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La nova onada de calor assolirà avui temperatura rècord, augmentarà el risc d'incendis. També avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Avui haurien de poder tornar a casa els veïns de dos dels 8 edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. La resta encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Les obres de la línia 9 del metro van provocar un forat de 9 metres de diàmetre i 4 de profunditat. I la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
3: Esports.
1: Mundial, a banda, altres titulars. Montserrat, bon dia.
4: Bon dia. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
1: I ens queda el titular del temps. La nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor, tornant els valors màxims i pròxims, aquests 40 graus, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda també. No és impossible algun ruixat local al Pirineu.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és dilluns 20 de juliol. Al butlletí Castelldefels avui repassem els titulars destacats de l'agenda d'avui de la ciutat. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels ho celebra en pantalla gegant. Nombrosos veïns i veïnes van seguir aquest diumenge la final del Mundial a la pantalla gegant instal·lada a la plaça Teresa Claramunt. Després del partit es van enregistrar alguns desperfectes en mobiliari públic al centre de la ciutat i la policia local va intervenir per restablir la normalitat i garantir la seguretat ciutadana. El punt Lila mòbil arriba a la platja per promoure espais lliures de violències masclistes. El dispositiu itinerant de la Generalitat s'instal·larà avui des de les 4 a les 7 de la tarda al Passeig Marítim per oferir informació, orientació i sensibilització contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La visita institucional comptarà amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, l'alcalde Manu Reyes i la regidora d'Igualtat, Cristina Corona. I a l'agenda d'avui, aquesta tarda, de 4 a 7, la Biblioplatja Carme Romaní, com hem comentat, acull aquest punt lila mòbil de la Generalitat, un espai d'informació i orientació per prevenir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El servei és gratuït i obert a tota la ciutadania. I a 6:15 fins a 7:45, el Centre Cívic Vista Alegre organitza un taller d'argila adreçat a infants a partir de 6 anys. Una activitat gratuïta on els participants podran modelar, experimentar i desenvolupar la creativitat a través de l'argila. I fins aquí l'informatiu. Que tinguin molt bon dia.
0: Castelldefels avui.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de la ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest dilluns 20 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Doncs tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres. Comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: veure els mobles i els trastos vells als barris de Bellamar, Montmar Baix, que és a l'Avinguda Diagonal cap a baix, i al centre. Recordeu deixar-los al carrer entre les 8 i les 10 de la nit i només els dies que corresponen a cada zona. I recordem que continuem amb aquest avís de l'Ajuntament que ha decretat sobre la prohibició temporal de l'ús de qualsevol tipus de material pirotècnic davant l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i l'estat de sequedat de la vegetació. La mesura es tenia prevista només fins diumenge, però aquestes altes temperatures i la contínua sequedat de la vegetació fa que es prorrogui aquest ban que va emetre l'Ajuntament i serà així fins que no es doni un altre avís indicant el contrari. Això el que significa és que durant aquests dies recordem que no es poden utilitzar ni petards, ni coets, ni bengales, ni fons, ni cap altre article pirotècnic, tant als espais públics com als espais privats a l'aire lliure. Per tant, la prohibició afecta a carrers, places, parcs, jardins, platges, terrasses, patis, zones comunitàries i urbanitzacions en tot el terme municipal. Recordem que es tracta d'una mesura preventiva que arriba en un context de màxima vigilància i les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació molt seca fan que qualsevol espurna pugui acabar provocant un incendi. De fet, segons les dades dels agents rurals, 9 de cada 10 incendis forestals que es registren a Catalunya tenen origen humà i prop de 4 de cada 10 són conseqüència de negligències, és a dir, d'accions que es poden evitar, com ara una burilla mal apagada, una barbacoa no autoritzada o l'ús de material que genera espurnes. A més, com ja sabem, aquests darrers dies hi han hagut de fer front a Catalunya a diversos incendis forestals simultanis en plena onada de calor. És una situació que ha obligat els serveis d'emergència a mobilitzar nombrosos efectius en diferents punts del territori. És per aquest motiu que des de l'Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat ciutadana i es recorda que en moments com l'actual la prevenció és la millor eina per evitar situacions de risc i també es demana especialment als adults que no permetin als infants i joves facin ús de material pirotècnic mentre aquesta prohibició continuï vigent. I, com sempre, si algú detecta foc o una columna de fum, cal avisar immediatament al 112 i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment d'aquesta mesura que pot comportar sancions en el cas d'incompliment. Com ja sabem, sempre pensem que un petard o una bengala poden semblar inofensius, però amb aquesta calor i la vegetació tan seca doncs, pot comportar una conseqüència molt important. I també justament això és, ho vam comprovar ahir a la nit, que en algunes de les celebracions es van utilitzar aquest tipus de pirotècnia i que estaven prohibides. Recordem que sempre i quan la policia i Protecció Civil vetllaran per el compliment d'aquesta mesura.
1: Castelldefels desperta.

I recordem que si aquests últims dies heu passejat per l'Olla del Rei, és molt probable que us hagi sorprès veure alguns peixos que han estat morts a l'estany. És una imatge que pot fer pensar que és un problema de contaminació, però que, segons ha explicat l'Ajuntament, té una explicació ben diferent. Els tècnics municipals de Medi Ambient assenyalen que aquest episodi és conseqüència d'un fenomen natural anomenat eutrofització, que es pot produir durant l'estiu, quan coincideixen les altes temperatures amb una manca prolongada de pluges. En aquestes condicions, l'aigua de l'estany es renova molt poc, com que l'Olla del Rei forma part del sistema

0: sistema de drenatges d'aigües pluvials depèn en gran mesura de les precipitacions per renovar l'aigua. Quan no plou durant setmanes, el nivell baixa per l'evaporació i l'aigua es manté estancada. Aquest escenari afavoreix el creixement d'algues i altres microorganismes. Aquí el problema arriba quan aquests moren i es descomponen, perquè aquest procés consumeix una gran quantitat d'oxigen dissolt a l'aigua i si aquest oxigen disminueix per sota dels nivells necessaris, els peixos tenen dificultats per sobreviure. Des del consistori també recorden que hi ha altres factors que poden agreujar aquesta situació, com ara les restes vegetals, els excrements de la fauna o l'aliment que moltes persones hi llencen amb voluntat d'alimentar els animals. Tot plegat incrementa els nutrients presents a l'aigua i afavoreix encara més aquest desequilibri. Per aquest motiu, l'Ajuntament insisteix en la importància de no donar menjar als animals de l'estany, ja que aquesta pràctica pot ser ben intencionada, però pot acabar perjudicant l'ecosistema. Paral·lelament, les brigades municipals continuen retirant els peixos morts per mantenir aquest espai natural en bones condicions. En definitiva, segons els serveis municipals de Medi Ambient, es tracta d'un fenomen natural estretament relacionat amb la calor intensa i la manca de precipitacions d'aquest estiu, i no d'un episodi de contaminació.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres, com connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, bon dia. Doncs de moment a aquesta hora no tenim massa complicacions. Es va notant doncs, que ja tenim més mobilitat de vacances. Bàsicament es nota sobretot a l'autopista C32, on sí que és cert que hi ha trams d'intensitat entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat d'entrada a Barcelona. De moment no passa d'aquí. I en el cas de l'autovia de Castelldefels, de la C31, podríem dir que el trànsit encara més o menys fluid en aquesta via també d'entrada a Barcelona. Són dues de les principals vies que habitualment registren cues en aquests moments del matí. Si entreu a Barcelona, i sobretot a les dues rondes, aquí encara sí que trobareu més moviment, especialment a la ronda litoral, on sí hi ha lentitud i algunes aturades entre zona franca i la zona de Montjuïc en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Molt bon dia, Eduard Sánchez. Fins demà.
1: Fins demà.

0: I ara ens fixem com continua transformant-se Castelldefels. Perquè més enllà de les actuacions que sovint veiem al carrer, l'Ajuntament treballa en diferents projectes per ampliar els espais verds, renovar parcs i continuar fent de la ciutat un entorn més sostenible, accessible i agradable per viure. De fet, una de les grans apostes dels últims mesos serà la recuperació de l'espai de Can Amèric, una actuació que impulsarà l'àrea metropolitana de Barcelona i que està previst que comenci aquest mes de setembre. La idea és recuperar aquest ambient natural perquè esdevingui un nou espai verd de referència per la ciutat. Així ho ens explicava el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes.
1: Pasaremos de un parking de camiones, que era lo que estaba haciendo los últimos años, a un grandísimo parque natural que empieza en septiembre. AMB, recordemos que es unos trabajos que se llevan conjuntamente con la AMB, y la AMB de momento nos ha confirmado que ya está licitado y que los trabajos empiezan en septiembre. Por lo tanto, vienen unos tiempos fantásticos para nuestro municipio, porque tendremos un parque muy grande, porque recordemos que va a ser un espacio enorme, se hará en dos fases. Es tan grande que no lo podemos hacer en una sola fase, y se harán dos fases y con un coste muy elevado. Por eso también una parte grande de realizarla en dos fases es por eso, porque si no la inversión era muy elevada y requería de muchísimo tiempo también.
0: Però quan es parla de medi ambient, no només es tracta de crear nous espais. També és important conservar els que ja tenim. Castelldefels compta amb un entorn privilegiat entre el mar, el parc del Garraf i diferents zones verdes urbanes, un patrimoni natural que cal protegir davant dels efectes del canvi climàtic i la pressió sobre el territori. Precisament sobre aquesta riquesa natural i la necessitat de preservar-la per futures generacions, també reflexionava el regidor. L'escoltem.
1: Castelldefels es un municipio muy rico y es lo que tenemos que seguir manteniendo todos estos puntos de interés. Bueno, también tenemos Can Amèric con ese valle que tenemos allí, que ahora lo vamos a reconstruir y vamos a hacer un gran parque natural. Por lo tanto, Castelldefels es muy rica en todos los ámbitos, tenemos que cuidarlo, y los más peques esto cada vez lo tienen mucho más claro, que es lo más importante, que desde abajo, de los más pequeñines, cada vez estén más concienciados en la naturaleza y en proteger nuestro medio.
0: Aquesta aposta per una ciutat més verda també es trasllada als barris. De fet, aquests dies ja han començat les obres de remodelació dels parcs de Santa Eulàlia de Bellamar, i després serà el torn del Parc de la Democràcia. A més, l'espai de les fonts situades darrere la plaça de la Democràcia es transformarà en una nova zona de jocs d'aigua. Escoltem en Pedro Paredes, regidor de Medi Ambient, com ens avançava, com es desenvoluparan aquestes actuacions.
1: Ya han comenzado los trabajos en el parque de Santa Eulalia de Bellamar. Llevan unos días vallado, perimetrado, y ahora ya, si no estoy equivocado, hoy han empezado ya el desmontaje de los juegos que habían y de todo el mobiliario que había. Esperamos que en los próximos meses, la intención es que esté para el inicio de septiembre, cuando empiecen el cole, sobre todo allí el cole que te hay más cerca, que es el Antoni Gaudí, ya lo puedan disfrutar los primeros semanas en septiembre, y seguidamente de aquel vendrá el parque de la Democracia que hay en la Juan 23. Y en septiembre también, septiembre-octubre, iniciarán los trabajos de las fuentes de la Plaza Democracia, que están justamente debajo de la iglesia. Pues ahí se harán unas fuentes. Actualmente había un espacio con unas fuentes, pero que llevaban muchísimos años sin utilizarse. Pues se va a hacer una remodelación completa y se van a colocar pues unas fuentes muy del estilo que hay en Vista Alegre, que no será una fuente al uso de agua ornamental, digo, de fuente ornamental, sino serán de chorros para poderse bañar los más pequeños, con chorritos, con será una fuente practicable, no será una fuente únicamente de adorno o ornamental, sino será una fuente para poderse bañar los más jóvenes, así que crearemos un punto también de refugio climático.
0: I aquestes no són les úniques obres que avancen a Castelldefels. Paral·lelament, també continuen diferents actuacions de millora urbana repartides per la ciutat, com la remodelació de diverses rotondes, les obres del pas soterrat de l'estació o els treballs del carrer Barcelona i Diagonal. Un conjunt d'actuacions que, segons el regidor, responen a una planificació per modernitzar la ciutat i adaptar-la als espais públics a les necessitats actuals de la ciutadania. L'escoltem.
1: Pues las obras que están en marcha, las rotondas que estaban remodelándose ya han terminado, quedan acabar ciertas cositas que llegarán en las próximas semanas, pero ya no tiene afectación al tráfico ni impedimentos. El puente soterrado de la estación, en breve ya se colocan los plafones iluminados, en las próximas semanas acabarán de colocarse, por lo tanto, si todo va bien antes de las fiestas mayores, ya estará acabado también el puente de debajo de la estación, el soterrado, el que va por debajo de las vías. Y luego, pues tenemos calle Barcelona, tenemos el parking de la estación de Barcelona también, o el Diagonal, que esas son, tardarán un poquito más, pero también van a buen ritmo y son obras muy importantes.
0: En definitiva, són projectes que combinen la recuperació d'espais naturals, la renovació dels parcs i la millora de la via pública amb l'objectiu comú, continuant fent de Castelldefels una ciutat més verda, més sostenible, amb espais públics pensats perquè la ciutadania els pugui gaudir cada dia.
2: Castelldefels desperta.
0: I ara parlem d'un servei que cada vegada és més present en festes majors, concerts i espais d'oci, però que encara genera dubtes entre molta gent. Què és exactament un punt lila? Doncs aquest dilluns 20 de juliol la ciutadania tindrà l'oportunitat de conèixer-lo de prop perquè el punt lila mòbil de la Generalitat s'instal·larà a la platja de Castelldefels, al passeig marítim 133, entre les 4 i les 7 de la tarda. Segons ha informat l'Ajuntament de Castelldefels, es tracta d'un servei itinerant impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, que té un doble objectiu. Per una banda, prevenir les violències masclistes i, per l'altra, les violències LGTBI-fòbiques. Però, a més, també vol oferir informació i suport a qualsevol persona que ho necessiti. I és important remarcar aquest aspecte perquè moltes vegades es pensa que el punt lila només serveix quan ja s'ha produït una agressió. I la realitat és que també és un espai de prevenció, sensibilització i informació. Qualsevol persona s'hi pot apropar per resoldre dubtes, informar-se sobre recursos disponibles o bé rebre orientació davant d'una situació que li generi incomoditat o preocupació. A més, l'atenció és gratuïta, confidencial i no cal haver presentat cap denúncia. El servei està format per professionals especialitzades com psicòlogues, educadores, treballadores socials, preparades per escoltar, orientar i acompanyar tant les persones afectades com el seu entorn. Quan parlem de violències masclistes, no ens referim únicament a agressions físiques. També hi inclouen conductes com l'assetjament, els tocaments no consentits, els insults sexistes, el control, les amenaces o qualsevol comportament que vulneri la llibertat o la dignitat d'una persona pel fet de ser dona. I el mateix passa amb les violències LGTBI fòbiques, que poden manifestar-se en forma d'insults, discriminació, humiliacions, agressions verbals o físiques o qualsevol actitud de rebuig cap a persones pel seu origen, identitat o expressió de gènere o orientació sexual. És precisament per això que els Punts Liles també treballen amb un altre vessant molt important, la sensibilització. L'objectiu és que aquests espais siguin visibles i contribueixin a crear entorns d'oci més segurs on qualsevol persona pugui gaudir de la platja, de les festes o dels esdeveniments públics amb tranquil·litat i respecte. La jornada comptarà, a més, amb una visita institucional de la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que serà acompanyada amb l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, i la regidora d'Igualtat, Cristina Corona, que coneixeran de prop el funcionament d'aquest dispositiu. Així doncs, aquest dilluns, avui, aquesta tarda, de 4 de la tarda a 7, el Punt Lila Mòbil serà a la platja de Castelldefels. Una oportunitat no només per conèixer els recursos que assisteixen davant de les violències masclistes i les LGTBI-fòbiques, sinó també per entendre la prevenció, la informació i la implicació de tota la ciutadania, que són eines fonamentals per construir espais més segurs i respectuosos.
2: Castelldefels Desperta. Todo obsesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo obsesión. 98.0. Todo obsesión.

0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem parlant d'aquesta calor que no dona treva, tant la calor nocturna com també la calor diurna. Avui esperem una jornada en conjunt tranquil·la dominada pel cel serè o entrenyat per alguns núvols d'alts i prims. Això sí, durant la tarda arribaran núvols mitjans i alts espessos, fins i tot alguna nuvolada a la zona del massís del Port, que és possible que deixin alguna gotellada en aquell sector del massís del Port i també altres gotellades al camp de Tarragona. La resta de Catalunya aniran creuant aquestes bandes de núvols alts i mitjans, sobretot a la meitat est del territori litoral i prelitoral. Independentment, creixeran algunes nuvolades a la zona del Pirineu. De fet, no descartem algun ruixat al Pirineu Oriental, a l'extrem nord, al vessant nord del Pirineu, però que no passaran d'aquí. En tot cas, tant els del territori del sud de Catalunya com els del territori del nord podran anar acompanyats de tempesta i, com dèiem, calor que persisteix en forma d'avís a la zona de Ponent. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I amb aquest calor i amb l'estiu a Castelldefels el que fa que porta més terrasses, més guinguetes i també més reciclatge. De fet, aquests mesos és quan es genera una gran part dels envasos de vidre de tot l'any. És per això que a Castelldefels, la nostra ciutat, torna a participar en el moviment de banderes verdes d'Ecovidrio, que és una iniciativa que busca premiar els municipis més compromesos amb el reciclatge de vidre. Per començar, hem de veure en què consisteix aquesta campanya. Escoltarem a la Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans, que ens ho explica.
1: La bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre, i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors, aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que tenen els sectors hostaler i també la ciutadania en la sostenibilitat i el reciclatge.
0: Aquest any hi participen 202 establiments de Castelldefels i entre ells hi ha bars, restaurants, guinguetes i quiosquets. I l'objectiu és molt clar, és tornar a aconseguir aquesta bandera verda, que és un reconeixement que la ciutat ja sap que és guanyar. Ens ho explica la Sandra Martínez. L'escoltem.
1: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda i bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
0: I segurament us preguntareu per què la campanya posa tant de focus en el sector de la restauració. I és doncs perquè és precisament durant l'estiu quan aquests establiments concentren molt bona part del seu consum d'envasos de vidres. Escoltem la Sandra Martínez com ens ho detalla el focus de la campanya.
1: De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors bueno, se centra a l'estiu on es consumeix una tercera part dels envasos de vidre i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
0: Per facilitar-los la feina, Ecovidrio els proporciona nous contenidors, cubells adaptats i assessorament perquè reciclar sigui encara més senzill. Escoltem com ens ho detalla la Sandra Martínez.
1: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat de propietari, bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho, però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments, llavors participar a la campanya suposa una implicació activa, és bàsicament separar correctament els envasos de vidre, utilitzar els recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
0: A més, durant les pròximes setmanes, els educadors ambientals recorreran als establiments participants per informar-los i resoldre qualsevol dubte. Escoltem quines, com són aquestes visites als establiments de la mà de Sandra Martínez.
1: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja, s'han visitat més de 200 establiments i l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic, és informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que faciliti la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
0: Aquestes visites també serviran per fer un seguiment de la implicació de cadascun dels locals al llarg de tota la campanya. Escoltem com es fa aquest seguiment.
1: Durant l'estiu es fan dues visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi i no s'oblidi de la importància de la separació.
0: I la veritat és que Castelldefels parteix d'una molt bona base. Els resultats de l'any passat demostren que la ciutat i el sector de l'hostaleria estan força implicats en el reciclatge. Escoltem a la Sandra Martínez com ens comenta les dades de l'any 2025.
1: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
0: Doncs ara el repte és anar encara una mica més enllà i continuar incrementant aquestes xifres durant aquest estiu. Escoltem la Sandra Martínez com ens explica aquests objectius de 2026.
1: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys, que té molt bones dades de reciclatge, sobretot de vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però, bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
0: I no només hi tenen un paper important els establiments. També nosaltres, quan reciclem a casa o quan anem a la platja, podem contribuir-hi. Recordeu que els contenidors de color verd només hi van les ampolles, els pots i flascons de vidre sense el tap. I mentre que la ceràmica, la porcellana o els miralls s'han de portar a la deixalleria. És precisament aquest el missatge que aquests dies també difon l'Ajuntament. Escoltem la seva promo a les xarxes.
2: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
3: Castelldefels desperta.

0: I no deixem la restauració perquè l'estiu també és sinònim de gastronomia. I Castelldefels torna a situar-se al mapa culinari gràcies a diversos reculls publicats aquesta setmana passada pel diari ABC, que posen en valor alguns dels establiments del nostre litoral. D'una banda, el rotatiu destaca Punta Roca com un dels quatre guinguetes catalanes incloses a la selecció dels 25 millors xiringuitos d'Espanya, una classificació elaborada per Tapas Magazine, que és la revista gastronòmica de Forbes. El reportatge subratlla la seva ubicació a Cala Ginesta, al costat de Port Ginesta i al massís del Garraf, així com una proposta basada en els arrossos, els peixos, el marís i les carns a la brasa, amb una oferta pensada per gaudir de la gastronomia davant del mar. I les bones notícies no s'acaben aquí, perquè en un segon reportatge dedicat als millors restaurants i guinguetes de la costa catalana, l'ABC també recomana la Xancla, situat al passeig marítim de les botigues de Castelldefels. El diari en destaca l'entorn privilegiat i una cuina marinera basada en producte local amb especialitats com els espetos de sardines o l'arròs a la llauna amb sípia i gambes. Dos reconeixements que contribueixen a reforçar la projecció gastronòmica de Castelldefels més enllà del municipi i que tornen a posar en valor l'oferta de restauració vinculada al mar Mediterrani, un dels grans atractius de la ciutat durant els mesos d'estiu.
1: Castelldefels desperta.

0: I Castelldefels també guanya protagonisme en l'àmbit de la innovació i la recerca. Diversos mitjans especialitzats com Europa Press, Redes Telecom i Tecnologia per a los Negocios s'han fet ressò aquesta setmana d'un projecte que situa al campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya, ubicat a Castelldefels, com un dels escenaris claus per al desenvolupament de les tecnologies de comunicació del futur. Es tracta del nou 6G LabNet UPC, una infraestructura que connecta el campus Diagonal Nord de Barcelona amb el campus del Baix Llobregat mitjançant 32 quilòmetres de fibra òptica, creant així una plataforma de proves per investigar i validar les futures xarxes 5G avançat, 6G i aplicacions d'intel·ligència artificial. L'objectiu és que investigadors, estudiants, empreses emergents i el sector industrial puguin experimentar en un entorn real abans que aquestes tecnologies arribin al mercat. Entre els àmbits en què treballa són els vehicles autònoms, les comunicacions amb drons, la robòtica avançada, la realitat augmentada o l'agricultura de precisió, amb projectes vinculats també a Agròpolis a Viladecans. El projecte ha comptat amb una inversió de 4 milions d'euros finançats a través del programa europeu Horitzó 2020 i la iniciativa UNICO I+D 6G del Ministeri per la Transformació Digital. Segons destaquen les publicacions especialitzades, aquesta nova infraestructura reforça el paper del campus de Castelldefels com referent en recerca i innovació tecnològica, afavorint la col·laboració entre la universitat, les empreses i les administracions públiques, alhora que ofereix noves oportunitats de formació pràctica per als estudiants d'enginyeria.
1: Castelldefels Desperta.

0: I ara tornem a parlar de platja, però des d'una perspectiva que va més enllà de l'estiu, el turisme o el nombre de visitants. Parlem de fet de que el litoral sigui un espai on tothom pugui gaudir del mar amb les mateixes oportunitats. La platja de la Pineda, concretament l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal, un reconeixement que avala les actuacions que s'han anat desenvolupant per eliminar barreres i facilitar que les persones amb diferents necessitats puguin arribar fins a la platja amb més autonomia i seguretat. Per aconseguir aquesta certificació, no només es té en compte l'arribada fins a la sorra, sinó tot el recorregut que, en aquest cas, s'ha analitzat l'itinerari complet, que va des de la parada de l'autobús i les places d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda fins a la zona del bany. Aquesta mirada integral és molt important perquè l'accessibilitat no coneix només com tenir una rampa o una passarel·la adaptada, sinó a garantir que tota l'experiència sigui més fàcil i segura per a les persones usuàries. Durant els darrers mesos s'han fet diferents actuacions a l'entorn d'aquest accés 32, entre elles la creació d'un itinerari accessible des del passeig de la Marina fins a la platja. També s'ha realitzat una millora de la senyalització, la substitució de la rampa d'accés per un pla inclinat amb paviment podotàctil o la incorporació de sistemes d'informació més accessibles. També s'han incorporat elements tecnològics com codis navilents que permeten accedir a la informació mitjançant el telèfon mòbil en diferents formats i idiomes, facilitant l'orientació de persones amb discapacitat visual o amb dificultats de comprensió. I aquesta aposta per una platja més inclusiva també passa pels serveis que ofereix el litoral de Castelldefels, com el bany assistit amb cabines amfibis, les zones d'ombra, els lavabos adaptats, les passarel·les fins a la vora del mar o els sistemes de senyalització accessibles. Però aquesta nova certificació arriba, a més, en un moment en què les platges de Castelldefels han renovat diferents distintius de qualitat i sostenibilitat. Entre aquests reconeixements hi ha la Q de qualitat turística, la certificació Biosphere, la norma ISO 9001, el distintiu d'Ecoplayas, les banderes blaves a les platges de Lluminetes i del Abaixador o els senderos azules. Aquests són uns distintius que no només valoren la imatge de la platja, sinó que també aspectes com la gestió, la neteja, la seguretat, els serveis, el respecte pel medi ambient i l'atenció a persones usuàries. Per tant, quan parlem d'una platja accessible, no parlem només per poder arribar al mar, parlem de crear espais pensats perquè totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin gaudir del litoral.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9.

0: Comencem per saber com se circula aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora, lentitud encara a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vallcarca i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a l'AP7 a Cardedeu en sentit sud, C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C17 a Parets, en sentit sud, i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. Unes celebracions que, en el cas de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, han deixat un menor mort quan es va ensorrar part d'una font on s'aplegaven els seguidors. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. Novè dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90. És el preu més alt des del mes de juny. Andy Burnham es converteix avui en el nou primer ministre britànic, el setè en l'última dècada. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, és un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
2: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de Blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya. L'equip espanyol arribarà al migdia a Madrid amb el trofeu i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I el temps, la nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor. Tornen els valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de l'Ebre. Tot plegat amb sol, però alguns núvols també de cara a la tarda. No és impossible que caigui algun ruixat local al Pirineu.
3: Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs tenim per davant una hora més de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels. I a dos quarts de deu tindrem el Juan Antonio, tècnic responsable del programa de dinamització del camp municipal de Can Vinader, que ens vindrà a parlar d'aquest programa de dinamització, que és una iniciativa que es va posar en marxa l'any 2024. I també en tindrem doncs, un repàs de què serà sobre aquesta calor. Ens veurem recordant-nos què són aquests cops de calor i on ens podem refugiar dins de la nostra ciutat per no patir aquests cops de calor.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs, com veiem, el butlletí que acabem d'escoltar a les 9 en punt, la calor continua marcant l'actualitat. A Castelldefels també les altes temperatures continuen sent protagonistes aquest estiu. Sobretot les hores centrals del dia són les més complicades, però les temperatures elevades durant la nit també dificulten el descans i fan que el cos tingui més dificultats per recuperar-se. Recordem que davant d'aquesta situació, des de Protecció Civil sempre recorden la importància de seguir les recomanacions d'autoprotecció i fer ús dels recursos que el municipi posa a disposició de la ciutadania per combatre la calor. Des de Protecció Civil també ens expliquen que el principal problema no és només la temperatura d'un dia concret. La calor arriba després de diversos dies consecutius amb màximes elevades i nits especialment càlides. Aquest efecte acumulatiu provoca que el cos tingui més dificultats per recuperar-se, augmenta el risc de problemes de salut, sobretot entre les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques i les embarassades, i aquelles que treballen moltes hores a l'aire lliure. Doncs, com sabem, una de les situacions més greus que pot provocar aquesta exposició continuada és un cop de calor. Un cop de calor és una emergència mèdica que es produeix quan el cos deixa de poder regular aquesta temperatura i els principals símptomes són una temperatura corporal molt elevada, mal de cap intens, mareig, nàusees, confusió, respiració accelerada o una pell molt calenta, seca i envermellida. Si ens trobem davant d'un possible cop de calor, és important actuar ràpidament. Cal portar la persona a un lloc fresc o a l'ombra, d'afluixar-li o retirar-li la roba, refrescar-la amb aigua o tovalloles humides i avisar immediatament els serveis d'emergència. Si la persona està conscient, es poden oferir petits glops d'aigua fresca, però si presenta alteracions de consciència o els símptomes són greus, no s'ha de forçar a beure i cal trucar al 112 o bé al 061 Sanitat Respon. Precisament per ajudar la ciutadania a protegir-se durant aquests episodis, de Castelldefels disposa d'una xarxa de refugis climàtics distribuïts pel municipi. Escoltem el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, com ens explicava què és un refugi climàtic i quin és el servei que ofereix a la ciutadania.
1: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho

0: Metropolitana de Refugis Climàtics i compta amb 5 espais interiors climatitzats, que són l'Edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. Hi ha, a més, 2 espais exteriors, el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. A aquesta xarxa municipal s'hi afegeix enguany una iniciativa impulsada també amb el comerç local, els microrefugis climàtics, que són establiments que ofereixen un espai fresc perquè qualsevol persona pugui entrar uns minuts a refugiar-se de la calor sense la necessitat de consumir. La tècnica municipal de comerç, Vilma Bianchi, ens explica en què consisteixen aquests microrefugis climàtics.
1: Molt senzill. Treballem molt amb WhatsApp aquest any. La gent és el que utilitza. És el més senzill pels botiguers i les botigueres i pels establiments perquè donen serveis. Doncs deixo un telèfon, que és el telèfon de l'àrea, que és 664-33-1468. Envien allí. En el WhatsApp aquest tenim un catàleg que poden obrir i veure. Si no, em demanen. Vull ser un establiment de microrefugi climàtic i l'enviem el link. Sí? Aquest link és un formulari que porta l'AMB. Doncs després ens arriba a nosaltres, validem que aquest comerç és de Castelldefels. No només és per Castelldefels, estem a tota la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona. I res més, una vez que s'ha inscrit, que està validat, li aprovem el distintiu i a seguir donant el servei a la gent.
0: Des de l'Ajuntament també es fa una crida als establiments de Castelldefels perquè s'afegeixin a aquesta iniciativa que contribueix a ampliar la xarxa d'espais segurs durant els episodis de temperatures extremes. Recordem que els comerços interessats poden adherir-se de manera gratuïta posant-se en contacte amb l'àrea de comerç a través d'aquest número de telèfon que el tornem a repetir, que és el 664-33-1468. Des d'aquest servei se'ls facilitarà tota la informació i l'enllaç per completar la inscripció. Així ens explicava la Vilma Bianchi de què es tracta aquesta xarxa de microrefugis.
1: Doncs aquest espais microrefugis climàtics és molt senzill perquè és establiment que ofereixen un ambient fresc, segur, acollidor durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació del canvi climàtic. En què consisteix? És una forma molt senzilla. Jo estic passejant des de plaça de l'Església cap a la plaça Joan 23 i, mira, fa molta calor, doncs és entrar sense necessitat de fer cap compra, refrescar una mica i poder continuar el camí, no?
0: Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i compta amb diversos espais. Des de Protecció Civil es recorda que tots aquests avisos per calor s'han repetit durant les darreres setmanes, no s'han de normalitzar i la persistència d'aquestes altes temperatures continua representant un risc important per a la salut i és per això que recomana hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, buscar espais climatitzats com els que hem volgut recordar, que tenim 5 espais interiors que són l'Edifici de la República, el Centre Cívic Frederic Mompou, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, el Centre Cívic Vista Alegre i l'Espai del Mar. A més d'aquests 2 espais exteriors, que és el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta. I durant aquests espais climatitzats, sempre que sigui possible, mantenir una atenció especial sobre les persones més vulnerables. Recordem que tots podem posar en pràctica aquests dies que si tenim algun veí, algun familiar o persona gran que viu sola, una simple trucada o una visita per comprovar que es troba bé pot ser de gran ajuda durant aquests dies d'episodis de calor intensa. Castelldefels.

0: Tràmit que afecta moltes famílies i que sovint també genera molta frustració. Aquest és el reconeixement de la situació de dependència. No tant per la complexitat del procés, sinó perquè fins ara els terminis podien allargar-se durant mesos, fins i tot prop d'un any, un any i mig, abans de poder accedir als serveis o les prestacions corresponents. Doncs bé, l'Ajuntament ha fet un primer pas per intentar canviar aquesta realitat. Aquesta setmana passada es va construir un grup de treball que va reunir professionals dels serveis socials municipals, del CAP del Castell i del CASAP Can Bou per coordinar millor tot el procés. La idea és molt senzilla, que Salut i Serveis Socials deixin de treballar de manera separada i ho facin conjuntament perquè les persones que necessitin aquest reconeixement no hagin de repetir tràmits ni esperar tant de temps. Així ens ho explica la responsable del projecte, Susana Castillo, cap de Serveis Socials.
1: Llavors, tota aquesta reducció que parlàvem, no? Perquè sí que són 18 mesos realment, la mitjana, 18. Sí. La mitjana des que una persona fa una primera sol·licitud fins a que finalment acaba tenint un recurs. És la mitjana de tota Catalunya, sí. Evidentment, no tots els municipis ni tots els territoris tenen la mateixa llista d'espera. Però bueno, és farragós i és complex a vegades de fer entendre a la persona que realment té el problema ara i necessita el suport ara. I llavors aquesta reducció del compromís de la Generalitat per implantar en tot el territori de Catalunya de 18 mesos a 2 mesos, 60 dies, és un repte.
0: Sí.
1: És un repte que comportarà molts canvis i que, per una banda, hi ha com dos objectius, no? Reduir aquest temps d'espera per assolir el grau de dependència i després un altre, que és amb el que ens vam centralitzar-nos aquí a Castelldefels, en poder fer una mirada que sigui la persona al centre i que els professionals ens col·loquem al voltant.
0: Per entendre la importància d'aquest canvi, cal recordar com funciona actualment el procediment. Quan una persona demana el reconeixement de la dependència, primer s'ha de valorar el seu grau de dependència i més endavant els serveis socials elaboren el programa individual d'atenció, que és el conegut com PIA, que determina quins són els serveis o prestacions que li corresponen. Tot això implica diferents visites, diversos professionals i resolucions separades. Aquest nou model pretén simplificar aquest recorregut perquè gran part d'aquestes gestions es puguin coordinar en un únic procés. Escoltem la Susana Castillo, cap de serveis, com ens explica el nou funcionament.
1: Llavors, el que es vol canviar és que la persona es pugui dirigir tant a serveis socials, si és que coneix allà, té referència allà i és la seva, el seu professional de referència, o bé als professionals de salut, el seu metge de capçalera, la seva infermera o la treballadora social de l'ambulatori, i poder amb ells valorar prèviament si passant un cribatge de lo que valoren la dependència tindrà o no aquest accés. Si té aquest accés, si diu no, si realment vostè sí que pot otorgar aquest reconeixement de grau, es tramita i llavors el que s'elimina totalment és aquesta part que deien de t'envio, té tal, té qual. És, en aquell moment ja enviem a serveis territorials la petició, la sol·licitud i la petició d'aquest capacitat econòmica. I en 20 dies es fa el domicili. Realment, la sol·licitud, en 20 dies s'ha de programar aquesta visita domiciliària conjunta. I el mateix dia es pretén valorar el grau de dependència i fer l'acord PIA, que és l'acord de prestacions. És un repte perquè implica molt poc temps, implica tenir agendes compartides, bueno, és un repte de treball que fins ara no hem fet mai. Llavors, clar, si en un dia, si en 20 dies tu ja tens aquesta previsió de que ja tens un grau i ja has començat a triar quin servei voldràs, se suposa que en 30 dies tindràs la resolució i probablement ja tindràs el servei.
0: L'objectiu és molt ambiciós i el model desplega tal com està previst. Es podria passar dels aproximadament 12 mesos d'espera actuals a un termini que rondaria els 60 dies, una diferència molt significativa per a aquestes persones que precisament tenen aquesta situació de dependència i necessiten una resposta ràpida. Ara com ara, aquest és el punt de partida. Durant els pròxims mesos, els equips implicats definiran com s'implantarà aquest nou sistema de treball a Castelldefels i quins són els protocols que seguiran perquè la coordinació sigui real i efectiva. Escoltem la Susana Castilló, cap de serveis, que ens detalla com treballarà aquest grup de treball.
1: I que aquest grup de treball ens està acompanyant l'Agència per a l'Atenció Integrada Social i Sanitària, que és el de la Generalitat, el Departament de Salut, i ens estan ajudant, doncs, anem a conèixer-nos, i aquest grup va ser això, és la primera sessió d'un treball que s'ha de fer durant els propers mesos per poder fer quin sistema farem a Castelldefels i com volem que aquesta feina repercuteixi en el ciutadà i que al final aquest ciutadà vagi on vagi, tindrà aquesta atenció i tindrà aquesta agilitat en el procés i que acabi tenint el recurs que necessita en el moment que el necessita.
0: També és una bona oportunitat per recordar què és la dependència. Es tracta del reconeixement que reben les persones que de manera permanent necessiten ajuda d'altres persones per realitzar activitats bàsiques del dia a dia, com ara vestir-se, alimentar-se, desplaçar-se o mantenir una autonomia personal. Aquest reconeixement és el que permet accedir als serveis com a ajuda a domicili, centres de dia, prestacions econòmiques o altres recursos públics de suport. Per això, des de l'Ajuntament, recordant que qualsevol persona que consideri que ella mateixa o un familiar pot trobar-se en aquesta situació, es pot adreçar als serveis socials municipals o al seu centre d'atenció primària per rebre informació i iniciar aquest procediment. Escoltem a la Susana Castillo com ens explica com fer aquest primer pas.
1: Adreçar-se o al seu metge o infermera del seu centre de salut, o bé demanar cita amb serveis socials en primera acollida i allà li podem explicar tot el procés. Ara mateix, des de fa un mes i mig, la Generalitat ha modificat el sistema de com es demana aquest reconeixement, aquesta valoració de la dependència. Fins ara es feia en paper, amb una sol·licitud, i ara s'ha de fer tot a través de l'IDCAT. Llavors, això, bueno, és més ràpid perquè al final t'estalvies tot aquest temps igual d'introduir-ho manualment al Departament de Drets Socials de la Generalitat, però pot dificultar, no?, que persones que no sàpiguen fer servir l'IDCAT, bueno, nosaltres, si es volen adreçar als nostres serveis, els acompanyarem amb això i també l'oficina de Viladecans també.
0: I ara escoltem com la Susana Castillo ens explicava quina és la gran novetat d'aquest últim temps adreçat a aquestes persones que necessiten la llei de dependència. L'escoltem.
1: La gran novetat és que des del moment que una persona li fan un reconeixement de grau, 1, 2 o 3, immediatament se li tramita d'ofici una prestació econòmica en funció del grau que tingui. Vale? Llavors, això és un gran canvi, perquè fins ara, fins que no ens arribava a nosaltres, no podíem fer tot aquest procés de tramitar la corpia i veure el que podria necessitar. Llavors, si una persona ara mateix té la resolució que li ha arribat ara o li arriba demà o li ha arribat fa una setmana i encara no l'hem trucat nosaltres, automàticament la Generalitat tramita d'ofici aquesta prestació econòmica que li abonaran i que la cobrarà fins que nosaltres puguem fer aquesta visita i poder acordar realment els serveis que necessita. I si ja no vol aquesta prestació i vol un altre servei, no li reclamaran aquests diners com cobrats indegudament, que això ens havia passat fins ara. Ara tot això s'ha resolt amb aquest pla cura, amb aquest decret que es va aprovar fa uns 2 mesos i canvia bastant la situació. No? Llavors, bueno, és un pla ambiciós, és un pla que s'ha d'implantar tot a Catalunya i que els professionals hem de poder fer realitat i hem de poder... Però, bueno, per la persona és un gran avenç i és una gran millora, perquè...
0: En definitiva, es tracta d'una iniciativa que busca fer més fàcil un procés que fins ara era llarg i complex. Un treball conjunt entre salut i serveis socials que vol posar les persones al centre i aconseguir que els recursos arribin quan realment es necessiten, reduint esperes i simplificant els tràmits.
2: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Doncs ara descobrim un servei municipal que potser molts veïns i veïnes doncs, encara no coneixen, o potser sí, però que cada vegada té més usuaris. Parlarem del programa de dinamització del camp municipal de Can Vinader, una iniciativa que es va posar en marxa l'any 2024 amb un objectiu molt clar i és obrir les instal·lacions esportives municipals quan els clubs no les utilitzen perquè qualsevol persona pugui practicar l'esport de manera gratuïta, segura i en un espai de convivència. Però aquest servei va molt més enllà d'obrir les portes d'un equipament esportiu. Darrere hi ha una figura del dinamitzador que acompanya els usuaris, organitza els torns, resol conflictes i fomenta el respecte entre totes les persones que comparteixen aquest espai. Per conèixer millor aquesta iniciativa, avui ens acompanya en Juan Antonio, tècnic responsable del programa de dinamització del camp municipal de Can Vinader. Molt bon dia i benvingut al Castelldefels Desperta.
2: Hola, molt bon dia. Content d'estar aquí, de poder explicar aquesta iniciativa que tenim i també content al part del tema del Mundial, sí. Que som d'esports i al final és important el que hem aconseguit, un esforç de
1: una segona tothom. Estrella,
2: Una segona estrella important per tothom, per al tema de... aquí es ressalta el tema dels valors, del conjunt, del treball en equip, perquè al final sí que és veritat que el que hem vist durant tot el Mundial és que la selecció ha sigut un equip, ha sigut un grup, i això es ressalta i fa que haguem aconseguit tot el que hem aconseguit. Després, premis individuals, però sobretot el col·lectiu i l'esforç, les ganes i a tope.
1: Sí, justament això és l'esport, no? Una equació i una manera de fer equip en tots els sentits. O sigui que ens agrada molt tot aquest tema de l'esport i la convivència entre la ciutadania. I el que ara ens agradaria saber que aquest programa que ja ve des del 2024, què és exactament i per què va néixer?
2: Sí, mira, el programa de dinamització de Can Vinader és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels. ¿Vale? Està en funcionament des de l'any 2024. ¿Vale? Va néixer perquè amb un objectiu molt clar, obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania durant els períodes on no hi ha activitat dels clubs. La idea és oferir un espai gratuït, segur i de qualitat perquè qualsevol persona pugui practicar esport, però també fomentar la convivència, el respecte i el bon ús dels equipaments municipals. És una manera de posar les instal·lacions públiques al servei de la ciutadania en aquells moments en què més es necessiten.
1: Sí, sí, a més ara segurament amb això del Mundial potser tenim un pico cap a dalt de més gent que vulgui practicar esport. El que sí que ens agradaria saber que una persona quan arriba al camp durant l'horari que teniu obert, què s'hi trobarà en allà?
2: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, dos camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els dos primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader, per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això, sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic. La funció del dinamitzador, principalment, és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informar horaris, vetllar... perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n facin ús correcte a les instal·lacions.
1: I digue'ns, el programa funciona quan els clubs no fan ús del camp. En quins moments està disponible perquè qualsevol persona s'apropi?
2: Sí, aquí el que trobem és que quan els clubs el fan ús, normalment el tenim a tope, ¿vale? Tenim entrenaments, tenim partits, i llavors és complicat trobar un espai perquè la gent, l'usuari públic, pugui utilitzar. Però sí que és veritat que el programa centra principalment en els períodes no lectius del calendari escolar i també en els dies festius, coincidint amb aquells moments que la demanda és més elevada. al final l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 a 1 de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
1: I digue'ns ara, la figura clau és la del dinamitzador, perquè molta gent pot pensar que només s'obren les portes i està allà mirant com la gent fa. La seva feina va molt més enllà. Explica'ns el paper, o sigui, que fa propostes, ajuda la gent a fer propostes o fins i tot doncs, que es coneguin gent que no van per separat? Digue'ns, explica'ns.
2: Sí, la figura del dinamitzador i dinamitzadora és molt més important del que sovint es pensa. La gent pensa que només ha d'obrir i tancar la porta i està per allà, i no és només així, és una figura educativa, és una figura de referència, i bueno, una miqueta que comentaves, és una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà responsable de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei, diguem, municipal responsable, que sóc jo.
1: Perfecte, llavors sempre, gairebé sempre sou els mateixos allà, o sigui, és fàcil reconèixer la persona que n'hi ha al centre.
2: Sí, normalment clar, el que fem és cada any, fem un concurs, guanya una empresa i aquesta empresa és la que gestiona el tema de la dinamització. Llavors tenim a persones allà amb titulació contractades. Normalment mínim són un parell perquè al final s'ha de cobrir tot el període que cobrim les instal·lacions, també és torn de matí, torn de tarda, caps de setmana, llavors mínim fan falta un parell de persones, però normalment com també agafa festius i demés i la disponibilitat és complicada, pues el que fan és agafar un grup de 3-4 persones. Aquestes 3-4 persones van fer rotacions i són les que trobem sempre allà normalment al camp. Sí que puntualment pot haver alguna persona diferent, però normalment el grup de 3-4 persones són el grup de dinamitzadors i dinamitzadores que tenim.
1: Sí, això és molt millor perquè així la persona que repeteix ja comença a veure cares conegudes i es sent molt més còmode al centre, no?
2: Sí, la veritat és que sí, perquè al final arribar a un punt i veure que ja coneixes a la persona que és responsable en estació, que si tens algun dubte, alguna coseta, pots referir-te a ella, la veritat és que està molt bé. Sí que, bueno, al final també la realitat és que els usuaris, aquesta persona tampoc, no és que no els hi calgui, però sí que és veritat que no la necessita pràcticament. Per què? Perquè allà van, arriben i tal i com arriben es distribueixen. Llavors s'organitzen bastant bé, s'ha de dir, la gent és molt cívica, és molt responsable i s'organitza bastant bé i al final van en grups d'amics, d'amigues i realment que la gestió és molt bona.
1: I el que sí que les dades que teniu és que alguns dies s'han superat els 200 usuaris. Us esperàveu aquest tipus de resposta tan positiva?
2: La veritat és que no, eh? Que la veritat és que vam començar a obrir les pistes i els camps per deixar l'ús lliure de l'instal·lació i a veure què tal funcionava. I ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matí l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes hi ha un pic d'afluència molt gran amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. També sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahir. No hi ha els pics de 200 persones que tenia, però al final també temperatures de 35 a 40 graus no ajuden.
1: No, no, no, no, i tant. El que sí que m'agradaria saber, quin tipus de col·lectiu hi va? Són més gent jove, gent gran? N'hi ha, o sigui, ens pots donar alguna dada així que diguis...
2: Bueno,
1: significativa.
2: Realment, mira, el dinamitzador, una de les tasques també és recollir dades a nivell de persones, franges d'edat i tal, i les tenim totes recollides, però sí que és veritat que bueno, tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys, aproximadament. Però bueno, també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot. Van nens, van nenes, van... O sea, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros.
1: Clar.
2: Al final aquí sí que és veritat que bueno, tenim entitats amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim Alumaes, tenim altres clubs que no tenen base de formació però sí que tenen equips amateurs. I bueno, totes aquestes persones que són futboleres, al final mouen molta gent i part d'aquesta gent pues, bueno, tenir un camp de futbol obert allà a Can Vinader, aquí a prop dintre del municipi i a prop del poble, pues, és un punt de referència per a tots aquests esportistes. I llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va i gaudeix allà de l'espai.
1: O sigui, tenim un gran ventall, però sobretot adolescents. És molt d'agrair, perquè o sigui, el que fomenta l'esport és treballar també els valors. Digue'ns, quins creus que són els valors més importants que transmeteixen el que és l'esport i també allà a Can Vinader? Què ens pots explicar?
2: Sí, bueno, al final l'esport és una excusa. En aquest cas és el camp de futbol i també tenien les pistes exteriors, que ara no les tenim, però l'esport és una excusa. En realitat el que treballem en l'esport és treballar molts valors. Parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que, bueno, que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important, perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa, cosetes que ens van trobar és que bueno, obríem, teníem el dinamitzador i dinamitzadora, però quan acabava, diguem, l'estiu, hi havia incidències del tipus pues, bueno, xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp... I llavors són aquestes cosetes que, mica a mica, amb el tema sobretot de dinamització, pues, bueno, dient les normes, parlar amb els usuaris i usuàries, pues, són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però bueno, això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions és complicat. Ja ens passa durant la temporada, que al final sempre hi ha incidències,
1: sí.
2: Fora de temporada amb usuaris que potser no estan acostumats a seguir una normativa, un reglament i tal, és més complicat, però bueno, malgrat això el servei està bé, aquest any realment incidències poquetes, el respecte per les instal·lacions i el material està sent molt bo, i el report que rebem del servei de dinamització, la veritat és que contents.
1: El que sí que ens ha arribat, que aquest any hi ha una novetat important, que és la incorporació d'aquest servei de vigilància a les tardes. Per què s'ha considerat que és necessari?
2: Sí, bueno, el servei de vigilància al final, bueno, al principi no ho teníem previst. És un servei que hem afegit perquè bueno, l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. perquè al final, clar, són 200 persones allà a la instal·lació i tu ets només una persona. Si hi ha difícilment una persona amb autoritat, com pot ser un policia, és difícil de controlar, imagina't un dinamitzador...
1: Sí, o un professor en una classe, no?, que té 20 alumnes, sempre hi ha petites coses, doncs, clar...
2: Exacte, al final és una persona que està allà que dius, bueno, sí, puc donar avís, tal, però estic allà i és una miqueta com que et trobava indefens. També teníem el punt de... Que a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari deia, no, una miqueta més. No, una miqueta més, no. Al final el servei fins a les 9, perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit. I sí que és veritat que bueno, el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja bueno, han tingut 4 hores per la tarda. I bueno... per aquest motiu, bueno, el que vam fer és el desembre, vam valorar el tema de fer una prova pilot incorporant una persona de seguretat pel matí i per les tardes i bueno, la resposta va ser positiva, perquè al final més que per el tema de control i tal, que també era un tema de seguretat i confiança al dinamitzador i dinamitzadora, perquè al final es sentia recolzat i sabia que si hi havia alguna qüestió, abans de trucar a policia o algo, tenia una persona referent de seguretat allà mateix en la instal·lació. Però bueno, sí que és veritat que després de fer la valoració de com va anar la prova pilot, vam decidir que aquest any i els propers, si continuem igual, la idea és, pel matí no hi ha seguretat perquè l'afluència és més baixa i valorem que no cal. Uh-huh. No calia afegir a seguretat, però sí que per les tardes que tenim més usuaris i usuàries sí que l'afegim. I llavors tota la tarda, durant tot el servei de tarda, de 5 a 9, tenim una persona de seguretat que normalment està col·locada a la porta i que a part de fer complir normes i tal, controla l'accés, controla el tema de patinet, de bicicleta, uh-huh. Que al final és una cosa, la instal·lació és molt gran i clar, si el dinamitzador estava en una punta i entrava algú amb patinet o amb bicicleta, era molt difícil de controlar. Ara tenint una persona allà a la porta és molt més fàcil dir, mira, tenim la parca patinets, bicicletes allà, deixa la bicicleta, el patinet allà i entra i normal. I a partir d'aquí, bueno, si hi ha qualsevol incidència o algo, el dinamitzador o dinamitzadora li pot comunicar amb la persona de seguretat i la persona de seguretat, si la pot resoldre bé i si no, l'ordre és trucar a policia local, que al final és l'autoritat local i del municipi. Però bueno, normalment el que aquesta persona de seguretat el que la treballem és amb Barna Portés, que és una empresa col·laboradora de la policia local.
1: Sí, sí, sí.
2: I és el que ens envia una persona i aquí fem.
1: I digue'ns, si ara mateix algun dels usuaris ens està escoltant, fa falta inscriure's o qualsevol persona pot venir obertament? Explica'ns com és aquest procediment.
2: Sí, mira, per sort no cal inscripció. És un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema.
1: I digue'ns, si ara mateix hi hagués alguna persona que no coneix doncs, aquest servei, com l'animaries a fer ús o de quina manera doncs, faries que hi vingués a visitar-vos i bueno, doncs, a veure les propostes?
2: Bueno, li diria que vingui a provar-lo. Al final és un espai gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final allà podem conèixer gent, gaudir de instal·lacions municipals de qualitat... I bueno, nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que, bueno, que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i sobretot un ambient molt positiu.
1: I bueno, ja per acabar, perquè suposo que en aquests dies ja tindreu una altra vegada un pico cap amunt sobretot amb el tema del futbol, amb aquesta estrella nova que té la selecció. N'hi ha alguna cosa més que ens quedi, doncs, alguna anècdota, o tens alguna cosa, doncs, a explicar-nos que hagi quedat al tinter i que se m'hagi passat per preguntar-te?
2: Bueno, mira, realment anècdotes no és que tinguem moltes i tal. Sí que és veritat que si li preguntes a dinamitzadors i dinamitzadores, sí, segurament podran dir més d'una, però bueno, al final jo com a responsable municipal no m'arriben totes aquestes cosetes, perquè al final és una cosa del dia a dia i a mi em fa el report de com va el servei, de com funciona, però bueno, el tema d'anècdotes s'hauria de preguntar més al dinamitzador i dinamitzadora. Però bueno, sí que, bueno, com a punt important, dius això del tema del Mundial, que pot haver una afluència major i tal. El que sí que trobem és que cada vegada que n'hi ha partit, per exemple ahir, el camp està buit.
1: Ah, clar.
2: Ja sigui d'Espanya, sí, del Barça, de l'Espanyol, de Madrid, de qui
1: tothom
2: sigui...
1: Tothom està davant de la pantalla.
2: Tothom està davant de la pantalla i el tema de... I si comença el partit a les 7, fins a les 6 de la tarda tens gent, però a partir de les 6 ja comença...
1: Ja tothom ha marxat.
2: Comença a marxar tothom i ja es queda ja el dinamitzador que a vegades ens envia la foto dient «Estoy solo». Estoy sola aquí en el campo.
1: Clar, bueno, però, bueno, doncs ara que ja ha acabat el Mundial, no en tenim esports així rellevants, doncs tornareu a tenir afluència i sobretot aquesta empenta ara amb aquesta segona estrella, o sigui que tindreu una mica més de feina potser, no?
2: Sí, ara també sí que és veritat que pels matins, per exemple, encara els casals estan actius, els casals d'estiu estan
1: cert,
2: actius, i què passa? Molts usuaris i usuàries, sobretot nens i nenes petits, van als casals, però bueno, tot això normalment gairebé tots acaben un parell de setmana, i sí que això fa que l'ús lliure, quan arriba l'agost, al no haver tanta oferta d'activitats per fer, les entitats també fan descans, evidentment,
1: clar,
2: fan sí, l'estiu,
1: sí,
2: fan una parada normalment fins al setembre. Sí que és veritat que les entitats que són de... que tenen categories altes, primers equips i tal, comencen la pretemporada bastant d'hora, potser per la setmana del 24, diria que és i tal, sí, la del 24, comencen ja els primers equips, algun equip comença abans, però sí que és veritat que durant l'agost hi ha una afluència bastant gran. Al final també s'ha de comptar que, bueno, són períodes en què hi ha vacances, la gent marxa fora, però bueno, al final es manté el número. La clau jo crec que aquí és el tema de la calor.
1: Sí.
2: La calor és el factor, diguem, més important, perquè al final, clar, no és una instal·lació tancada.
1: Clar.
2: És una instal·lació oberta que toca el sol tot el dia.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I llavors, si estàs jugant allà, bueno, toca el sol i fa molta calor. Aquest any també vam incorporar el tema de la maniga d'aigua. Li van comunicar al dinamitzador que, bueno, hi havia una possibilitat davant de les onades de calor,
1: sí,
2: i tal, que tenia la possibilitat de connectar una maniga d'aigua i, diguem, fer una regada,
1: molt bé,
2: aquesta... regada als usuaris i usuàries,
1: sí,
2: que volguessin.
1: Molt bé, clar.
2: Perquè al final la calor és molt alta,
1: sí, sí,
2: i bueno, s'agraeixen. Potser alguns ja van directament en banyador i diuen no, dame la maniga d'aigua que ja em mullo jo sencer.
1: Bueno, meravellosa aquesta iniciativa. Doncs moltíssimes gràcies, Juan Antonio, tècnic responsable del programa de dinamització del camp municipal de Can Vinader, per haver vingut aquí als estudis de Ràdio Castelldefels a donar a conèixer a qui no hagi conegut aquest programa i sobretot, doncs, a posar-nos una mica, doncs, en perspectiva de que està funcionant. És un programa que està funcionant molt bé i es veu consolidat, i agrair-te haver estat aquí, i espero, doncs, que tornem a veure'ns potser l'any vinent i així, doncs, poder comentar a veure com ha crescut després d'aquesta segona estrella de la selecció.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies i encantat d'haver estat aquí. I bueno, l'any que ve o quan sigui necessari, aquí ens feu una trucada, ens feu un mail i aquí estarem per explicar tot allò que sigui necessari i el que vulgueu saber.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Castelldefels Desperta.
3: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
0: Castelldefels desperta.

Doncs justament amb aquesta entrevista que hem fet amb en Juan Antonio, el tècnic responsable del programa de dinamització del camp municipal de Can Vinavé, estem arribant ja al final del nostre programa. Ha sigut una entrevista molt interessant perquè hem conegut aquest programa, que potser hi ha alguns que el coneixíeu, però sàpiga que hi ha més de 200 persones que en algun moment han fet ús d'aquestes instal·lacions. Doncs ens ajuda a saber, doncs, que aquest tipus d'iniciatives en la nostra ciutat, doncs, són necessàries i molt bones. El que sí que ara estem ja arribant a les 10 del matí, on ens hem de recordar de que hem de tenir cura d'aquest calor. Recordar també, doncs, que amb aquesta celebració de la segona estrella per part de la selecció espanyola, doncs estem arribant ja al tancament del Castelldefels d'Esperta. Us recordo que també el control tècnic ha estat amb mi, Gerard Carreras, i us ha parlat la Zeneida Martín. M'acomiado d'aquest espai fins demà, que tornarem a ser-hi a les 8 del matí fins les 10. O sigui que moltes gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb el magazín matinal Així Som amb la nostra companya Estefania González. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que tingueu molt bon dia.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol, unes celebracions que en el cas de Ciudad Rodrigo a Salamanca deixen un menor mort quan es va ensorrar una part d'una font on s'aplegaven els seguidors. Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a la negociació. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Les temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits, que ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer, les paneroles. En canvi, sí que estan resistint la calorada. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de Blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya fins ben entrada la matinada. L'equip espanyol arribarà a migdia a Madrid i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida. Amb avisos de calor aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada de calor amb ventades, però poca pluja i acompanyada, en aquest cas, de fang.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. L'Ajuntament ha ampliat fins al diumenge 2 d'agost la prohibició d'encendre o utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi, tant en espais públics com privats a l'aire lliure, davant la persistència de l'elevat risc d'incendi. La policia local i la resta de serveis d'emergència vetllaran pel compliment de la mesura, que es podria allargar si les condicions no milloren. Vesta i Marina Walperthin guanyen el concurs Nous Talents 2026. El Teatre Plaza ha acollit la final del concurs Nous Talents, que ha posat punt final a un cap de setmana dedicat a la música i la dansa. En la categoria de música, Vesta ha aconseguit el primer premi, seguit de Marc Núñez i Indira Molina. En dansa, la guanyadora ha estat Marina Walperthin, amb Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé en segon lloc, i Uca Júnior en tercera posició. Els primers classificats de cadascuna d'aquestes categories actuaran a la pròxima festa major d'estiu de Castelldefels. i la platja de la Pineda obté la certificació d'accessibilitat universal i reforça el seu compromís amb un litoral inclusiu. L'accés 32 de la platja de la Pineda ha aconseguit aquesta certificació d'accessibilitat universal que acredita un itinerari completament accessible fins a la vora del mar i serveis adaptats per a totes les persones. A més, Castelldefels ha renovat els principals distintius de qualitat, sostenibilitat i gestió ambiental de les seves platges, consolidant-se com un referent en accessibilitat i excel·lència al litoral. I fins aquí el repàs als titulars destacats al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí a l'Així Som. Ja s'ha acabat ben ràpidament el cap de setmana. A més, un cap de setmana intens, eh? No sé si vau veure ahir al vespre el partit de la selecció. Un partit intens. Amb aquesta victòria de la selecció espanyola, que va costar que arribés, però finalment es va aconseguir, i amb gran celebració també aquí al nostre municipi amb aquesta pantalla gegant que vam tenir a la plaça Teresa Claramunt. Ara és el torn de començar aquest nou magazín de dilluns aquí a Ràdio Castelldefels en directe amb el company Gerard Carreras, el control tècnic, i us parla Estefania González. Avui l'actualitat ens ve marcada per aquesta visita del punt lila itinerant del Departament d'Igualtat i Feminisme. És aquesta tarda, de dilluns 20 de juliol, a partir de les 5 hi haurà aquesta arribada de les autoritats, perquè comptarem amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor. També hi haurà l'assistència de la regidora d'Igualtat a l'Ajuntament, la senyora Cristina Corona, i de l'alcalde de Castelldefels, el senyor Manuel Reyes. El punt lila, aquest punt lila itinerant, arriba a la ciutat a partir de les 4 de la tarda davant de la Biblioplatja de Castelldefels, ja sabeu, al passeig marítim 133, i serà a les 5 quan s'espera l'arribada de les autoritats amb atenció a mitjans, aquesta visita informativa del punt lila itinerant d'Igualtat i Feminisme, i a finalització d'aquesta visita i assistència de la consellera d'Igualtat amb una fotografia oficial, això ja serà al voltant de les 6 de la tarda, finalitzarà aquest acte. Doncs amb aquesta visita i aquest punt lila itinerant, com us deia, ens marca el context d'avui, i a l'Així Som parlarem amb la Sandra García sobre els punts lila de la Diputació de Barcelona, en parlarem amb la cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Aquesta setmana també en parlarem dels punts lila de Castelldefels, en concret amb la regidora Cristina Corona, que ens visitarà a la ràdio el dijous. Ja us farem aquest recordatori, el dijous la tindrem a la Fons. Aquest espai també d'entrevistes que duem a terme després de l'informatiu, ja sabeu, a 2:15 del migdia. Doncs seguim amb temes també de l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona, perquè en parlarem amb la coordinadora d'aquesta àrea de la Diputació de Barcelona, amb la Sònia Ruiz, sobre les exposicions que podem esperar, que a més arribaran també algunes a Castelldefels a partir del setembre. I altres temes. Continua l'escola d'estiu per a la gent gran de Castelldefels.

Arrels va començar al Centre Cívic Frederic Mompou el passat 29 de juny i encara queden els darrers dies d'aquesta setmana fins al 24 de juliol. Tenim en marxa aquesta sèrie de tallers d'estius dirigits a les persones grans de la ciutat. D'aquests tallers, les diferents propostes que s'han organitzat en horari de matí, amb sessions de 2 dies a la setmana, i parlarem amb el Pep Ribas, el responsable de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. Ens explicarà les diferents propostes dins d'aquesta escola d'estiu, una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant aquests mesos d'estiu, aquests mesos tan calorosos de l'any. I ja sabeu com cada dia a l'Així Som anirem tenint a cada hora en punt els butlletins informatius amb aquella informació de context de la ciutat que hem de conèixer sí o sí. Els titulars destacats, l'agenda destacada del dia i de la setmana l'anirem repassant en aquests butlletins i a més també farem aquest voltant pel comerç per conèixer algun altre establiment de proximitat de la nostra ciutat i seguir donar suport al nostre teixit comercial. Doncs amb això arrenquem aquesta jornada de dilluns al magazín Així Som, un magazín per gaudir, com sempre, amb la vostra companyia. Esperem que us interessin tots els temes que tenim per davant i que ens acompanyeu fins la 1 del migdia. Ja sabeu, aquí estem, en directe a Ràdio Castelldefels. Vinga, va, comencem!

0: A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet a Barcelona, evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal. N'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. Dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer mort en un camp de panís, als afores del municipi, amb una ferida al coll. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del Consell Executiu. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. Nové dia consecutiu d'atac dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, que és el més alt des del mes de juny. Les temperatures extremes que estem vivint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. Han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer. Les paneroles, en canvi, sí que estan resistint la calorada.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol arriba aquest migdia a Madrid per celebrar el segon Mundial. Els jugadors i tècnics aniran a la Sarsuela i la Moncloa i ho celebraran pels carrers de Madrid. A Blaugrana, Ferran Torres va marcar la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. El Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés ahir perquè es va fracturar la clavícula en una caiguda. Pogacar té 5 minuts sobre el segon Evenepoel, que va guanyar ahir. I Paula Badosa jugarà a la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Sheriff. Ha perdut a primer set 6-4.
0: I el temps, sol i calor, en plena canícula, amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada, amb ventades, però poca pluja i acompanyada de fang.
2: 3CAT Info.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem el panorama informatiu local. Més de 200 establiments de Castelldefels participen al repte de les banderes verdes. La restauració local es mobilitza per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats en aquest àmbit de la sostenibilitat a Castelldefels. Renovació dels contenidors de roba i calçat. Durant les darreres setmanes, des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament, s'està duent a terme aquesta renovació i millora dels contenidors de recollida de roba i calçat del municipi per fer-ne un ús més còmode i accessible. Entre les millores que s'estan implantant i destacant la reubicació dels contenidors a les illes de recollida al costat de la resta de fraccions, una nova imatge corporativa unificada amb la dels altres contenidors del municipi i la instal·lació de més de 20 nous contenidors repartits per tot Castelldefels. I a l'àrea de manteniment de la via pública, finalitzant les actuacions de reparació de voreres i accessibilitat al litoral. Les parelles de manteniment de la via pública han dut a terme un total de 6 actuacions de millora entre els dies 13 i 17 de juliol dins del programa setmanal d'intervencions impulsat per l'Ajuntament. En aquesta ocasió, aquestes actuacions de millora posen especial atenció a l'accessibilitat de la platja. I fins aquí el repàs del panorama informatiu. Tornem d'aquí una hora al butlletí Castelldefels avui. Fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

Doncs parlem ara d'un tema, l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila, es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García i els caps del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquest aquests espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no, que a dia d'avui les són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de punt lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes punts liles que són complementàries als punts lila d'oci. I el que fem és que instal·lem punts liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com deia, s'ha adreçat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles.

0: les volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat, i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no?, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
1: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
0: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
1: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions.
0: Vale, mira, en els punts liles t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació, després de la pandèmia, portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només és a l'estiu i vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
1: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
0: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no, la majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no, la majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no, de manera molt puntual, dintre els punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals que hi treballen. I, bueno, això ens recorda, no, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, pues, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
1: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
0: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és les xarxes punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí, que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
1: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
0: Igualment, adéu.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Doncs parlem ara amb Sònia Ruiz, ella és coordinadora de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona. I parlem amb ella perquè justament la Diputació reemprèn aquestes exposicions itinerants sobre feminisme i igualtat. Bon dia, Sònia.
1: Hola, bon dia, Anna. Bon dia, Castelldefels.
0: En què consisteixen aquestes exposicions?
1: Doncs aquest és un programa que, com bé deies, ja va tenir, ja va impulsar la Diputació de Barcelona fa força temps i ara portàvem també uns anys que no teníem exposicions itinerants i per nosaltres doncs, això és molt important, el poder donar recursos, suport i acompanyament als municipis de la demarcació. I, per tant, aquest programa doncs, són quatre exposicions i un documental que doncs, a partir de ja el proper mes començaran a voltar, a itinerar per als municipis de la demarcació de Barcelona. Els objectius del projecte són, sobretot, doncs, recuperar aquest servei per als municipis, garantir doncs, que pugui arribar aquesta sensibilització sobre temàtiques que són molt importants entorn a la igualtat de gènere doncs, a tots els racons de la nostra demarcació. Són eines pedagògiques, recursos comunicatius, de sensibilització i que volen també doncs, reforçar la presència del feminisme doncs això a l'espai públic i als nostres centres cívics, espais culturals. La primera és ja que això que comença a partir del proper mes, ja l'hem tingut a Barcelona, al nostre espai Francesca Bonmaison, en el Rabador, que és un espai obert a tothom on anem, doncs hi ha un programa d'exposicions estables. Es diu Habitar el meu cos. I aquesta primera exposició ha estat a cura d'una artista que és una artista visual i és comunicadora experta també en temes de comunicació igualitària, que es diu Yolanda Domínguez. I aquesta exposició aborda el fenomen de la violència estètica com una forma de violència masclista que patim especialment les dones, però tothom, diria jo, no? I que massa sovint està invisibilitzada, però que està molt, molt arrelada a la nostra societat. Són, Anna, aquests cànons imposats i també doncs, amb aquesta influència actual de les xarxes socials que doncs, construeixen una imatge dels nostres cossos doncs, estereotipada i moltes vegades impossibles, no?, d'arribar a aquests models.
0: Aquesta seria la primera exposició que circularà. Exacte. Les altres tres?
1: Les altres tres són la següent, també, que tenim previst de que pugui... a més, és important dir que aquestes, totes les exposicions tenen l'afegit de comptar amb un suport d'un taller, d'una conferència, per poder doncs, acabar d'arrelar tota la informació i tota la sensibilització que volen compartir. No? La segona estarà ja també en el nostre espai Francesca Bonmaison a partir del mes de juny, i tracta de les jornades o de les primeres jornades catalanes de la dona que van tenir lloc al maig del 1976. Així que enguany commemorem aquest inici de la eclosió del que seria doncs, el que s'anomena la segona onada del moviment feminista i el moviment feminista en els països catalans, en el nostre territori, en el nostre context. Sí que en aquella trobada doncs, es van exposar per primera vegada reivindicacions i demandes després de tants anys de dictadura i ara doncs, tornem a recuperar aquesta història de totes, que a més doncs, inclou quan comença a voltar per als municipis doncs inclou també un documental. L'exposició ha estat a cura d'una historiadora també rellevant en el nostre context, la Isabel Segura, i també la Fabiola Llanos i la Carme Porta han elaborat un documental d'aquells dies, del que s'anomena també del Maig de les Dones. Aquesta ja començarà, la tindrem, com us deia, a partir del mes de juny, i pocs dies després comptarem amb una altra sobre Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que tracta la temàtica també superrellevant de l'urbanisme en perspectiva de gènere, en perspectiva un urbanisme inclusiu, unes ciutats i uns pobles dissenyats perquè tothom hi tingui cabuda, perquè tothom pugui voltar de manera autònoma, lliure, segura, i on siguin espais també de socialització, de cures i espais segurs i lliures per a tothom. Aquesta exposició està a càrrec també d'una entitat que és Iqualsari, que són expertes en temes d'urbanisme i gènere, i la darrera, que ens encanta també, que la tindrem per oferir ja als ajuntaments, als municipis de la demarcació a partir de la tardor, es diu I tu què en penses?, que l'han elaborat el Miquel Missé, ha escrit la part dels textos, i la Raquel Ribarrossi, que és una il·lustradora també molt coneguda i reconeguda, ha fet unes il·lustracions magnífiques i reflexiona sobre joventut i masculinitat. Està sobretot, comporta també, inclou un taller adreçat als nois adolescents i sobretot reflexiona sobre les masculinitats i entre el jovent d'avui en dia. I també estem molt contentes de poder comptar amb aquestes quatre exposicions i de ben segur que a Castelldefels arribaran ben aviat.
0: Doncs esperem aquestes quatre exposicions tan interessants al voltant de la dona promogudes per la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Sonia Ruiz, coordinadora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat. Gràcies per informar-nos, per ampliar-nos els continguts d'aquestes exposicions tan interessants i fins un altre moment.
1: Fins un altre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon adéu, dia. Bon dia, Núria. Adéu. Adéu. Sonia. Adéu.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet evacuats preventivament per l'esvoranc que va provocar les obres de l'Ila 9. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. I 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa continua actiu, ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I a Soses, al Segrià, dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. I ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a les negociacions. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. Els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament general entre els joves indis. I en cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. Els jugadors campions del món, la selecció espanyola, vol ara mateix cap a Madrid i arribarà a quarts de tres. Després hi haurà recepció a la Sarsuela i a la Moncloa i a les 7 rua pels carrers de la capital d'Espanya. Paula Badós acaba de perdre la final del torneig a Iaşi a Romania 6-4 i 4-0 en el segon set, hagut d'abandonar per lesió contra l'egípcia Sherif. I el Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés perquè es va fracturar la clavícula. Pogacar té 5 minuts sobre el segon a Benepul, avui jornada de descans.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada de calor, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang.
2: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima de ciutat. L'Ajuntament recorda el funcionament del servei gratuït Barrinet de recollida de voluminosos. El servei Barrinet permet retirar gratuïtament mobles vells, trastos i restes de jardineria davant de casa. Per utilitzar-lo, cal consultar el dia de recollida de cada zona, deixar els residus al carrer entre les 9 i les 11 de la nit del dia assignat i respectar els límits establerts, un màxim de 3 peces de mobiliari i fins a 4 metres cúbics de restes de jardineria per habitatge. Continuen els treballs de renovació de la senyalització viària al barri Centre. Les tasques es van centrar la setmana passada al tram del carrer Major, situat entre els carrers Isaac Peral i Thomas Edison. Els operaris estan repintant passos de vianants, places d'aparcament i altres marques viàries amb l'objectiu de millorar la visibilitat i reforçar la seguretat de la circulació. Les ballades de sardanes continuen aquest estiu a la plaça de l'Església. Després de la ballada d'ahir diumenge, el cicle organitzat pel grup sardanista Castelldefels continuarà els propers diumenges d'estiu a la plaça de l'Església. Una proposta oberta a tota la ciutadania que manté viva la tradició i la cultura popular al centre de la nostra ciutat. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. D'aquí una hora serà el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquesta jornada de dilluns en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que el que si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que vam plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, ja se fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes?

0: també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones, per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat dos dies a la setmana.
1: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Montpoi, ja ningú passarà calor, tenint en compte més, Pep, que algunes activitats requereixen esforç físic.
0: Sí, exacte. És a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora, i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, comencem per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
1: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
0: A tarda festa, a la tarda dels avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és la que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí, i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
1: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Montpoi.
0: Sí, tanquem el curs 25-26 perquè fa tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors. Per tant, doncs, això de cara al curs venent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
1: Tot així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
0: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se crearan els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Aquest República sí obre els diumenges, no els festius, i el Montpoi sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
1: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
0: Sí, sí, tot els mateixos horaris durant l'any. Simplement serà lloc, primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
1: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
0: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs obrir el nou curs al mes de setembre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia. Adéu-siau.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels, així som.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
0: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara d'un llibre que es titula Chicas, hablemos de dinero, haz que tus ahorros te trabajen para ti, lo edita Larús i lo escribe Elena Moya. Ella va néixer i créixer a Tarragona, es va formar com a periodista, va cursar un màster en periodisme financer als Estats Units, finançat amb una beca Fulbright. Elena ha seguit els mercats financers durant més de 30 anys com a periodista en Espanya, als Estats Units i Anglaterra, al Periódico de Catalunya, Bloomberg, Reuters o The Guardian, o com a professional de la inversió en gestores de fons. El seu rol ve recolzar per la certificació CFA, Chartered Financial Analyst, la més prestigiosa en el món financer internacional. Elena és autora de 4 novel·les, Los Olivos de Belchite, La maestra de Republicana, La candidata i L'altra orilla, i va fundar i dirigeix el Festival Literari Internacional de Morella, el FLIM. Què tal, Elena? Molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies i bon dia.
0: Bon dia. Per què, què és el que et va decidir escriure aquest llibre, que no té res a veure amb les 4 novel·les teves anteriors, no?
1: Efectivament, perquè, a veure, jo professionalment treballo al sector financer, però bàsicament perquè jo he viscut 25 anys a Londres i veia que la gent que jugava al meu equip de futbol a Londres, que era un univers bastant dispers i divers, semblava que tinguessin més possibilitats que feien amb la seva vida, més del que volien, que no pas les meves amigues a Catalunya o a Espanya, que semblava que tothom estigués doncs, més esclavitzat a una feina que no li agrada o martiritzat o amb una relació potser de la que no es poden acabar de marxar i trobar un pis o de realitzar els seus somnis. No? I en canvi, el meu equip de futbol anglès n'hi havia dues que se'n van estalviar, se'n van a fer el tomb pel món, unes altres van canviar totalment de carrera professional, unes altres, si les van fer fora de la feina pel que fos, es van poder reinventar. I dic, clar, perquè aquí tenen accés, a veure, és un altre tipus d'economia, està clar, no? Però moltes d'elles, a veure, han tingut la possibilitat d'invertir, han tingut uns mercats financers que els hi han possibilitat, doncs, fer créixer els seus estalvis, fer que els diners treballin per ella i en un moment donat, doncs, que de sobte tenir, doncs, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 euros, cadascú en la seva mesura, però poder realitzar els seus somnis, no? I d'una manera que et donguin independència i que t'apropin doncs, a complir els seus objectius.
0: I és el que va moure a escriure aquest llibre, el poder tenir doncs, un projecte de vida, saber com utilitzar els diners o com ens poden ajudar a fer aquests canvis, sí. No?
1: Sí, totalment, per empoderar les dones d'Espanya, perquè jo, com que treballo al sector, doncs molta gent m'ho diu, és que jo no sé res de finances, i molta gent, jo escolto, no, si jo ja tinc feina, jo amb el que guanyo cada mes ja en tinc prou. Dic, però és que, a veure, si tu vols subsistir, i que també és una opció que per molts i moltes doncs és molt raonable, no? Però jo també conec molta gent que no es conforma en subsistir, que ve a la vida per ser feliç, per fer feliços els altres i per a tots ens agrada aconseguir coses, sobretot les que mai ni ens havíem plantejat que poguéssim aconseguir, o penses, no, això no és per mi, no? El de tenir iniciativa, obrir un negoci, anar a donar la volta al món, pensar, oh, això és pels altres. No, el que vull és empoderar la dona espanyola i catalana i dir-li, tu pots tenir tots aquests somnis, no? I la barrera em sembla que mental és més important, és més gran que la guerrera tècnica. Ara, afortunadament, hi ha moltes plataformes, assessors, que ens poden ajudar tècnicament i en quant a coneixements, jo crec que amb el meu llibre ja n'hi ha prou, no? O sigui, de saber el que has de fer i on invertir, com el gimnàs. El moment més dur de l'experiència del gimnàs no és quan estàs corrent a la màquina, és aixecar-te del sofà. Llavors, també el moment més difícil de la inversió i del complir els somnis és dir, no, jo vull, no vull estar aquí amagat o amagada darrere de la meva rutina, no, jo el meu somni tota la vida ha estat començar un taller d'això o posar-me en forma o donar la volta al món o parlar idiomes o mirar, em vull fer psicòloga o jo vull aprendre carpinteria, jo que sé, mil coses, no? O fer anar-me amb un màster en una universitat de prestigi estrangera, coses que ens pensem que no estan al nostre abast, però sí que moltes vegades sí que hi són.
0: I per on hem de començar, Elena?
1: Bueno, doncs, a veure, això no és publicitat. O sigui, ja, llegint el meu llibre jo crec que és un bon començament per molts motius. El principal és per entendre que la inversió va d'objectius. O sigui, això no va de, mira, l'inflació puja, ara no hem de comprar renta fixa, no, perquè perquè ningú sap el que faran els bancs centrals. No, ningú té una bola de cristal. A més, no és que només nosaltres ens equivoquem i els gestors de fons s'equivoquen, és que els bancs centrals s'equivoquen amb les seves previsions. Sí, no, no, i això tampoc va de la publicitat aquesta enganyosa que de vegades ve programes que uns, si te poses a comprar criptomonedes, te compraràs aquest cotxasso. No, no, jo estic parlant d'inversió professional, assenyada, a poc a poc, però sobretot amb objectius. Tu vas invertir com anar al port. Tu no te puges amb un vaixell segons on bufi el vent. Tu te poses al vaixell on va on tu vols anar. Doncs la inversió és el mateix. Tu tens un objectiu a curt plaç, perquè has de pagar un deute, te vols casar, has de pagar l'entrada a un pis, el que sigui. Llavors, la renda fixa a curt plaç és l'actiu més adient per aquest objectiu. Si poses els teus diners a la borsa s'enfonsa, l'has fotut. O sigui, no, segons l'objectiu. Ara, si el teu objectiu és a mig o llarg plaç, bé, molt bé, doncs pots tenir una miqueta en renda variable, que és el que es coneix com la borsa, però una miqueta en renda fixa per si les mosques, per si també hi ha una recessió. Però si el teu objectiu és complementar una jubilació, perquè no ens enganyem, el model de finançament de la jubilació a Espanya és absolutament insostenible, no donarà, i això també ja s'ha dit molt, molt alt. Llavors, si és molt a llarg plaç, a 10, 20 anys, doncs sí, posa els diners a la borsa, però sense pagar gaires comissions, amb uns fons indexats, renta variable global, jo no entenc, sí, jo tinc accions a Telefònica, Repsol, bueno, això és com viure a les cavernes del món de la inversió, no? Una renda variable global que et dongui i poc a poc, cada mes, anar posant 100 eurets, 200, 500, els que tingueu, no? Els que podeu. Anar posant, perquè això és l'efecte d'interès compost. És com una bola de neu que cada cop que va baixant adquireix velocitat i es fa més gran. La inversió creix també amb aquesta mesura. A més tinguis, clar, el teu patrimoni anirà pujant i s'anirà fent més gran. I, sobretot, si veieu els titulars, la força s'enfonsa, no fer res. Si la vostra... És com si us volguéssiu comprar una assegurança quan la casa s'està incendiant. O que hi hagi esteu en un club a Nova York i hi ha unes onades i us voleu tirar l'aigua. O sigui, no, és que just quan menys us convé. I està demostrat que els inversors de Napeu compren quan el mercat està alt, per tothom en parla, oh, jo he guanyat, tal, i venen quan el mercat baixa, que és el pitjor que poden fer. O sigui, això tu vas a poc, anar pagant cada mes, i quan t'arribi l'hora de dir, bé, jo ja he arribat al meu objectiu, jo ara vull obrir el meu negoci, vull fer, llavors sí, llavors vens i realitzes el que volies.
0: Mm. A tu, professionalment, què t'ha ensenyat el món financer com a periodista?
1: Jo sempre vaig tenir molta curiositat. Abans de ser financera, vaig ser periodista financera. Jo vaig llegir molt, sobretot llegint, perquè quan jo treballava aquí a Espanya, lamentablement no hi havia molta gent que en sabés molt de mercats, perquè el nostre país estava monopolitzat per tres grans bancs. Hi havia petites empreses d'inversió, però moltes estaven a Madrid. I també era una època on la gent, jo me'n recordo algun banquer un cop em va dir, sí, Elena, però això són operacions complexes, muy complexes, operacions financeres muy complexes. Bueno, 30 anys després, ja amb el CFA i aquest, jo no hi ha res financer que no pugui explicar, res, res. Hi ha un professor de finances un cop em va dir, mira, nosaltres diem 100 punts bàsics perquè si diem 1% ens entén tothom. Sí, l'època aquesta de que utilitzem el llenguatge tècnic per confundir els altres i colar-los comissions més altes, això ja ha passat. O sigui, ara per llei podem anar al banc i que ens ho expliquin clar i català. I si no poden, estem protegits per la llei per anar i dir, pues que porta un altre que m'ho expliqui millor. O sigui, el meu llibre s'entén perfectíssimament, tothom amb un mínim d'educació ho entén perfectíssimament. I ara, afortunadament, hi ha manuals d'inversió, o el meu llibre, o altres també, que ho expliquen millor cada vegada. I hi ha dones, a Espanya, de fet, és un país on moltes gestores de fons són dones, i dones increïbles que ho fan molt bé. Jo el primer que faria sí, seria informar-me, sobretot per les que no sigui un món que domineu, amb el meu llibre o altres, però és que posant a Google El món de la inversió, però el que passa és que jo, clar, recomanaria el meu llibre abans, sí, perquè a saber el que te trobaràs pel Google, i ja no parlem de l'agència artificial. Però subratllo que no crec que el tema tècnic sigui el principal, eh? Per mi és més mental.
0: Tot i així, continuarà havent prejudicis a l'hora d'invertir si no s'has familiaritzat, doncs, en aquest món. Recordem l'escàndol que va succeir fa uns anys amb aquells fons on gent invertia i després va perdre els diners,
1: sí,
0: no?
1: Sí, amb les preferentes, sí.
0: Les preferentes. Per què va passar això?
1: Bueno, sí, perquè, a veure, no estava regulat i era publicitat enganyosa, o sigui, no t'estaven dient que aquells diners es podien perdre. Ara, afortunadament, després d'allò i després de la crisi financera, el món està molt millor regulat, els bancs estan millor regulats, ara hi ha molta més policia. I si tu vas al banc i te fan signar una cosa que no entens, el banc se pot portar una multa molt gran, eh? El que passa és que jo ja sé que hi ha gent que va al banc i que li diu, però tu entens, no? I l'altre, no, però bueno, posa que sí. Ja està. Jo us urgiria a totes a no fer això. A totes i a tots a no fer això. Si no ho enteneu, res de res. Jo, en el fons, tot és molt més fàcil del que sembla. És, a veure, exactament quina comissió hi ha aquí. I que t'ho diguin, però totes, eh? I exigir. No és la comissió d'això i la comissió de l'altra. No, no, no, no. Un número, el total, ho podeu exigir. El total de la comissió és i demanar comissions mínimes. A les plataformes online es pot invertir per comissions de menys del 1%, i això és possible. L'avantatge, sempre us donarà, clar, anar amb ignorància, els hi estàs posant més fàcil, no, que doncs no sortir amb una solució òptima per tu. El coneixement sempre és bo, i jo crec que un cop llegit el llibre, un cop sobretot tenir l'objectiu de dir, mira, jo el que vull és això, i llavors ja estàs dient si vas al curt, al llarg o al mig plaç, i el llibre ja ho poses per aquest perfil, aquest tipus d'actiu et donarà això, llavors tu ja pots anar al banc i dir, mira, jo tinc un objectiu i he llegit que això me convé, abans que et donin una oferta.
0: Molt bé. Parlem d'una altra de les teves activitats paral·leles al teu desenvolupament professional com a periodista financera, al món financer, i és que et dirigeixes també al Festival Literari Internacional de Morella.
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns una mica en què consisteix, quins són els objectius, o on se senta aquest festival.
1: Doncs és l'altra banda, no? És el seny i la rauxa, com si diem, no? A veure, el món financer i el que faig. El món financer sí que és per ajudar la gent a guanyar diners i a complir els seus somnis. I amb el Festival Internacional de Morella és més a cuidar la part emocional, no? És un festival, jo vaig viure a Londres molts anys i feien el High Festival, són uns festivals, doncs tu vas a veure autors, vas a un poblet petit a Gales, vas amunt i avall, unes sessions són al pub, les altres eren al teatre, les altres eren al cine, i jo sempre havia tingut l'il·lusió d'això, portar-ho aquí, no? Jo soc de Tarragona, meitat de Tarragona, meitat de Morella, i Tarragona m'assemblava una ciutat més gran, no? Això és més maco fer-ho en un poble, perquè costa molt menys anar i tornar, doncs l'any que va venir Eduardo Mendoza, doncs la gent se li podia apropar pel carrer, estava per allà sentat. Aquest any ve la Manuela Carmena, ve la Victoria Camps, bueno, hem tingut l'Empar Moliner, hem tingut el Manuel Javois, bueno, hem tingut gent a la Carme Riera, a la Nieves Concostrina, hem tingut a molta penya molt, molt interessant, però a part de no volem ser allò un festival per a erudits que llegeixen, es passen el dia llegint a ulleres. No, no, tenim sessions de ioga, tres cates de vins, una ruta sobre l'Espanya buida i la bretxa rural, un campionat d'escacs, una música irlandesa amb un guitarrista, un concert de cello a l'aire lliure. I, bueno, i el tema, sempre tenim un tema, i aquest any és dones, igualtat, quan? I bueno, també tindrem el panell de Xiques Hablemos de Dinero sobre la bretxa de gènere, però aquesta bretxa també la tractem amb un panell de chefs, totes dones. O sigui, hi ha molta cuinera i molta cuinera domèstica, però qui té les estrelles Michelin són els homes. O sigui, aquí què passa, no? I doncs es tracta de parlar també d'aquest tema des del punt de vista esportiu. la diferència entre els homes d'esportistes d'elit, homes i dones. I ve la Imma Puig, que va ser la psicòloga del Barça i la psicòloga personal de l'Iniesta, i la Nina Pont, que és la presidenta del club de bàsquet femení Manresa, que va ser la primera espanyola que se'n va anar a jugar professionalment als Estats Units, abans que el Fernando Martín. I es tracta de... jo dic que és com una mena d'espa cultural, millor que un jacuzzi. Jo estar allí fent una cata de vins gratuïta, m'estimo més, en lloc d'estar en un jacuzzi, m'estimo molt més estar en un convent del segle XIII on farem la inauguració, fent una cata de vins gratuïta i allí xitxat amb la Manuela Carmena. O sigui, tots els nostres actes són gratuïts també, menys quan donem menjar, perquè entenem la cultura és per tots. No volem acabar sent aquests festivals de guachis que t'acosta 20 euros al panell. No, no, nosaltres som gratis per tots.
0: És un festival que no és competitiu tampoc, no?
1: No, que va, no, no. No. Tenim una newsletter i la gent la rep, però no mirem l'algoritme, el tenim adormit, ni mirem res, però tampoc tenim temps, som tots voluntaris, no? Però no busquem perfil demogràfic del Folimero en absolut, contra més divers i contra més, i no s'ha de reservar. A veure si de sobte vinguessin 1 milió de persones, doncs sí que hauríem de posar entrades i tal, no?, per controlar la seguretat, però anem omplint el teatre, la gent va venint, jo us animaria, no està gaire lluny, a més pots travessar el Priorat, també de camí cap a Morella, és una part del nostre país que la gent no coneix gaire, perquè hi havia una carretera dolentíssima, ara ha millorat moltíssim, i és un viatge molt maco, i sobretot és per la gent que estem a prop de les grans ciutats. És una manera també d'estar al camp. Jo vaig estar la setmana passada i encara fa una olor a romaní amb el que ha plogut, preciós. També qui vos agrada una excursió és molt maco, i el menjar, bueno, hi ha molta trufa negra, el menjar és estupendo, o sigui, menja un filet de vedella o peix, no és un lloc de peix, és més carnívor, però bueno, uns arrossos també boníssims.
0: Quan se celebra aquest festival?
1: Doncs d'aquí hi ha una setmana i mitja. Aquest cap de setmana no el vinent, 15, 16 i 17. I sí, la inauguració al convent del segle XIII hi ha el divendres al vespre i tot el dia dissabte i al matí del diumenge. I us convidaria tots a venir, perquè nosaltres quan ho publiquem i vam fer la presentació aquí a Barcelona no volem likes, no volem que ningú ens doni likes, volem culs a les cadires i mans. Volem que vingueu i que participeu. De fet, aquest any també amb el tema dels vins tenim 3 bodegues locals amb vins que són molt autòctons de la terra de Castelló, el vino Carlón, que és un vi que s'està intentant recuperar, i intentem que tot sigui molt sostenible. Ve la del diari Ara, la Rosa Rodona, a fer la taula compartida, i allí hi haurà productors locals i ens explicaran a veure quant costa portar aquesta tomaca de la terra al plat. I ens ho aniran explicant. O sigui, intentem ser molt arrelats a l'entorn i a la comarca dels ports.
0: Doncs per a més informació, la pàgina web del festival, flim.es, no, Helena?
1: Exactament, allí ja teniu el programa. A les 2 activitats, a la taula compartida i la ruta gastro, sí que us heu d'apuntar, perquè hi ha places limitades perquè es dona menjar, però tot el més és, mira, entreu i participeu. És el programa molt, jo crec que molt plural. També parlarem d'incendis. Bueno, tenim un catedràtic, un morellà, que és catedràtic d'aquí de l'Autònoma, en Xavi Carol, que porta els millors experts d'Espanya en incendis, que a Espanya és un problema molt gran. També parlarem d'incendis. També parlarem de amb la Carmena i el magistrat aquest Ximo Bosch valencià, també parlarem de la justícia, del que li està passant a la justícia espanyola, i la simultània d'escacs allí sota els porxos, perquè us agradi. Hi ha el darrer, jo soc molt apassionada del futbol, i cada any hem tingut un panell de futbol, no? I jo els dic als tres tenors, ve l'Antoni Bassas, el Ramon Besa i el Toni Padilla, Ramon Besa del País, el Toni Padilla de l'Ara, i els hi dic als tres tenors, i anem a la cafeteria de l'hotel, bueno, de gom a gom tots els anys, i allí la gent pregunta molt i és un debat molt interessant i allí sí que és qui guanya la Lliga i va ser penalti, no va ser penalti.
0: I a més l'alcalde Ramon Besa, que és un home molt atractiu explicant les coses i molt amè també, eh?
1: Sí, ui, el Ramon té fans allà on va. I és el cinquè any que ha vingut. O sigui, de 5 flims, el Ramon ha estat el 5. O sigui, és el flim, és el poster boy del flim. A Morella se l'estimen. Bueno, tenim el que ens dona pels participants un regalet que són un oli d'oliva, Barona la Vella, d'unes oliveres mil·lenàries d'allà a Sant Mateu. Ens dona unes llaunetes pels participants, però nosaltres no podem comprar res, no? I aquest, bueno, l'estira de cap quan ve el Ramon, és clar, perquè no viuen a Barcelona, estan allí vivent a Sant Mateu, entre oliveres milionàries, i clar, quan venen, doncs, l'Antoni Bassas i el Toni Padilla, doncs, els escolten amb uns ulls com a plats. I, clar, també ho fem per això a Morella, no?, per apropar la cultura, doncs, al món rural, a les grans ciutats, tothom està molt acostumat a veure tothom, però al món rural no tant, no?, i és molt maco i la gent també és molt, molt agraïda. I jo faig el Club de l'Inversor, també el faig allà a Morella, està a tope. I la gent que no es pensi, perquè un any vam fer una ruta astronòmica i aquests que venien de la capital es pensaven que sortiria un iaio amb un gaiato dient mira, avui hi ha núvol i demà plantaré tomàquets. I te van venir els de l'Associació Astronòmica de Morella amb 3 telescopis que van veure ahir amb un làser allí i van veure les anelles de Saturn i van flipar aquests de la capital. Dic, mira, ens pensàvem que veníem aquí a una ruta d'agricultors i estem a la NASA.
0: Molt bé, doncs, Helena Moya, moltíssimes gràcies per aquest llibre, Chicas, hablemos de dinero, que tus ahorros trabajen para ti, molt pràctic per saber, per tenir més cultura financera i èxit amb aquesta nova edició del Festival Literari Internacional de Morella. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia, Helena.
1: Bon dia.
0: Adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

I fins aquí l'Així Som d'avui dilluns, un dilluns així una mica amb calma, no? Em sembla, des d'aquí, des dels estudis, que anem veient als carrers, avui sembla que hi ha poc moviment, la gent la veiem una mica cansada, eh? No sabrem per què serà, no serà pel partit d'ahir, no? Doncs esperem haver-vos apropat un dia més tota l'actualitat de Castelldefels, haver-vos descobert també projectes i persones que contribueixen a fer ciutat. Recordem també a l'àmbit informatiu que Castelldefels ha prorrogat la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. Aquesta serà una de les notícies de la que coneixereu més detalls a l'informatiu que ja tenim a tocar en uns minuts. Començarà la companya Feney de Martín amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Important, aquesta tarda tenim el punt lila itinerant del Departament d'Igualtat i Feminisme. Ja sabeu, hem comentat que estarà a Castelldefels en horari de 4 a 7 de la tarda a la platja. En concret, s'ubica davant de la Biblioplatja, al passeig marítim 133. Aquest punt lila oferirà informació sobre els recursos d'atenció a les violències masclistes, un espai d'escolta i orientació per a qualsevol persona que ho necessiti i activitats de sensibilització per a totes les edats. I ens ha marcat el context avui de l'Així Som amb diverses entrevistes de l'àrea de feminismes. Hem parlat amb Diputació de Barcelona sobre punts lila, també sobre l'àrea de feminismes i igualtat de la DIVA i els diferents projectes i exposicions que arribaran al llarg del nou curs escolar, entre cometes, no? A partir del setembre. Hem fet al voltant pel comerç. Avui ha anat sobre viatges, ens hem apropat a Viajes Carrefour i, a més, també hem parlat de l'escola d'estiu de la gent gran, que encara tenim uns darrers dies de tallers dirigits a les persones grans de la ciutat. Finalitza aquest 24 de juliol aquesta escola d'estiu, una gran oportunitat per a les grans persones que tenim aquí a Castelldefels. I amb això us recordo ja per acabar que podeu recuperar aquest programa a radiocastelldefels.org i desitjar-vos que acabeu de passar un gran dilluns, ànims amb aquesta setmana i que, doncs, que nosaltres tornarem demà de nou amb una nova edició de l'Així Som. Fins aviat, fins demà a les 10, molt bon dia! Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 20 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels segueix la final en pantalla gegant. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada del futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de masculí de futbol a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Nous talents consolidora el talent jove de Castelldefels amb una edició de gran nivell. Castelldefels ha tornat a convertir-se en aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant les tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaça han acollit actuacions de música, dansa, protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Comencem! L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Segons el BAN publicat aquest diumenge, queda prohibit encendre, disparar o utilitzar petards, coets, bengales, bateries o qualsevol altre article pirotècnic tant en espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció afecta carrers, places, parcs, jardins, terrasses, patis, zones comunitàries i també les platges del municipi. La decisió respon a la situació de risc que es manté aquests dies i que podria afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. Fa unes setmanes, en declaracions a Ràdio Castelldefels, el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, ens explicava alguns dels factors que incrementen aquest perill durant els mesos d'estiu. L'escoltem.
1: Bueno, en cas d'incendis forestals, hi ha diversos factors que faciliten la propagació i la intensitat d'un incendi, no? Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegís també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Protecció Civil recorda que les altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de sequedat de la vegetació converteixen qualsevol negligència en una possible emergència. Per aquest motiu, els serveis municipals insisteixen que la prevenció continua sent la millor eina per evitar incendis. En aquest sentit, Joan Álvarez feia una crida a la responsabilitat individual de la ciutadania. L'escoltem.
1: Nosaltres estem èmfasi en la responsabilitat individual i ciutadana que tenim cadascú. Des de l'administració pública, bueno, podem ampliar recursos, podem augmentar la vigilància, la prevenció, les campanyes, i això és molt important i ho continuarem fent, però realment el risc comença per un mateix i, bueno, i actuar amb seny i amb prudència. I ara, més que la resta de l'any, hi ha que extremar aquestes precaucions a la natura, no? Perquè ja veiem que la mínima tonteria, la mínima burilla d'un cigar o de pirotècnia o d'una barbacoa no autoritzada, pues pot provocar un incendi molt greu.
0: La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment de la prohibició. L'Ajuntament recorda que els incompliments poden comportar denúncies i sancions. A més, es demana extremar precaucions a l'entorn natural i avisar immediatament els serveis d'emergència davant qualsevol indici de foc o columna de fum. Ho recordava també el tècnic de protecció, Joan Álvarez. L'escoltem.
1: Recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, bueno, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar si anem al medi natural a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Correcte. I llavors, si detectem fum, la manera correcta d'actuar, quina seria? Des de l'Ajuntament es demana la col·laboració de tota la ciutadania per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com l'entorn natural del municipi. La prohibició es mantindrà vigent fins al 2 d'agost, tot i que podria tornar-se a prorrogar si les condicions meteorològiques no milloren en els pròxims dies. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada de futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. L'ambient festiu va començar hores abans del partit amb música i animació i es va mantenir durant tota la retransmissió d'una final que va acabar amb la victòria d'Espanya i la consecució títol mundial. Abans de l'inici de l'enfrontament, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va fer una crida a viure la jornada des del respecte, la convivència i l'esportivitat en una ciutat on conviuen nombrosos aficionats de les dues seleccions. L'escoltem.
2: Y vamos a celebrar todos la final y aquí estamos. Dejadme deciros tres cosas. La primera que es muy importante para que la selección siga siendo un ejemplo de respeto, un ejemplo de convivencia, un respeto de saber jugar y de saber ganar. Os pedimos a todos respeto y que esta fiesta sea una gran fiesta en convivencia y en respeto. La segunda cosa que voy a decir es la buena aquí en Castelldefels. Muchísimas personas.
0: Per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment, la policia local va desplegar un dispositiu especial de seguretat amb controls d'accés, restriccions d'objectes potencialment perillosos i la col·laboració de diferents serveis municipals. La celebració va transcorrer majoritàriament amb normalitat dins de la plaça Teresa Claramunt. Tot i això, després de la final es van registrar alguns desperfectes en elements del mobiliari urbà. L'Ajuntament havia insistit durant els dies previs en la necessitat de mantenir una actitud cívica, especialment davant de la gran afluència de públic prevista en un context marcat també per l'elevat risc d'incendi forestal, que manté vigent la prohibició d'utilitzar material pirotècnic en tot el municipi. La final del Mundial va tornar a demostrar l'interès que desperta el futbol a Castelldefels amb una plaça de Teresa Claramunt plena d'aficionats que van seguir en directe la victòria d'Espanya davant de l'Argentina. Castelldefels ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaza han acollit actuacions de música i dansa protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Les semifinals, celebrades divendres i dissabte als Jardins del Castell, van servir per seleccionar els 14 finalistes que diumenge van competir a la gran final celebrada al Teatre Plaza davant del públic i del jurat. En la categoria de música, la guanyadora d'aquesta edició ha estat Vesta, mentre que Marc Núñez ha aconseguit el segon premi i Indira Molina el tercer.

0: Pel que fa a la nova categoria de dansa incorporada enguany al certamen, la vencedora ha estat la Marina Walpersin. El segon premi ha recaigut en Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé Mayorgas, i el tercer ha estat per Uca Júnior. Els primers classificats a cada categoria actuaran la pròxima Festa Major d'Estiu de Castelldefels, una oportunitat per continuar mostrant el seu talent davant del públic de la ciutat. Abans de la celebració del certament, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destacava precisament la qualitat de les propostes presentades i l'ambient de la col·laboració que es genera entre els participants. L'escoltem.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Més enllà dels premis, Nous Talents ha consolidat com una plataforma per donar visibilitat als artistes emergents de Castelldefels i ajudar-los a fer els primers

0: però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que té d'aquí, des de la sortida del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
1: L'Ajuntament ha felicitat totes les persones participants, finalistes i premiades per l'alt nivell demostrat durant aquesta edició, així com el públic que ha omplert tant els Jardins del Castell com el Teatre Plaza. Un cap de setmana que confirma un any més nous talents com una de les cites de referència de l'estiu cultural a Castelldefels. El Departament de Consum de la Diputació de Barcelona recorda els drets dels viatgers davant les incidències durant les vacances d'estiu. Coincidint amb l'inici de la temporada de vacances, la Diputació de Barcelona ha reforçat la informació adreçada a les persones consumidores amb una sèrie de recomanacions per contractar viatges i serveis turístics amb més seguretat i garanties. La campanya recorda aspectes claus com la importància d'informar-se bé abans de reservar, revisar les condicions dels contractes, conèixer les polítiques de cancel·lació o saber com actuar davant de possibles incidències durant el viatge. A més, arriba en un moment en què la Unió Europea treballa en una nova directiva sobre viatges combinats destinada a reforçar els drets dels consumidors, especialment en casos de cancel·lacions o problemes amb les empreses organitzadores. Segons ens explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, la proposta neix arran de les dificultats que moltes persones van patir durant la pandèmia per recuperar els diners dels viatges que no es van poder realitzar. L'escoltem.
2: Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses doncs, bueno, tenien problemes de solvència, hi havia tema de bonos... Bueno, doncs, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garanties.
1: Entre els consells que ofereix la Diputació també destaca la necessitat de conservar tota la documentació relacionada amb la reserva i actuar ràpidament quan apareix qualsevol incidència durant el viatge. En el cas que un servei no s'ajusti al que s'havia contractat, els experts recomanen reclamar primer davant l'empresa responsable i deixar constància de la queixa per escrit. Daniel Cebrián recorda quin és el procediment a seguir abans d'acudir als serveis públics de consum. L'escoltem.
2: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
1: Una altra banda, una de les qüestions que genera més consultes davant l'estiu són els retards i les cancel·lacions en els diferents mitjans de transport. La normativa europea preveu compensacions en determinats casos, tot i que aquestes varien segons

0: el desplaçament, si es fa en avió, tren, ferri o autocar. Segons explica Daniel Zabrián, les indemnitzacions més elevades corresponen habitualment al transport aeri, mentre que en altres mitjans les compensacions s'acostumen a calcular en un percentatge de preu del bitllet. L'escoltem.
1: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o el transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, a partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%. I a més aquí s'acabaria, eh? I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
0: La Diputació també posa l'accent en una de les precaucions que cal tenir a l'hora de llogar un vehicle durant les vacances. Els experts recomanen revisar amb deteniment l'estat del cotxe abans de sortir de l'oficina de lloguer i documentar qualsevol desperfecte. Escoltem el Daniel Zabrián, que ens explica que una simple gravació amb el telèfon pot resultar determinant. L'escoltem.
1: Sí, perquè moltes d'aquestes gravacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, fer donar la volta al cotxe i poder, doncs, acreditar en quines condicions et donen aquest vehicle. I sobretot amb temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial el tema de política de combustible. A veure, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre.
0: Des de la Diputació de Barcelona recorda que davant qualsevol conflicte que no es resolgui directament amb l'empresa, les persones consumidores poden adreçar-se als serveis públics de consum del seu municipi per rebre assessorament i suport en la tramitació de les reclamacions. Una informació especialment útil en aquestes setmanes d'estiu quan milers de persones es desplacen fora del municipi per gaudir-ne de vacances i contracten serveis relacionats amb el transport, allotjament o l'oci turístic. El Baixador celebra una festa major marcada per la convivència, la música i la participació veïnal. El barri de l'Abaixador ha viscut aquest dissabte una nova edició de la seva festa major, una cita ja consolidada al calendari festiu de Castelldefels que ha tornat a reunir veïns i veïnes de totes les edats en una jornada plena d'activitats i bon ambient. La programació va arrencar amb l'actuació de Los Travesillos, un grup format per infants de Castelldefels que van ser els encarregats d'obrir una tarda marcada pel caràcter familiar de la celebració. Posteriorment, el tradicional bingo musical va tornar a registrar una destacada participació en premis aportats pels comerços del barri, reforçant així la implicació del teixit comercial en la vida associativa del Baixador. Un altre dels moments més esperats de la jornada va ser el sopar popular, que va reunir desenes de persones i es va convertir un any més en un espai de trobada entre veïns, familiars i amics. La festa va culminar amb el concert del grup Sacatofuà, que va posar ritme a la nit i va tancar una jornada marcada per la convivència. Dies abans de la celebració, des de l'Associació de Veïns de l'Abaixador ja explicaven la feina que hi ha darrere de l'organització. Un esdeveniment com aquest que mobilitza una vintena de persones entre membres de l'entitat i col·laboradors. Escoltem l'Àlex Agramunt.
2: Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permís, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant i estan el mateix dia.
0: Més enllà de les activitats programades, la Festa Major del Baixador manté la seva essència com a espai de relació i cohesió veïnal en un barri extens i sense un punt de trobada central. Precisament aquest era un dels objectius que destacava abans de la celebració l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns de l'Abaixador, que subratllava la importància de la festa per fomentar les relacions entre les persones que sovint viuen a pocs metres de distància però no tenen ocasió per coincidir. La bona resposta del públic ha tornat a confirmar l'arrelament d'aquesta celebració que any rere any contribueix a reforçar els vincles entre el veïnat i mantenir viu l'esperit comunitari d'un dels barris més singulars de Castelldefels. El Punt Lila Mòbil reforça la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a Castelldefels. Castelldefels compta aquests dies amb el Punt Lila Mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, un servei itinerant i d'informació, prevenció i sensibilització davant de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El recurs s'adreça a tota la ciutadania i ofereix informació sobre els serveis d'atenció disponibles, així com l'orientació i l'acompanyament a persones que puguin necessitar assessorament o suport. El Punt Lila està atès per professionals especialitzades, entre elles psicòlogues, educadores i treballadores socials, amb formació específica en l'abordatge de les violències masclistes i en la promoció d'espais segurs i inclusius. Una de les característiques principals del servei és que l'atenció és confidencial i es pot accedir als recursos d'informació i assessorament sense necessitat d'haver presentat cap denúncia prèvia. A més de l'atenció directa, aquest dispositiu també té una important funció de sensibilització amb l'objectiu de fomentar la igualtat, el respecte i la convivència, especialment en espais d'alta afluència, durant els mesos d'estiu. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels reforcen el seu compromís amb la prevenció de les violències masclistes, LGTBI-fòbiques i amb la programació d'entorns segurs respectuosos per tota la ciutadania. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 20 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost per l'elevat risc d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic en tot el municipi. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels segueix la final en pantalla gegant. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada del futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí a través d'una pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Nous Talents consolida el talent jove de Castelldefels amb una edició de gran nivell. Castelldefels ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaza han acollit actuacions de música, dansa protagonitzada per desenes de joves artistes. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han marcat l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: A fons.
1: Durant més de 2 mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival de aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
2: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, pues, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí, de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant, va ser com l'ocasió perfecta.
1: I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en 3 grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
2: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari d'artistes, i que així la gent no tingués que anar, per exemple, a un teatre per poder-ho mirar, sinó que caminant pel carrer pogués veure a qualsevol peça artística, i per això en aquest format vam decidir que també seria important fer 3 eixos. Un que seria el de professionals, que hem tingut artistes professionals internacionals, després un altre que seria el de radar, que serien tallers, on allà hem tingut tallers familiars, tallers per professionals també, de tot tipus, i després l'off Viudansa. L'off Viudansa neix com la idea de que les entitats locals i les escoles locals poguessin expressar i mostrar totes les seves peces o el seu treball que han de tot el curs.
1: I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
2: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà n'hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passàvem per allà i, bueno, i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven. I llavors això ha estat força bonic.
1: I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta, un altre dels aspectes també, no?, de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Biodança.
2: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament. Han sigut les dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el Ballet i també la Laura Funes, que ara se m'havia anat, correcte, i per tant eren les úniques de pagament, i també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
1: I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests dos mesos, hi ha hagut 33 activitats diferents. D'aquestes 33, parlem dels tres grans eixos de l'estructura del festival, o com era aquesta programació?
2: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melín, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
1: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Biodança?
2: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són dos mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit pues gairebé unes 9.000 persones.
1: I com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Biodança entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaca o què és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el backstage que heu viscut amb les persones que han participat? Tens algun record, Lorena, alguna cosa així especial?
2: A veure, realment el feedback dels assistents ha sigut molt bo, els ha agradat la qualitat de les peces moltíssim, però a part d'això també la gent que viu la dansa, és a dir, les escoles de dansa totes les persones que viuen de la dansa aquí a Castelldefels estan molt contentes. A més, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Escola Municipal de Dansa, a totes les escoles per el seu suport, però especialment a l'Escola Municipal de Dansa perquè ens han ajudat molt en quant a organitzar i a muntar linòleum, escenari, etc. O sigui, està també força la seva ajuda.
1: I recentment doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
2: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofó, no?, d'aquests dos mesos de treball.
1: Uh-huh. I ara anem a fer aquesta part de rebobinar, de tornar enrere i començar a plantejar-vos el festival. Com va ser una vegada que ja plantejàveu aquesta gran idea, el que ens explicaves al principi, no? De que sí que teníeu molt clar que volíeu que fos un festival obert al carrer, que Castelldefels es convertís en un escenari. En quin moment va començar aquesta feina? Perquè, clar, entenc que construir aquest festival doncs, va ser mesos abans de planificació.
2: Sí, correcte, ja et dic, la primera idea va sortir també quan van venir a nosaltres l'entitat 360, per tant hem de donar les gràcies també a la Núria i a l'Anna perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar aquest festival, no? Sobretot sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, doncs, gràcies a ella van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
1: Uh-huh. I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
2: Correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui els ballarins, no, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
1: Uh-huh. I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels dos mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudança? O ha anat tot sobre rodes?
2: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort, perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, bueno, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau dos o tres dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
1: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudança, quan ja porta unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
2: La primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres potser, per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no? Perquè és com els dos dies que eren una mica gala, no? per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant poc a poc. Després cada dia es treballava, bueno, no? No podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem pues, poc a poc.
1: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de Tècnic de Cultura, Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360. Sí. I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, clar, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
2: Pues, bueno, hem treballat junts i poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no? És quan ja comences a respirar una miqueta, no? De, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no, que pots anar a mirar a altres anys, i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
1: I ara estic recordant que justament quan va ser la cloenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal, i ja ens confirmava que havia estat un èxit el festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, com... Clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest moment que per fi baixa l'adrenalina, però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No? Parlem ara en clau de futur. Sí. Ja esteu prenent notes per aquesta segona edició?
2: Pues, com que ara també estem treballant pel tema de la festa major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que assentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser ha de ser, hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?, totes les activitats que n'hi ha al poble. No solament tenim el festival, sinó que hem tingut, pues, el festival de màgia, hem tingut els festivals de les escoles, perquè també hem de pensar que el festival agafa a juny, que és tots els festivals de totes les escoles de dansa i de tot. I per tant s'ha fet això una miqueta complicat, no?, el tema de compaginar això. Però sí que la idea, i tenim la il·lusió de poder tornar-nos a retrobar amb 360 també i parlar de, pues, això, de què ha anat bé, què no ha anat bé i què hem de canviar de cara al pròxim any.
1: Uh-huh. Posaves alguns exemples de cosetes que potser reformuleu. Hi ha d'altres que ja teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodansa?
2: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? Lo que, bueno, hem pogut parlar, pues igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Alex i jo, per una miqueta establir, no?, que coses tindrien que continuar i que no.
1: Uh-huh. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem de festa major d'agost.
2: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
1: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodansa, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
2: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquesta seria l'objectiu principal.
1: Mm-hmm. Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
2: De 403 places.
1: Aproximadament. Clar, això és un límit. I ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
2: Pues, em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no?, l'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut, perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia la seva cadira, si cadascú es posava, i fins i tot fins els artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum a l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? De, ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
1: Mm-hmm. Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al Castell, a l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre sí. Les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
2: Exacte,
1: o sigui,
2: exacte.
1: Molt d'agrair.
2: Mira, l'últim dia, allà al Castell, bueno, van anar, com que havia un fotocol, vam anar un moment, el meu company, bueno, el Cristian, bueno, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, bueno, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i per tant estava tot recollit. Ostres, sí, sí.
1: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodança ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i, sobretot, aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i, a més, amb aquest extra, no? Ara, amb aquest coneixement que darrere, amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laborar amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara més ens arriba aquest gran repte també, no?, de consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu que respireu i dediqueu l'esforços a la festa major d'estiu, que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps avui aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. La selecció espanyola de futbol celebrarà aquesta tarda el segon mundial de la seva història. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Triomf de la selecció espanyola de futbol davant l'Argentina en una final que es va allargar fins a la segona part de la pròrroga, quan Ferran Torres va marcar el gol de la victòria. L'èxit de la selecció espanyola s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma pel Fòrum, Natàlia Ramon.
2: Els jugadors arriben aquest migdia a l'aeroport de Barajas, a Madrid, i a la tarda es faran les celebracions i la recepció del rei i del govern espanyol.
0: Aeroport de Barajas, Tania Tàpia, bon dia.
3: Està tot a punt aquí a l'aeroport de Barajas perquè la previsió és que arribi a 2:45 l'avió dels jugadors. Pujaran a dos autobusos llançadora que ja estan aquí on es llegeix enhorabona campions i aniran directes a la zona d'autoritat. Serà la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la copa a la mà. Com dèieu, a la tarda, primera agenda institucional a la Sarsuela i a la Moncloa. Després festa als carrers de Madrid amb l'escenari principal ja muntat a Cibeles, on s'espera que els jugadors hi arribin entorn a les 9 de la nit.
0: A banda d'aquesta ressaca espanyola, aquí a Catalunya hem estat pendents a primera hora del matí de canvis al govern. El president Salvador Illa nomena Raúl Moreno per rellevar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals.
2: Raúl Moreno, que fins ara era el número 2 de la conselleria, és educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a l'àmbit social, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament.
0: Baixen els delictes a la ciutat de Barcelona. Durant els primers 6 mesos de l'any ha baixat un 11% la criminalitat a la capital catalana, però els homicidis gairebé s'han duplicat. Han passat de 5 a 9. Barcelona, Miquel Jarque.
4: Sí, l'alcalde Jaume Collboni ha parlat de dades històriques i és que baixa també un 16% la multireincidència i un 20% els fets amb armes blanques. Pel que fa a les armes de foc, Collboni, taxatiu.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
0: D'altra banda, avui fa 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida. I mig any després de la crisi ferroviària, encara hi ha més d'un centenar de trams que tenen limitacions temporals de velocitat.
2: Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa ferroviària, ha avaluat l'estat de prop de 700 trinxeres i talusos i n'ha reforçat 82. Però les plataformes d'usuaris asseguren que el servei continua sent deficient. De fet, hi ha incidències diàries i els viatgers no confien en aquest servei. Pol Méndez és el tècnic de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
6: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
0: I avui els carrers del centre de Girona s'han omplert de decorats de cinema. I és que comença el rodatge d'Embolicats, l'adaptació de Rapunzel, que durant dues setmanes ocuparà bona part del barri vell. Girona, Fèlix Martín.
7: Hola, bon dia. Si abans que posin les càmeres i el director faci el crit d'acció, cal que tots els decorats estiguin a punt. I això és el que estan fent a dins i a fora la catedral i sobretot els carrers del voltant. Hi ha restriccions en els accessos. Alguns comerços hauran de tancar, però confien que el ressò de la pel·lícula de Disney serà tan gran com el rodatge de Joc de Trons, que encara avui, 10 anys després, atrau visitants.
0: En condicions normals diríem que quan falti 20 minuts per les 3, la informació esportiva. Avui no serà així, anirem més tard, anirem quan faltin 10 minuts, perquè insisteixo que començarem el Catalunya migdia amb aquesta ressaca de la victòria de la selecció espanyola i el Mundial de Futbol. En els últims 10 minuts, abans d'arribar a les 3, repassarem la resta de l'actualitat esportiva amb l'última hora de Barça, d'Espanyol, de Girona i també, per exemple, la jornada de descans al Tour de França. Ara, però, és moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a la P7 a Bàscara en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat i de Gelida a Martorell, sentit Barcelona, per un accident. A l'àrea de Barcelona destaquen retencions a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Comencem la setmana amb calor, però més normalitzada de la que hem tingut els últims dies?
10: Sí, hi haurà un pic de calor avui i demà. Perdona, però és que l'aire condicionat m'està deixant.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sembla fins i tot difícil de reconèixer-te, però sí, sí, endavant, endavant, déu-n'hi-do.
10: És l'aire condicionat, eh? Ah. Doncs això, avui i demà tindrem pic de calor. Avui la temperatura pot pujar fins als 40 graus, però jo crec que quedarà fregant els 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, potser també algun punt de les Terres de l'Ebre, però jo crec que quedarà per sota, perquè ara ja estava començant a baixar, i demà podria arribar als 40-41 al Pla de Lleida. Però serà avui i demà. A partir de demà passat, la temperatura anirà a la baixa i, de fet, el cap de setmana es normalitzarà per un mes de juliol normal. D'altra banda, sol en conjunt, i aquesta tarda potser algun ruixadet que podria afectar algun punt de la Terra Alta amb alguna tempesta en aquest indret. Després, cap al vespre, podria haver-hi algun ruixat també a l'interior del Ripollès, potser cap a Osona, i a última hora de la nit, a les 11, a les 12 de nit, fins i tot podria fer alguna gotellada a l'àrea de la costa central. Però en conjunt, els propers dies parlarem d'això, de sol, d'alguna nuvolada al Pirineu i de temperatura. Fins demà amb aquest pic de calor.
0: Gràcies, Tomàs, i recupera't aquesta
10: veu. A veure, vaig
0: prenent ànims.
10: Pastilles d'aquestes al pròpolis. Oh,
0: sí,
10: perdó,
0: sí,
10: no,
0: ja, molt bé.
10: Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La selecció espanyola de futbol és la nova campiona del món. L'equip espanyol aconsegueix el segon títol de la seva història, superant ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi, la fins ara campiona, per 1-0, amb un clar protagonisme blaugrana a la final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio aquest Mundial ha estat el Roger Arbussà, encara el tenim a Nova York. Roger, bon dia.
11: Com esteu? Bon dia.
0: Quina és la ressaca d'aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial?
11: Mira, molta eufòria a la selecció espanyola hores després de la consecució d'aquest segon Mundial. És el final perfecte per aquesta selecció espanyola després del que ja va tenir el 2010, 16 anys després la segona estrella, i Espanya que confirma que el relleu generacional s'ha completat amb èxit. Espanya va mereixer guanyar aquesta final, va ser molt i molt superior ahir a l'Argentina, que no va fer ni un sol xut entre els tres pals i que va veure com la selecció espanyola li va treure la pilota en un altre partit molt madur i de molta autoritat dels homes de Luis de la Fuente. L'heroi d'Espanya, un jugador del Barça, Ferran Torres, que no ha acabat de passar un bon Mundial, no ho ha passat bé, no ha acabat d'estar encertat, però ahir al minut 106 de la pròrroga es va disfressar d'Andrés Iniesta, engaltant amb l'esquerra una deixada amb el cap de Nico Williams després d'una centrada molt passada des de la banda dreta. El davanter del Barça estava així d'alliberat en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
11: Ha estat sobretot el Mundial de Pau Cubarsí, escollit millor jugador jove del torneig. Ja hi va tornar a fer un molt bon partit amb 19 anys en una final d'un Mundial, i ha estat també el Mundial de Dani Olmo, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, titular indiscutible i un fix per Luis de la Fuente.
13: Molt feliç, un somni fet realitat, un objectiu complert, sabíem que teníem equip per fer-ho possible, al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
11: Bona final també de Lamine Yamal. Bons minuts de Pedri a la segona part, que va posar ritme i també pausa quan tocava. I ahir va tornar a ser suplent Pedri per tercer partit consecutiu, com dèiem, que va fer un bon partit, però es va tornar a quedar a la banqueta. Va debutar Eric García, va substituir Laporta a la primera part de la pròrroga i es va quedar sense jugar Gavi dels catalans. Protagonisme per Marco Corella, el jugador ja del Real Madrid, peça important en aquesta selecció espanyola que ahir tenia la missió de defensar Leo Messi i que un cop guanyat aquest Mundial agraeix el suport de tothom.
14: Sí, un partit ja sabíem el que esperàvem, ells han intentat jugar el seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria, estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet, al final jugàvem contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, és veritat que hem anat a la pròrroga, però crec que si haguéssim marcat un parell de gols tampoc hagués passat res i bueno, molt, molt orgullosos del treball que hem fet.
11: Menció especial per Luis de la Fuente, que fa més gran el seu currículum com a seleccionador espanyol. Va arribar al 2023 i va guanyar la Nations League. L'any següent, l'Eurocopa. L'any passat, subcampió de la Nations League. I ara, el 2026, es proclama campió del món.
0: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, que no va poder repetir el títol aconseguit fa 4 anys a Qatar en veure superada clarament per l'equip espanyol en un partit que segurament haurà estat l'últim de Leo Messi amb l'albiceleste. Ernest Macià.
15: Sí, de fet, les fotos d'aquest partit, aquesta final, tenen molt a veure amb Leo Messi, perquè estaven buscant pràcticament dues dècades després la foto al final del partit entre Leo Messi i Lamine Yamal. La foto també de Leo Messi plorant i mirant a la seva pròpia afició, aquesta va ser una de les que més es recordaran, i també i sobretot la foto, però també les paraules del tècnic Lionel Scaloni, que parlen per si mateixes. Aquest desembre deixarà de ser seleccionador.
16: No, hasta diciembre y después seguramente corte. Dijo lo contrario a lo que vos estás pensando. Ah. Pero bueno, igual lo tengo que hablar con el presidente. Creo que es justo, y aparte, repito, es un lugar este increíble, espectacular, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos, hasta diciembre ya te digo que voy a...
0: Són les reflexions que es van poder sentir ahir mateix a Nova Jersey, al MetLife Stadium, on es va jugar la final. Però els jugadors de la selecció espanyola estan tornant a hores d'ara cap a Madrid, on aquesta tarda els espera una agenda ben plena d'actes i de celebracions. De fet, ja haurien d'haver aterrat a l'aeroport de Barajas, però el seu vol va amb força retard. Esperant-los a Madrid i tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, havien d'arribar abans de la una. Ens diuen, però, que la celebració a Nova York es va allargar i, per tant, aquest avió que viatja només a personal de la federació i els jugadors, doncs està previst que arribi en no massa més de 20 minuts, cap a 2:45. Els estem esperant a peu de pista. Hi ha més de 200 periodistes acreditats, expectativa aquí a l'aeroport de Barajas per veure la primera imatge dels jugadors de tornada dels Estats Units ja amb la Copa. Un cop arribin aquí, els estan esperant dos autobusos on ja llegim enhorabona que campions, se'ls adonaran a la zona d'autoritats. No hi haurà, diguéssim, contacte amb els aficionats aquí a l'aeroport de Barajas perquè la festa s'espera a la tarda. Primer, amb la part més institucional, a 5:45 aniran a la Sarsuela, on els rebran els reis, també la infanta i la princesa, recordem-ho, ja es veure ahir a l'estadi. Després, a partir de les 6, amb Pedro Sánchez a la Moncloa, Sánchez que està a Algèria i que haurà de tornar, per tant, ràpid per aquesta recepció. Hi haurà parlaments, parlaran el capità Rodrigo Hernández, el seleccionador Luis de la Fuente i també el mateix president espanyol, i a partir de les 7 s'espera la popular rua pels carrers de Madrid. S'està muntant també un escenari a Cibeles on ens diuen la previsió és que els jugadors hi arribin cap a les 9 del vespre.
0: I a l'altra banda, l'Argentina, les llàgrimes de Messi o d'Scaloni al final del partit representen més que cap altra cosa l'enorme decepció al país. Tot i això, Argentina vol rebre els jugadors quan aterrin a Buenos Aires. Aquesta matinada, de fet, les mostres de suport a la selecció albiceleste han derivat en alguns enfrontaments amb la policia. Buenos Aires, Joan Biosca.
17: Hola, bon dia. Els enfrontaments entre els seguidors de la selecció argentina i la policia han començat quan les forces de seguretat argentines han començat a desallotjar els perímetres de l'obelisc aquí a Buenos Aires, al centre de la capital argentina, on diversos manifestants ja s'havien enfilat feia bastanta estona a les seves tanques. La policia ha estat rebuda amb ampolles i objectes de tota mena, i és quan el que era una festa, que ja durava també moltes hores, ha acabat en una batalla campal. Catarsi col·lectiva terapèutica. Abans d'aquests incidents, entre focs artificials i un obelisc il·luminat amb els colors nacionals.
18: Nada, me destroza el alma, pero esto es la alegría de la gente. La alegría, aunque hayamos perdido, la gente está feliz igual.
19: La verdad, triste por no haber ganado, pero contento porque esta selección dio todo lo que tenía, dio más de lo que tenía, no le podíamos pedir más.
17: 12 persones detingudes és el balanç de l'operatiu policial, que ha tingut escenes de tensió amb gasos lacrimògens i camions policials d'aigua a pressió. Més enllà d'això, s'espera que arribi la selecció argentina, o part d'ella, aquí a Buenos Aires en aquestes properes hores per una possible gran rebuda.
0: Doncs pràcticament hem arribat a 3:15 de la tarda, pendents d'aquesta arribada de la selecció espanyola de futbol a Madrid, i a la segona hora del Catalunya Migdia també analitzarem aquesta victòria pel que fa referència al futbol, però també pel que sociològicament ha comportat aquest Mundial a Catalunya, on hem vist més que mai pantalles gegants, molts aficionats amb la samarreta de la selecció espanyola i molta gent que fins i tot es confessa independentista, però que, en canvi, ha estat donant suport a la selecció espanyola. Tot això ho analitzarem a la segona part del Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa i la resta de l'actualitat.
20: Catalunya Migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
22: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
21: Tota la informació a buitaull.cat.
22: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
23: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
1: Catalunya Migdia.
0: Passa 3:15. El president Salvador Illa anuncia per sorpresa un únic canvi al govern a punt d'arribar a la meitat de la legislatura. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. La consellera ha demanat deixar el càrrec per raons personals, Jordi Corbalán.
24: Sí, exercia el càrrec de consellera que balla entre Barcelona i Madrid, on resideix. Martínez Bravo, que és economista i va entrar al govern com a independent, tornarà al món científic i acadèmic. Raúl Moreno, el seu número 2 com a secretari general de la Conselleria, n'assumeix les regnes, és educador social de formació i la seva trajectòria política al PSC ha estat sempre vinculada a aquest àmbit, primer com a regidor a Santa Coloma de Gramenet i després com a diputat al Parlament. El president Illa enmarca el relleu en un context de continuïtat.
25: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
24: Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec la setmana que el Parlament votarà les conclusions

0: l'oposició i els socis del govern vaticinen que, com deia el Jordi, el relleu a la Conselleria de Drets Socials no serà pas l'únic canvi que haurà de fer el president Salvador Illa, Marta Corbalán.
1: El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat una remodelació més extensa del govern.
2: És evident que, com dèiem, amb les crisis que acumula, haurà d'acabar entrant en aquesta remodelació profunda que nosaltres doncs, fa ja tantes setmanes que estem reclamant.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, creu que el govern està en una situació precària i està convençuda que el relleu de la consellera de Drets Socials no serà l'últim.
3: Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari.
1: La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha tornat a demanar que es fragmenti la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
4: Jo crec que és inabastable per a una única consellera, ja no perquè siga Sílvia Paneque, sinó qualsevol. Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
1: El relleu a Drets Socials no ha convençut tampoc el Partit Popular de Catalunya. El seu secretari general, Juan Fernández, ha demanat anar més enllà.
5: El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat, que no governa, que només es dedica a fer propaganda, que no es dedica a gestionar.
1: I la CUP també ha demanat més canvis i ha recordat que hi ha 3 conselleres reprovades al Parlament, la de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i la d'Educació, Esther Niubó.
0: Però no només hi ha hagut reaccions polítiques. Per exemple, la taula del tercer sector, que agrupa les principals entitats d'aquest àmbit, urgeix al nou conseller de Drets Socials i Inclusió a enfortir el sistema de serveis socials i a garantir un marc més estable per a les entitats socials, Sara Canyeté.
6: Sí, és per això que li demanen al nou conseller voluntat de diàleg i reforçar la cogovernança en els espais de decisió pública o privada. Consideren prioritari incrementar de manera sostinguda la inversió en polítiques de cohesió social per afrontar les causes estructurals de la pobresa, les desigualtats i l'exclusió social, amb especial atenció a la crisi de l'habitatge. Martí Batllori és vicepresident de Càritas Catalunya.
7: Estem veient aquestes creixents dificultats de les famílies, moltes vegades causades per l'habitatge, i per tant és important que el nou conseller atengui aquestes situacions. Jo crec que hem de demanar primer, que augmenti la inversió social, aquestes necessitats creixents. En segon lloc, que s'actualitzi la cartera de serveis socials com a conjunt de prestacions de la xarxa pública i que es desplegui la llei del tercer sector. I, en tercer lloc, també, un avenç molt decidit en l'erradicació del sensellarisme.
6: La taula també reclama mesures que aportin més estabilitat, també financera, al conjunt del tercer sector, que atén més de 2 milions de persones en situació de risc d'exclusió social.
0: Més coses, encara en la crònica política. Primer moviment després de la sentència de la Justícia Europea a favor de la llei d'amnistia. Les defenses dels 12 CDRs acusats de terrorisme ja han demanat a l'Audiència Nacional que els apliqui l'oblit judicial i que arxivi la seva causa. L'Audiència Nacional ja els avisa que hauran d'esperar com a mínim fins a tornar de vacances, Raül Flores.
8: Les defenses dels CDRs asseguren que amb la sentència de la Justícia Europea de dijous passat, l'Audiència Nacional ja no té cap excusa per ajornar-los més l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va deixar clar dijous que la llei no contradiu la normativa europea i ara els advocats dels independentistes recorden que cap encausat no ha vulnerat els drets humans ni tampoc ha agredit a ningú. L'escrit ja és a la taula de l'Audiència Nacional, però els magistrats no s'hi posaran fins que tornin de vacances perquè aleguen que primer volen llegir bé la sentència del TJUE.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Baixen a Barcelona un 11% els delictes al primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa als homicidis, gairebé es dupliquen, en canvi. Passen de 5 a 9. La majoria, a més, vinculats al crim organitzat. Són dades que s'acaben de fer públiques a la Junta de Seguretat Local de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque.
9: Bon dia. Totes dues administracions es feliciten per les seves polítiques de seguretat, sobretot en furts, que representen 8 de cada 10 delictes que es produeixen a la ciutat i que arriben a un descens del 21% respecte al primer semestre de l'any passat. La reducció dels delictes contra el patrimoni representa una baixada històrica per l'alcalde Jaume Bellboni.
10: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes d'un menys 11,2%, per tant, una baixada que és la més pronunciada de la darrera dècada, exceptuant els anys de la pandèmia.
9: Pel que fa als homicidis i als delictes relacionats amb armes de foc, en la seva majoria es relaciona amb tirotejos entre bandes criminals.

0: criminals i pel que fa a les xifres sobre violència masclista, baixen les de gènere, però pugen les que es produeixen en l'àmbit domèstic. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Tenim una disminució dels fets d'un 5,3%. Jo crec que aquesta és una dada positiva. Hi ha una evolució positiva i, sobretot, important remarcar el reforç que s'ha fet en la protecció de les víctimes. Pel que fa a la violència domèstica, hi ha un petit augment que manté la necessitat d'aquesta vigilància específica, però realment creiem doncs, que les dades en el seu conjunt són molt positives.
0: En aquest sentit, s'han atès un 8% més de víctimes i s'han incrementat un 10% les ordres de protecció.
2: L'incendi de la Sierra Norte, a Guadalajara, segueix avançant sense control i ha cremat, atenció, més de 26.000 hectàrees. Les mides del foc són enormes. El perímetre, per exemple, supera els 120 quilòmetres i els bombers preveuen que la situació es complicarà encara més al llarg d'aquesta tarda, Cristian Roldán.
3: El foc que va començar dijous passat al municipi de la Mierla ja s'ha convertit en el pitjor de la història a Castella-La Manxa. La principal preocupació són els nuclis urbans o micropobles que són molt a prop de les flames. El govern manxec ja ha evacuat 1.200 persones d'una trentena de municipis. De fet, el president autonòmic, Emiliano García Page, destaca la complexitat de les tasques d'extinció.
4: Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio, rodeados por el incendio. Imagínense la complejidad que es defender que no entre para nada el fuego a las casas. Con todo y con eso ha habido, por supuesto, afección de hechos aislados. Un hotel rural y una nave también aislada.
3: Mentrestant, l'incendi d'Orés a l'Aragó es manté estabilitzat des d'ahir a la tarda i aquest matí ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 3 municipis propers a la zona afectada. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior de l'Aragó.
5: Durante el día de hoy, durante la mañana, vuelven a sus casas los vecinos de Luesia, un castillo y Malpica. Los municipios tienen agua, luz y todos los servicios básicos y, por tanto, a partir de ya, estos municipios van a poder volver ya los ciudadanos a sus domicilios.
3: La bona evolució de les darreres hores ha permès retirar al llarg d'aquest matí els efectius de la unitat militar d'emergències. Aquest incendi de l'Aragó ha afectat més de 15.600 hectàrees.
2: A Catalunya, mentrestant, estem ara més tranquils del que estàvem fa un parell de setmanes. Però des de l'1 de juny s'han cremat més de 4.300 hectàrees, la meitat que en el mateix període de l'any 2025. Però el perill no ha passat. Avui tenim 37 municipis en perill extrem d'incendi forestal i 219 en risc molt alt. La falta de pluges no hi ajuda i en algunes zones del país, com ara les comarques de Ponent o a la Vall de l'Ebre, fa 70 dies que pràcticament no hi cau ni una gota a Montse Poblet.
6: Sí, és el cas de les comarques com l'Urgell, el Segrià, la Ribera d'Ebre o la Terra Alta. A la resta del país, l'últim dia amb precipitacions considerables va ser el 4 de juny, quan algunes estacions com Sant Joan de les Abadesses i Montesquiu van recollir quantitats que no es veien des del 2020. Malgrat aquesta falta de precipitacions, el balanç pluviomètric del que portem d'any encara és positiu, com ens comenta Miquel Bernis, tècnic del Servei de Qualitat de Dades del Meteocat.
7: No podem parlar d'un any cada moment s'estigui comportant de forma marcadament seca o extraordinàriament seca, perquè hi ha aquesta compensació de l'hivern que va ser plujós i, per tant, de moment encara està tapant aquesta manca de pluja d'aquestes últimes setmanes. Si això continua així, evidentment sí que ja començarem a entrar en dèficit de precipitació més general i més important.
6: Tot i la falta de pluges, els embassaments continuen amb bons nivells. Les conques internes estan per sobre del 87%.
2: I ja que parlem d'aigua, l'Ajuntament de Tordera, al Maresme, no sap quan l'aigua de l'Aixeta tornarà a ser potable, però ja treballa per tenir una solució definitiva. Fa 2 setmanes es van detectar compostos químics artificials en nivells superiors als permesos pel consum. Tordera, Marta Vallès.
8: La solució passa per diferents vies, però d'entrada es posaran filtres de carbó actiu a les potabilitzadores de Tordera. També s'ha de connectar la xarxa d'aigua del municipi amb la dessaladora de Blanes. Mentrestant, l'Ajuntament amplia el repartiment d'aigua embotellada a tot el terme com a mesura de prevenció. Ens ho explica el regidor de Coordinació de Govern, Pere García.
9: Fer extensives les mesures socials de garantia d'aigua potable a tot el municipi, tinguin la qualificació d'apta o no apta. Des de Tordera el que sí que fem és reclamar a l'ACA doncs, que investigui l'origen d'aquests components que ho provoca.
8: L'aigua de l'Aixeta no és potable perquè supera el nivell permès de compostos químics artificials. Es troben a envasos per posar a menjar, cosmètics, pintures... Per ser perjudicial, cal un consum prolongat, uns 2 litres diaris durant 20 anys.
2: Avui fa 6 mesos exactes de l'accident ferroviari de Gelida, que va obrir, segur que ho recordeu, la crisi més gran que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. Bé, doncs mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot, Mireia Salà.
10: En aquest mig any, Adif ha inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i ha fet diverses actuacions en trinxeres i talussos per reforçar la seguretat, però això obliga a limitar la velocitat en alguns trams i condiciona el compliment dels horaris. El maquinista i representant d'UGT a Renfe, Francisco Cárdenas, creu que a finals d'any es podrà tornar a la normalitat. Són declaracions a 3 Catinfo.
11: Sí que es cierto que las fechas ellos no se atreven a darla. Yo creo que como mínimo Navidades y no a posteriori, es cuando ya podríamos empezar a decir que estamos prácticamente, si no totalmente, en la normalidad.
10: Les actuacions per reforçar la xarxa no eviten incidències diàries i els usuaris continuen trobant a faltar una bona comunicació. Pol Méndez és tècnic de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
12: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la perquè són molts problemes de fiabilitat i de puntualitat i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
10: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, vol recuperar la confiança dels usuaris millorant la fiabilitat, la qualitat del servei i la capacitat de resposta.
2: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Potser ho heu notat, però l'estiu ha arrencat amb menys mosquits dels que es podia preveure després de les pluges que vam tenir a la primavera. Les tres onades de calor que hem encadenat a Catalunya i el fet que no plogui des de fa setmanes els estan complicant la vida. I els que es dediquen al control de plagues tenen menys incidències per mosquits de les que tenien en els dos últims estius. En canvi, les paneroles aguanten i fins i tot en alguns cops, en alguns llocs, n'hi ha més, Montse.
6: Els experts comparen la situació actual amb la que teníem en època de sequera. Els mosquits els agrada la calor, però tres onades seguides amb els termòmetres per sobre dels 36 graus, fins i tot per ells, són massa. Si això hi sumem que fa setmanes que no plou, els falten tolls per posar-hi els ous i els que hi ha, amb la calor s'evaporen molt ràpid. Tomàs Montalvo, cap del Servei de Vigilància i Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ens confirma que a la ciutat aquest estiu hi ha menys mosquits.
13: Estem veient aquesta reducció, és molt evident que tenim menys registres d'activitat i d'incidències que els dos anys anteriors.
6: És el mateix que s'estan trobant a bona part del territori les empreses que es dediquen al control de plagues. Ara bé, no passa el mateix amb les paneroles. Josep Joan Domènech és el president de DEPAP, l'associació que agrupa aquestes empreses.
14: Cada any ens sorprèn, sobretot parlem més de la periplaneta americana, una espècie que s'adapta molt a tot i que, tot i que hi hagi pujades de temperatures així, no som conscients d'on s'ha arribat de que hi hagi una disminució, sinó que hem continuat incrementant, no?
6: A diferència dels mosquits, les paneroles viuen en ambients on la temperatura es manté més estable, com les clavegueres, i això explicaria que, malgrat no ser amigues de les calors tan extremes, estiguin aguantant.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda, ara passen 45 segons. Anem a la informació internacional, on tenim nova escalada en les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat diversos vaixells a l'estret d'Hormuz i objectius nord-americans en països del Golf com a resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units contra el règim de Teheran. Les dues parts, però, no descarten tornar a les negociacions, cosa que ha fet recular el preu del petroli, Jordi Baró.
15: L'Iran ha atacat Bahrain i Kuwait i ha bombardejat petroliers a l'estret d'Hormuz, on amenaça literalment de no deixar passar ni una gota de gas ni de petroli mentre continuïn els atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà fa 9 dies seguits que bombardeja objectius iranians. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units.
16: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canvia.
15: Algunes informacions apunten que hi hauria sobre la taula una proposta de treva de 10 dies per fer tornar les parts a la negociació. L'Iran es limita a assegurar que hi ha hagut contactes recents amb els mediadors. Ismail Baghaí, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers.
17: Els mediadors han presentat propostes i ens les han fet arribar, però de moment permeteu-me que no entri en detalls. El que sí que puc confirmar és que durant els darrers dies l'aparell diplomàtic diplomàtic s'ha mantingut actiu i que, efectivament, diversos mediadors ens han transmès idees.
15: Amb aquestes novetats sobre els contactes diplomàtics, el preu del petroli Brent, que havia superat el llindar dels 91 dòlars al barril, ha caigut una altra vegada.
2: Hi ha canvi de primer ministre al Regne Unit. El nou líder laborista, Andy Burnham, ja treballa per formar govern després d'assumir el càrrec aquest migdia de mans del rei Carles III. S'espera que el setè primer ministre en una dècada busqui passar pàgina a partir d'una agenda marcada per l'optimisme i centrada en un pla a 10 anys per afrontar els maldecaps quotidians de la ciutadania britànica. El ja seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en aquesta tasca. Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. Starmer ha marxat de Downing Street i ha arribat Burnham. El nou primer ministre és conscient que és el setè que hi fa la mudança en una dècada i que ara cal una política més responsable i estable per portar millores tangibles a la vida de les persones. En el seu primer discurs com a primer ministre britànic ha llançat un missatge d'optimisme. Sentim Andy Burnham. Let's
19: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure. El moment en què recuperem l'esperança.
18: També reconeix que el Regne Unit s'enfronta a un moment no per al triomfalisme, sinó per la honestedat i també la reflexió. El seu predecessor, abans de lliurar la dimissió al rei Carles III, a Buckingham Palace, ha desitjat tot l'encert a Andy Burnham. Sentim ara Keir Starmer.
15: Ara que passo el testimoni a Andy Burnham, li desitjo tots els èxits. Té tot el meu suport. Has my
18: full support. A partir d'ara, Burnham té 3 anys per aplicar el que ha definit com el canvi polític més important dels darrers 40 anys al Regne Unit.
2: I a la Índia, el jovent s'ha revoltat contra el govern del líder nacionalista Narendra Modi. Desenes de milers de manifestants denuncien avui repressió policial a la concentració prohibida per la policia a Nova Delhi i que exigeix la fi de la corrupció en l'accés a l'educació. La policia ja està dispersant els manifestants, Sergi Roca.
16: Sí, han arribat a la capital d'arreu del país, escoltant la crida del partit Janta dels Escarabats, un peculiar col·lectiu format fa 2 mesos en clau de sàtira i que ara canalitza la indignació per les filtracions d'exàmens. Deuen el seu inusual nom a un comentari controvertit fet pel president del Tribunal Suprem de l'Índia, que va comparar sectors de joves a l'atur amb escarabats. La filtració dels exàmens d'accés a les facultats de medicina, que ha afectat 2 milions d'estudiants, ha desencadenat una de les mostres públiques més grans de dissidència contra el govern Modi, que és el seu tercer mandat. Els joves denuncien restriccions injustificades a oportunitats professionals en un país on la taxa d'atur l'any passat es va triplicar fins al 10% entre el col·lectiu d'entre 15 i 29 anys. Una bretxa que alimenta el seu malestar atenent la competència acadèmica i laboral que diuen tenir.
2: I encara la informació internacional, Brussel·les multa la plataforma xinesa de venda per internet AliExpress amb 550 milions d'euros. Entre altres infraccions, la Comissió Europea l'acusa d'haver permès la venda de productes il·legals o directament falsificats. El govern comunitari parla de joguines, roba o cosmètics perillosos que fins i tot quan es detecten al portal web continuen a la venda durant setmanes. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
20: Hola, bon dia. La Comissió Europea creu que AliExpress ha fallat a l'hora de detectar els articles il·legals que es venen a la seva web i també a l'hora de sancionar les empreses o els proveïdors externs que aprofiten la plataforma d'AliExpress com el terreny ideal per vendre els seus productes perillosos o falsificats. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, creu que la companyia xinesa ha de controlar millor el que passa dins del seu portal.
21: Si vols accedir al nostre mercat, has de fer que els teus serveis siguin segurs, avaluar-ne els riscos i mitigar-los de forma efectiva.
20: Per a la Comissió Europea, és greu que AliExpress fins i tot promocioni productes il·legals en els anuncis que reben els usuaris quan naveguen per la seva web. La multa de les autoritats comunitàries representa, però, menys de l'1% de la facturació global de la companyia xinesa. És lluny del topall màxim del 6% amb què la Comissió podria arribar a sancionar amb la llei europea a la mà. Brussel·les argumenta que aplica criteris proporcionals.
21: És proporcional a la gravetat, la durada i la naturalesa dels incompliments. No és una multa elevada, és una multa proporcional.
20: Però AliExpress creu que aquesta sanció de 550 milions d'euros és desproporcionada. La multa forma part d'una estratègia de Brussel·les per vigilar la venda per internet de productes xinesos a baix cost.
2: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè al sud del Segrià, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor de la mort violenta d'una veïna de Soses, de 75 anys, que dissabte a la nit van trobar en un camp de panís dels afores del poble amb un tall al coll. Algú la va atacar mentre passejava la gossa. L'Ajuntament ha decretat fins demà dol oficial al municipi. Lleida, Estela Bussoms.
0: El crim ha generat una gran commoció tant a Soses, on la víctima s'havia establert fa anys, des que es va casar, com també al poble veí d'Aitona, d'on era originària. En aquesta zona del Baix Segre hi ha inquietud a l'espera que la policia trobi l'autor de la mort violenta de la dona i els Mossos asseguren que hi han incrementat el patrullatge. Recordem que el cadàver el van localitzar dissabte a la nit en un camp de panís a tocar del camí asfaltat on la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la gossa. Poc abans, cap a 3:15, es va avisar oficialment de la desaparició quan es va trobar la gossa sola deambulant pel poble i la víctima no havia tornat a casa. El cos tenia un tall al coll i davant l'evidència que es tractava d'una mort violenta es va fer càrrec del cas l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos, que han de determinar qui la va atacar i per què. Ahir al migdia, desenes de veïns es van concentrar a Soses en un minut de silenci per recordar la víctima i fer costat a la família. El municipi està de dol oficial fins demà.
2: I a Barcelona, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, han començat a tornar a casa seva després de quasi dues setmanes desallotjats per l'esvoranc que va aparèixer en una pizzeria del carrer Teodora la Madrid el 7 de juliol. En total, es van desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Avui tornen els veïns d'11 pisos i 4 locals.
1: I un d'ells és en Miquel Santamarta, que té un bar al número 56.
22: Cat a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable. I a començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: Qui encara en té per dies és en Domingo Fínez, és l'administrador de la pizzeria Verona, que és on va aparèixer l'esvoranc. Tot i això, avui estava content.
23: Pues soy contento porque veo al vecino y bueno, poco a poco lo saco del ERTE hoy al equipo y les pondremos nómina directa, que es como tiene que ser, y ahora voy a entregar papeles. Y bueno, y por lo demás veo que van haciendo catas, más seguridad. Bueno, parece que bien, dejando trabajar a los profesionales y ahora voy yo a ver si con los papeles pues me lo ponen fácil.
1: Els qui no estan tan contents són els veïns que encara no poden tornar. És el cas de la Teresa, és veïna del carrer Teodora la Madrid.
24: Perquè estan posant ciment a tots els patis. El meu perquè està a un primer pis, perquè tinc també un pati al costat del Verona, però sota tinc un pis i no tenen, però tinc esquerdes a manta. La porta no es pot quasi obrir ni tancar.
1: La Teresa està allotjada en un hotel i no podrà tornar a casa com a mínim fins d'aquí 4 setmanes.
2: Els supermercats ja controlen el 65% de totes les vendes d'alimentació que es fan a Catalunya. La dada es desprèn de l'informe sobre alimentació d'Hidra, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que alerta de les conseqüències que això té sobre el petit comerç i l'activitat de la pagesia i la pesca, Mireia.
10: Els investigadors conclouen que aquesta tendència de comprar únicament en superfícies grans i mitjanes comporta deixar de banda les botigues i petits establiments, que en aquests moments s'emporten el 35% de les compres de queviures. Adrià Rodríguez, un dels autors d'aquest informe, explica quins riscos suposa per al sistema aquest canvi d'hàbits.
25: Si l'administració no fa un canvi de gir, ens podem trobar en un escenari en què no tota l'oferta de menjar estigui ocupada pels supermercats i controlada pels supermercats. I això té un gran perill en termes econòmics perquè liquida tot un teixit econòmic de barri que és molt important, però també, evidentment, en la salut.
10: Una altra de les conclusions de l'estudi és el perjudici que aquesta concentració ocasiona en els productors del sector primari, com ara pagesos, ramaders i pescadors. Constata que el sector càrnic està en mans de 5 empreses que controlen gairebé la totalitat de la producció, el processament i la distribució. I recorda que en els últims 40 anys han desaparegut prop de 15.000 explotacions ramaderes i més de 150 escorxadors del país. L'estudi d'Hidra també indica que aquesta concentració de vendes als supermercats té un impacte directe en un consum més elevat d'aliments ultraprocessats.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. A aquesta hora, habitualment, fem el repàs de l'actualitat esportiva. Com que hem començat aquest Catalunya migdia repassant la ressaca de la victòria de la selecció espanyola de futbol al Mundial, doncs anirem una mica més tard amb la resta de l'actualitat esportiva. Ara el que ja podem donar constància és que la selecció espanyola ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas i, de fet, s'estan fent totes les feines prèvies abans de veure els jugadors a l'obrir la porta de l'avió i tenim pendent de tot plegat a l'aeroport de Barajas a la Tània Tàpia. Tània, bon dia de nou.
3: Bon dia. Sí, ja ha aterrat aquest avió. Ja han instal·lat també les escales perquè vagin els 26 jugadors. Els operaris fan les últimes tasques. Veiem guàrdies civils també que custodien aquest avió d'Iberia, que porta tot l'estaf, tot el cos tècnic també i personal de la federació. I per tant, és qüestió de minuts que veiem ja els jugadors. Primera imatge després de guanyar aquesta segona Copa del Món per a Espanya i que trepitjaran i que començaran tota la celebració sobre ara mateix la porta de l'avió. Estem relativament a prop, però de moment no veiem encara baixar cap jugador.
2: Doncs aquesta és la situació, Tània. Recordem que aquesta arribada va amb retard, perquè això s'hauria d'haver produït fa ben bé una hora.
3: Sí, havien d'arribar abans de la una, però l'avió va sortir més tard. Ens deien doncs, que s'havia allargat la celebració a Nova York i el dia serà llarg també aquí a Madrid, perquè avui aquí baixaran de l'avió, aniran directament a l'autobús oficial i començarà, diguéssim, l'agenda oficial a la tarda, 5:45 a la Zarzuela, a 6:00 a la Moncloa i ja la festa popular a la tarda als carrers de Madrid, amb concerts també en un escenari que s'està muntant i ja està muntat a la plaça de Cibeles. Per exemple, ja confirmaven, entre altres, la catalana Aitana, que cantarà en aquest escenari, que serà el moment doncs, d'escoltar també els típics parlaments dels jugadors que abans s'hauran passejat pels carrers de Madrid amb l'autobús descapotable que els permetrà doncs, compartir amb els seguidors doncs, aquesta segona Copa del Món per Espanya.
2: Doncs ja tenim aquesta imatge de l'avió. Estic esperant a veure quins eren els primers que sortien. Normalment el que surt és la Copa i normalment és l'entrenador, el capità, no sé si el president de la Federació Espanyola, però de moment no tens imatge de qui és el primer, perquè la porta està oberta d'aquest avió, amb l'escala esperant-los, eh?
3: Sí, la porta està oberta i desxifrem alguna samarreta vermella de fons. M'hauria d'haver posat les ulleres de lluny, també t'ho dic.
2: O uns binocles, no? Uns binocles també t'haguessin ajudat.
3: Porto les de sol,
2: sí.
3: Perquè estem des de les 11 aquí sota el sol de l'aeroport de Barajas esperant una mica perquè ens han fet tot un seguiment
2: però
3: de seguretat
2: important. Crema.
3: Portem crema. Són més de 200 periodistes els que estem intentant doncs, explicar, narrar en directe aquesta arribada històrica també de la selecció espanyola, on hi ha molts representants també del Barça, catalans, i per tant doncs, avui és un dia que moltes mirades estan posades aquí. Es fan esperar, l'escala ja posada, hem vist baixar per la porta del darrere, diguéssim, personal tècnic. Es diuen que hi ha un segon avió més petit que també ha posat Iberia, on hi viatgen els familiars i que ja ha aterrat abans aquí a l'aeroport de Barajas, però la imatge més esperada, aquesta, la jugadors, encara no la tenim.
2: I recordem que aquí a l'aeroport de Barajas no hi haurà atenció a la premsa perquè totes les atencions són després en l'agenda que ens repassaves durant la tarda, eh que sí?
3: Sí, aquí el que ens diuen és que els portaran directament a la zona d'autoritats. Hi ha un aeroport, a un autobús també, el de la selecció esperant-los per portar-los. Sabem que hi ha gent concentrada a les portes, però ens deien des de la federació que aquí no hi haurà contacte amb les aficions. El sentirem per primera vegada a la Moncloa perquè la recepció amb Pedro Sánchez prevista a partir de les 6, recordem-nos, Pedro Sánchez que està a Algèria ara, encara de venir fins aquí. Mira, ara sí que comencem a veure baixar algunes maletes, algun personal de la federació, i us demanaré que m'ajudeu, perquè realment estem lluny i sense ajuda doncs, no veiem encara el moment de centrar cap dels jugadors amb la Copa. El que us deia, a la Moncloa sí que hi haurà els primers parlaments, està previst que parli Rodri, el capità i valor d'or també d'aquest Mundial, parlarà Luis de la Fuente, el seleccionador, i també Pedro Sánchez, i llavors ja la festa popular, com us dèiem, a partir de les 7 pels carrers de Madrid i aquest escenari. A partir de les 9 a Cibeles s'allargarà, ens diuen, fins ben entrada pràcticament la mitjanit.
2: Doncs altres tenim imatges que arriben amb uns segons de retard respecte al que tu veus, el que han baixat ja són alguns fotògrafs, alguns càmeres que acompanyen en aquesta expedició oficial i que el que són és a baix de tot de les escales per tal d'agafar la imatge, suposo, dels jugadors baixant per aquesta escala amb la Copa que els acredita com a nous campions del món. Per tant, el que són aquests auxiliars que acompanyen els jugadors i els tècnics de la selecció espanyola en aquest viatge des de Nova York, pràcticament sense haver dormit.
3: Ara sí que veiem una imatge de la Copa brilla sota el sol de Madrid. Diria que és...
2: Rodri.
3: No, és que no ho veig, sincerament.
2: Rodri, el capità. Que l'aixeca.
3: Luis de la Fuente, també el veiem ara amb aquesta imatge que perquè capten els fotògrafs fent uns segons d'espera a dalt de la porta de l'avió, dalt de l'escala, sense baixar encara. Sentim les sirenes també del cos de la Guàrdia Civil que els ha custodiat fins a aquest punt de les autoritats perquè arribin. És la primera imatge,
2: diguéssim, dels guanyadors. I Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, també. Són els tres.
3: Ara tornen a entrar cap a dins, jo m'avanço perquè m'has dit que vaig un segon abans, tornen a entrar cap a dins, suposo que ara ja veurem la imatge de tots plegats baixant Xan, aquí estem només premsa, també t'haig de dir molts curiosos, personal d'Iberia, personal de l'aeroport, ningú es vol perdre aquesta fotografia, i ara sí tornen a sortir cap a fora amb aquesta copa, porta un pantaló curt, la samarreta vermella de la selecció, estan parlant aquí a dalt de l'escala, i ara sí comença en Rodri amb la Copa del Món, com deies Lozani també, Luis de la Fuente al darrere seu, i faran unes passes a peu, uns metres a peu, tímids aplaudiments també aquí. Penseu que els que estem aquí som tots treballadors, tots periodistes que estem narrant això, per tant no és un moment, diguéssim, d'eufòria de l'arribada, això ja es veurà hores més tard, i en uns metres hauran de caminar perquè tenen doncs aquests dos autobusos que us explicàvem on posen Enhorabona Campions, i aquests són els autobusos que els portaran directes a la zona d'autoritats i d'allà a l'autobús de la selecció. Per tant, l'arribant de masses no el tindran aquí a l'aeroport de Barajas, el tindran ja als carrers de la ciutat, de la capital espanyola, i ara sí, van baixant tots els jugadors, alguns amb maletes, i ara veiem doncs això, Rodri avançat saludant també els agents de la Guàrdia Civil que estan aquí custodiant-los, l'acompanya doncs en tot moment també el seleccionador i el president de la Federació Espanyola de Futbol, i són doncs aquestes imatges ja doncs les primeres que podem veure de l'equip campió.
2: Doncs mira que han tingut hores en el vol des de Nova York per assajar com fer la sortida, però ho han fet d'una manera un punt estranya, perquè és veritat que han sortit el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, el capità Rodri, que portava la copa, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que per cert va en xandall, però després han fet tornat a entrar a l'avió, llavors han tornat a sortir els mateixos, vull dir que han sortit d'una manera una mica desordenada.
3: I baixen molt tranquils, t'haig de dir, Òscar, baixen molt tranquils, cap gest de moment d'eufòria, és un vol doncs, que ha estat d'unes hores i suposo que hauran d'aclimatar-se per tot el que els hi ve a sobre, però de moment els veiem molt tranquils, més pendents doncs aquesta institucionalitat de les fotografies que s'han de fer després d'arribar i amb el seu propi equipatge carregant doncs a maletes i baixant parlant entre ells, però de moment molt tranquils, els jugadors de la selecció.
2: Molt bé, doncs la selecció espanyola de futbol que ja és a Madrid, a l'aeroport de Barajas, ara insistim, no hi ha atenció a la premsa, pràcticament ningú no els veurà perquè pujaran en un autocar i després a la tarda sí que tenen una agenda de celebracions. Hem viscut l'arribada en directe amb la Tània Tàpia des de Barajas. Tània, fins ara, bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
2: D'aquí 11 minuts seran les 3. Deixeu-me fer un parell de coses sobre cultura. Aquesta cançó que sentim forma part de la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats embolicats que 15 anys després Disney torna a gravar, però ara amb personatges reals. Ja han rodat al voltant del monestir de Santes Creus, ho faran també a Besalú, i aquests dies són al barri vell de Girona. Després del megacàsting que es va fer a la ciutat per trobar figurants, avui hi hem anat per saber què hi diuen veïns, comerciants i visitants. Fèlix Martín.
4: Sí, ambient de rodatge a Girona, restriccions d'accés, decorats afegits, els equips d'art que dissimulen fils elèctrics i de telèfon amb canaleres daurades. Els visitants pregunten què passa. I des del bar L'Arc, a tocar de les escales de la catedral, i que haurà de tancar dos dies, la propietària La Glòria, que confia que de l'enrenou d'aquests dies s'entregui profit amb el temps.
5: Al final et venen a gravar i potser després trobarem que passarà com en Joc de Trons, no? Que veus que al cap de 9 o 10 anys encara hi ha gent que et demana mapes.
4: Però no tothom ho veu igual. Just a tocar de la catedral hi ha el convent del Cor de Maria. Un taxi espera aquest matí una de les monges, la Montserrat, que ha d'anar al metge. Han hagut de demanar un permís especial.
7: Estem acostumades, temps de flors, quan fan un concert aquí al davant. Són moltes coses que aquí al Barri Vell està clar. És preciós viure al Barri Vell, preciós. Però en aquestes oportunitats, doncs ja comprendrem, ha hagut de demanar permís per poder que arribi el taxi.
4: El muntatge de decorats va començar fa dies, és evident, a l'exterior de la catedral, també a dins, amb grans cortinatges o falses escultures de lleons. El rodatge d'embolicats es prolongarà en diferents escenaris de Girona fins al dia 3 d'agost.
2: I ara, cinema, però de futur. Carrie! Tot i que comencem parlant de passat, perquè Carrie, de Brian De Palma, i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, dos clàssics del cinema de terror que fan 50 anys, seran al centre de la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges, que es farà del 8 al 18 d'octubre. Barcelona, Valèria Obereda.
8: Així n'ha parlat el director artístic del Festival de Sitges, Àngel Sala.
9: Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment, i ara també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic. Dos leitmotivs jugant en tota la programació del festival.
8: I a més de la pel·lícula restaurada de Carrie, també es veurà a Sitges el primer capítol de la sèrie que ha fet Mike Flanagan, amb el vistiplau de l'autor de la història Stephen King. Més clàssics que es veuran sencers i restaurats: The Devils, de Ken Russell, Scanners, de David Cronenberg, Spielberg i King Kong, de John Guillemin, amb Jeff Bridges i Jessica Lange, i Tesis, d'Alejandro Amenábar, que fa 30 anys es va convertir en una revolució al cinema de gènere espanyol.
9: Començava a haver un cinema espanyol diferent, no?, de gènere. Alejandro Amenábar se va convertir en uno de los grans noms del cinema arrasat, per una pel·lícula petita i molt personal.
8: Entre la programació també destaquen la cinta de Zombies Colony o el thriller francès Karma, rodat en part al Pirineu català, en una edició en què també hi ha espai pel cinema fantàstic asiàtic.
2: Falten 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem començat el Catalunya Migdia parlant de la selecció espanyola, campiona del món. Hem viscut en directe la seva arribada a l'aeroport de Barajas. Els jugadors encara estan baixant de l'avió, fent-se fotografies amb la Copa del Món a les pistes d'aterratge de Barajas, però repassem altres coses de l'actualitat esportiva. I encara parlant sobre la que és, sens dubte, aquesta notícia d'esports aquest dia, que és aquesta victòria de la selecció espanyola al Mundial, volem ara fixar-nos en l'impacte que han tingut en aquesta final i en aquest títol de la Copa del Món els jugadors del Barça, i en especial els jugadors formats a la Masia. Tornem a Nova York amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio. Roger Bussà, bona tarda.
6: Bona tarda. És la confirmació, sí, que es completa amb èxit aquest relleu generacional. 16 anys més tard aconseguia el primer Mundial i un cop més també ho fa amb el segell del Barça i de la Masia, que marquen el camí d'aquesta selecció espanyola. El 2010 Espanya va guanyar el Mundial amb 8 jugadors blaugranes, també ho ha fet ara el 2026, de Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Pedro, Villa i Valdés, ara a la Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Olmo, Gavi, Ferran, Eric i Joan García, 8 jugadors, 5 dels quals formats a la Masia. La Lamine Yamal és la gran icona d'aquesta nova generació, amb només 19 anys ha liderat l'atac d'aquesta selecció espanyola, enmig, per cert, del soroll i de la pressió que l'ha envoltat. Pau Cubarsí, també amb 19 anys i millor jugador jove del torneig, ja ha signat un Mundial que l'ha consagrat. Pedri no ha acabat sent tan estructural com ho és el Barça, qui dona sentit al joc. Dani Olmo ha ofert una versió brillant a la mitja punta i, com va passar el 2010 amb Andrés Iniesta, l'heroi de la selecció espanyola a la final va tornar a ser un jugador del Barça. Ferran Torres és, per tant, també un altre Mundial amb influència blaugrana i un dels protagonistes, format a la Masia, Dani Olmo, compleix un somni.
11: Una final, o sea, lo que llevamos haciendo hasta ahora, intentamos seguir haciéndolo, evidentemente mejorando en los pequeños detalles. Iba a ser una final que se iba a decidir en detalles. Así fue, yo creo que controlamos el partido, al final merecimos ganar.
6: Ahir a la final va debutar Eric García, va entrar a la primera part de la pròrroga, un altre jugador format a la Masia. No va jugar Gavi, que ha tingut un paper testimonial en aquest Mundial, més enllà del primer partit a la fase de grups. I, en canvi, també format al planter del Barça, ha estat protagonista Marco Corella, que va fitxar pel Real Madrid a mig Mundial, que és l'amo de la selecció espanyola al lateral esquerre i que ahir, després de ser campió del món, agraïa el suport de la gent.
12: Pues bé, assimilant-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
2: I l'altra cara de la moneda va ser l'Argentina. Espanya no hi va donar opció i Leo Messi va passar desapercebut en el que era la seva última final de Mundial. Connexió amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, bona tarda.
13: Bona tarda. Per l'última de Messi, ha estat un dels versos més cantats per l'afició argentina durant el Mundial i no ha pogut ser. El 10 de l'Argentina va acabar decebut, trist, visiblement emocionat, entre llàgrimes, i tot i que no ha confirmat la retirada de la selecció, tot apunta que aquí acabarà un cicle guanyador. Scaloni, que ha avançat que el desembre plega, és probablement qui millor l'ha entès futbolísticament a l'Argentina.
14: Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma, lo siento.
13: Un Scaloni que no podia contenir tampoc les llàgrimes i que després confirmava, com dèiem, que plegaria en principi al desembre. És l'únic argentí que va parlar després de la derrota. Els jugadors van preferir callar després d'un final de partit massa calent que va acabar en una batussa amb els espanyols. L'origen va ser un mastegot de Nahuel al pit de Rodri just en la celebració i que va acabar amb Paredes empantant Eric i Gavi. Durant aquest moment tens ha transcendit una conversa d'Otamendi amb Rodri on el central recriminava tant a Rodri com a Laporta haver plorat pels àrbitres durant tota la setmana. Tot plegat va passar al marge de Messi, que observava a distància la batussa. Tampoc Lamine s'hi va acostar. Tots dos van protagonitzar una de les imatges quan el jove davanter del Barça es va acostar minuts més tard a la posició de Messi i es van abraçar el passat i el present amb molt de futur de la Masia.
2: Doncs ja veieu que una bona part d'aquests jugadors de la selecció espanyola que aquesta tarda celebraran el títol pels carrers de Madrid són blaugranes. Uns jugadors que aquest estiu s'incorporaran força tard a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick perquè ara començaran uns dies de vacances, Ramon Salmurri.
15: Sí, tres setmanes aproximadament pels futbolistes espanyols del Futbol Club Barcelona en un Mundial marcat clarament pel segell Barça. Primer perquè es considera aquesta com la final de la Masia, Messi contra Lamine i 8 blaugranes com a campions del món. Però segon, perquè també deixen moltes carpetes obertes. La primera, la de Julián, un cop acabat el Mundial, és el moment de resoldre el seu futur. I l'altra, la de Ferran Torres, l'heroi nacional espanyol, el seu futur com a blaugrana a l'aire i el PSG rondant-lo. Tot això marcat pel dia a dia. Avui mateix, per exemple, la incorporació de Ronald Araujo als entrenaments en una setmana en què s'ha de resoldre la sortida de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax i la contractació de Deiemi.
2: Doncs aquesta és la que espera als jugadors del Barça i a l'actualitat blaugrana després d'aquest triomf de la selecció espanyola farcida de jugadors del Barça. A la segona hora del Catalunya migdia repassarem aquesta victòria i també com s'ha viscut als carrers i a les pobles de Catalunya aquest trànsit de la selecció espanyola al Mundial. Però, a banda d'això, tenim més coses, perquè, a banda de la selecció espanyola, en l'actualitat esportiva, el juliol, Tour de França.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia
2: per recórrer carreteres... Sí, el Tour de França semblava dat i beneït des de fa dies en favor de Tadej Pogacar, amb la retirada ahir de Jonas Vingegaard. Podríem dir, Eudald Serra, que encara està més sentenciat?
17: Doncs sí, perquè si ja tenia poca oposició, tenint en compte que Vingegaard era el seu rival més directe, ara sense Vingegaard, la classificació ha quedat d'una manera que el segon classificat és Remco Evenepoel, el belga, a més de 5 minuts de Jonas Vingegaard, i hauria de tenir gairebé, com qui diu, una desgràcia per no acabar de certificar aquest Tour de França. Avui és jornada de descans, últim dia de descans d'aquest Tour de França, abans d'encarar la recta final de l'última setmana, una setmana on es passarà pels Alps, però que, on, com dèiem, la primera posició està pràcticament dada i beneïda.
18: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: 30 segons per arribar a les 3 de la tarda. Què més a l'actualitat esportiva?
17: Ràpidament per dir que l'Espanyol demà jugarà el segon amistós de la pretemporada contra el Pau francès a Peralada, que el Girona avui ha començat un estatge a la Vall d'en Bas a segona divisió i que el Sabadell també l'està fent a Salou. I en tenis, Pau Labadosa ha perdut la final del torneig de Iaşi a Romania amb l'egípcia Mayar Sheriff, s'ha hagut de retirar per lesió. El segon set havia perdut el primer 6-4, el segon perdia 4-0.
2: Gràcies, Val. Bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Són les 3.
16: Catalunya migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem repassat l'endemà del triomf de la selecció espanyola de futbol ahir contra l'Argentina per 1-0. Els jugadors han arribat a Madrid, l'avió ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Ara aniran primer a la Zarzuela, on es rebrà la família reial, després a la Moncloa, on hi haurà el govern espanyol. Després de tots aquests actes més institucionals, serà el moment de les celebracions populars als carrers de Madrid. A Catalunya també hem repassat els canvis de govern que ha anunciat avui el president Salvador Illa. De fet, el canvi de govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo, al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha demanat plegar per raons personals. Raül Moreno prendrà possessió al càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. I també ens hem fet ressò de l'estat de les línies ferroviàries del país, avui que fa exactament 6 mesos de l'accident de Gelida, que va obrir la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies a Catalunya. Mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat i les plataformes d'usuaris asseguren que el servei ferroviari ha perdut milers d'usuaris perquè la població no confia en un servei que encara no funciona bé. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
0: Doncs que els jugadors de la selecció espanyola, efectivament, ja han aterrat a l'aeroport de Barajas a Madrid i fins i tot sembla que ja són dalt dels autocars. Tània Tàpia, Madrid, bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda. Sí, ja els hem perdut de vista aquí a les portes a peu d'aeroport. Ja han agafat aquests autobusos llançadores en man cap a l'autobús oficial. Un parell d'hores de descans a 6:15 els esperen a la Sarsuela, a 6:00 a la Moncloa i a partir de 7:00 rua pels carrers de Madrid amb el punt més important a Cibeles, on hi haurà escenari. Podrem sentir allà els jugadors i la celebració.
0: Doncs al marge de tot el que envolta la selecció espanyola de futbol, els partits independentistes catalans aprofiten aquesta victòria d'Espanya al Mundial per reivindicar que Catalunya pugui competir amb selecció nacional pròpia. Sentim Salvador Vergés de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Non Casadevall de la CUP.
20: Sobre la victòria de la selecció espanyola no tenim absolutament res a celebrar. Nosaltres el que ens alegrarà de veritat és que algun dia, més aviat que no pas d'hora, els jugadors catalans puguin jugar amb la selecció nacional del seu país.
21: No voy a estar nunca en contra de la alegría, pero también le manifiesto que a mí lo que me hace ilusión es tener la selección catalana.
22: Junts i Esquerra han posat pantalles gegants per seguir la selecció espanyola. Això és un gest polític greu i denunciem que aquests partits independentistes hagin comprat l'estratègia de pacificació del conflicte nacional.
0: Doncs una notícia que acabem de saber. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit canviat al jutge, un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava els passos a seguir. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia el trucarien. En l'escrit, Martínez també parla d'una comissió aproximada d'un 1% per Zapatero, per la seva suposada tasca d'intermediari en el rescat de l'aerolínia. I abans d'acabar, els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un possible atac de l'os, només una setmana després que un altre ramader perdés 3 ovelles en una finca situada a tocar del poble. Els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsable al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
23: En aquesta ocasió, els 3 ramaders afectats asseguren que l'os hauria matat una euga i el seu poltre hauria deixat ferit un vedell i un altre euga amb el seu poltre continuen desapareguts. Els fets haurien passat aquest dissabte en una zona de pastura al terme d'Isil. Els ramaders atribueixen aquest atac a un os per les característiques de les ferides i per la desaparició d'alguns dels animals, tot i que, de moment, els agents rurals, com dèieu, mantenen oberta la investigació i treballen per verificar-ne l'autoria seguint el protocol habitual. Aquest nou incident arriba pocs dies després de l'atac mortal a 3 ovelles, molt a prop del nucli, també d'Isil, i torna a incrementar la preocupació del sector.
2: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
18: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara i fins a les 4 amb el Jordi Cabré, escriptor i advocat, bona tarda.
26: Bona tarda.
2: El Marc Bataller, periodista, bona tarda.
26: Bona tarda.
2: I el també periodista Marcos Lamelas, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
2: Que ha estat protagonista d'una de freda i una de calenta, el Marcos, avui. Us en informo. La bona és que considera, com que és l'última tertúlia dels dilluns, ens ha portat pastetes, ha portat unes galetes de cafè, que són molt benvingudes, però s'ha presentat a les 2. Bueno. Però ha atabalat, eh? Ha entrat a l'estudi dient, puc seure ja a l'estudi? Si vols, sí, però falta una hora. I llavors ha posat cara com de pòquer, ha mirat el rellotge i ha dit, Ostres, pensava que eren les 3.
1: Sí, venia del Parlament superaccelerat, pensant que arribava tard. Sí,
20: però hagués pogut fer la segona veu als informatius.
2: Home, li he dit, si vols ser seure-t'hi, no. Com a mínim, però m'ha dit que preferia anar a dinar amb les persones.
1: No tinc una veu prou bona, Marc. O sigui, tinc una veu molt limitada.
2: Però, o sigui, al Marcos li han passat moltes coses, és a dir, presentar-se un dia que no té tertúlia i pensar-se que sí...
1: No, però això no va ser culpa meva. No.
2: Presentar-se un dia que sí que tenia tertúlia i llavors estar 3 mesos demanant disculpes, que això també
1: sí,
2: ho té,
1: sí, també.
2: I avui presentar-se una hora abans, vull dir, ja era de tot el que tenia. Li falta fer una hora tard, és a dir, un dia que vingui
3: amb a les 5. Això sí, amb pastes, que per cert estan molt bones, però no ens fareu espanyols.
2: Ui.
3: Amb aquestes tècniques.
20: Exacte.
3: De pastes bones. No, faig broma,
1: Però no té que veure. No. És que, ho sé tu, les galetes són perquè és l'últim dia de la temporada.
20: No té que veure
1: amb la selecció. I que la caixa vermella no té que veure de fora de la selecció.
2: No l'has demanat vermella, tu, eh?
1: Ho sento, és que m'ho han donat així a la Farga. No ho he demanat, escolta'm. I a més, jo volia sobretot portar-me la de pressa perquè pensava que arribava tard.
2: I en realitat feia una hora d'hora. Arribava una hora d'hora.
1: Jo ja sé que últim que els independentistes esteu veient, diguem-ne, una conspiració espanyola a tot arreu, però no!
20: He tingut un malson aquesta nit.
2: Ui. Veig que us esteu fent la tertúlia a sobre. Us esteu fent la tertúlia a sobre. Ara hi entrarem. Però ja sabeu que sempre primer el tema des de fora. I que els dilluns és l'Empar Moliner, qui ens ofereix el tema. Empar, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: T'has perdut les pastes del Marcos.
5: Però Marcos Lamelas arribant una hora abans em representa, em dona esperança. Ho fa per donar esperança als catalans, per no pensar-nos que som únics. O sigui, la qüestió d'ulleres a la nevera, a mi ja m'ha passat.
3: A mi també.
5: És veritat, o sigui, és veritat que hem arribat... Tots hem vingut un dia que no hi era i tots hem vingut un dia que era. Ja. I llavors, gràcies, Marcos. Ets el meu heroi.
2: I ell va rient. Molt bé. Escolta, què ens vols proposar, en part?
5: A veure, ahir, qui més qui menys, va veure el partit. Hi ha qui anava amb Argentina, hi ha qui anava amb Espanya, que són, en realitat, dues maneres de dir la mateixa paraula en llengua catalana, que és masia. En una banda i una altra de l'estadi hi havia el joc futbolístic del Barça, des de l'holandès Johan, amb un fill a qui va posar Jordi, l'argentí Messi, el gironí Cubarsí, el vegem Guardiola i el mataroní Yamal, fill de mare ganesa. Em sembla extraordinari. Des d'aquí, doncs, com a persona que va estar veient el partit, la Shakira allà enmig, o tota aquella mitja part del Donald Trump, tot això, vull enviar un record a una família que, si hem de fer cas a les fotos que es van fer en l'anterior partit, que ahir no tenen amics i no m'estranya. Em refereixo a la família reial espanyola, que, a més, jo veig que estan passant problemes econòmics. Vet aquí que el matrimoni de monarques i les dues filles van fer-se una foto amb l'equipació d'Espanya, vestits ell veient el partit. Això que es fa, que et poses l'equipació. Que ara és blanca.
2: Sí.
5: Els va costar pasta, perquè duien el nom al darrere. Letícia, Sofia, Leonor, fins aquí ve. Felipe, en canvi, es va posar Felipe VI. T'has de posar VI a la samarreta que farà servir després de pijama. Que es va posar Letícia primera i última, la reina. Si et poses Felipe VI a la samarreta, amb l'amic invisible també t'hi han de posar VI i per cridar-te, Felipe VI, sal de la dutxa, que hi ha cola. O sigui, el VI em sembla, de veritat, per veure un partit. Posa't Felipe, porres. Llavors, només eren ells quatre. I a la taula, que sortia amb aquell sofà marró que tenen, a la taula hi havia 4 gots d'aigua i un platet de formatges a l'esquerra amb una maduixa a sobre. Ni patates, ni truita, ni llúpol, ja no dic vi, ni unes ametlles, ja no dic calimocho. O és per això que no van venir amics a veure la tele, aprofitant que ells tenen plataforma, perquè, clar, tu sempre vas a casa de l'amic que té la plataforma, o els amics venen a casa teva si la tens tu, o si no baixen al bar, que com a mínim hi ha uns cacauets. O és que, com que tothom es va escaquejar, van dir, mira, pues ja no abrimos nada, con agua. Estic segura que l'emèrit, Abu Dhabi, va tenir un pernil Joselito, que la infanta Elena i en Froilán, una mica de pica-pica, que és una paraula que m'encanta, van fer. O la família reial, deixa'm pensar, que sabien que avui, que és dia 20, et cobren l'IVA finançat, si el tens finançat, i la renda finançada també te'l cobren avui. I ja calculaven que el dia 20 et quedes pelat com un desgraciat i que la travessia fins al dia 30... que cobris, si no és en diumenge, que llavors cobres l'ull i pateixes més, o és que vam col·locar la reina Sofia a fer la truita i la dona estava a la cuina sense veure el partit, perquè diu, ara la saco. Jo no sé com et pots tu abraçar només bevent aigua. Aquí ho deixo.
2: Molt bé, primer deixa'm fer una fe de rates, diguem-ne, la mare de Lamin no és ghanesa, la ghanesa és la mare dels Williams, és guineana.
5: Guineana,
2: sí,
5: d'acord,
2: sí.
5: Perdó.
2: De Ghana va venir la mare dels germans Williams, per tant, de Nico Williams.
5: D'acord,
2: sí.
5: La mare de
2: Lamin. I, de fet, l'altre germà,
5: doncs,
2: Iñaki Williams, juga amb Ghana, però és veritat que és de Guinea.
5: D'acord, doncs la mare, en tot cas, vinguda de Guinea, sí, i el pare vingut del Marroc, i Lamin de Rocafonda.
2: Molt bé, queda entès.
5: Estupendíssim.
2: No sé si sobre el que deia l'Empar tenia alguna cosa a dir o no.
4: Jo recordo aquesta imatge, era el partit de semifinals contra França.
5: Sí.
4: Perquè els Reis havien anat als Premis Princesa de Girona,
2: sí,
4: que es fan a Barcelona. Jo, si vols, parlem de per què es fan a Barcelona.
2: Fet, aquella imatge és un hotel, aquella imatge, sí, sí.
4: I repeteixo, es fan a Barcelona, no a Girona. I, per tant, era una imatge bastant desoladora. A part, era...
5: Molt.
4: A part del que dius tu, en part, és tots quatre, tots sols. En l'habitació, no sé si era la suite, però si més no ho semblava.
2: Feia més pinta d'una d'aquelles
4: uns salons
2: d'aquells que hi ha al costat de les recepcions dels hotels.
4: Però...
2: Feia aquesta pinta, però
5: no sé.
4: Però haguéssim pogut anar a la suite.
5: Per favor.
4: En teoria tenien tele.
2: En teoria, sí.
4: No calia plataforma, podíem veure-ho per l'1.
2: També la comunicació de la Casa Reial
4: no
2: em pertoca. No em pertoca. A mi no em pertoca.
4: Vaig mirar a l'Òscar i em diu alguna cosa.
3: Jo, en primer lloc, veure que el pare ha tingut el mateix malson que he tingut jo. I sort que es juguen avui, a Espanya i Argentina, i encara pot passar qualsevol cosa.
2: Pensa que llavors igual se'n repeteix.
3: Però ho he passat fatal, de veritat.
2: Oh, ànims.
3: Fora bromes, jo diria que aquesta foto és intentant no justament... trobant-se a l'estranger, que suposo que es devien trobar per als Estats Units, no volien donar una imatge massa luxosa del lloc on eren.
4: Era Barcelona.
3: Doncs també estaven a l'estranger, no sé. Estaven de viatge, en qualsevol cas, no estaven a casa seva.
4: Estranger per ells.
3: Per ells. I en qualsevol cas, devien estar en un hotel que devia ser d'una imatge, potser, o un lloc, o un apartament, no ho sé, que devia ser donar una... No volien donar una imatge més campatxana del que
4: austera.
3: Una cosa sincera hauria estat. I els ha sortit una mena de garatge estrany, una mena de búnquer una mica exagerat, poc natural i, en efecte, molt... que semblava poc digne d'una reialesa, no? I, per tant, sí, el resultat ha quedat molt, molt i molt estrany. No costa res. Estem parlant de reis, senyors. És a dir, no crec que s'hagin d'amagar de res. Són reis i, per tant, han de patxugar amb la corona.
2: Mm. Marcos, alguna cosa sobre la imatge de la família reial, o passes? Que veig,
1: bueno,
2: el veig el cara.
1: Segur que les samarretes no les van comprar. Segur. Això segur...
5: Què dius?
1: Segur que els hi va regalar la Real Federació de Futbol.
5: Dient?
1: I segurament lo de Felipe VI segur que tampoc ho van decidir ells, sinó que literalment s'ho van trobar. O sigui...
5: Home, és lleig.
1: I en tot cas, sí, evidentment el sofà era petit. És a dir... Però...
5: I quatre gots d'aigua, Marcos. Marcos, per favor.
4: Era perfecte.
1: No, jo t'he de reconèixer que vaig estar veient el partit ahir bevent vi, escolta, i escolta,
5: com ha de ser, perquè és un moment de celebració, o sigui, amb moderació és una cosa de celebració, d'alegria, i si volen que beguin un llúpol, i si no, escolta'm, una trista mirinda. Però aquells quatre gots d'aigua de veritat i aquell formatge sense ni una torrada, per favor, escolti.
2: Bé, doncs a l'Empar no li va agradar la posada en escena de la família Reial per les semifinals. Empar, gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Ara de seguida vaig amb vosaltres de com veu viure la final d'ahir, però deixeu-me posar una mica de raciocini futbolístic, si és que hi ha alguna cosa que es digui raciocini futbolístic. La selecció espanyola és la nova campiona del món. L'equip de Luis de la Fuente ha aconseguit el segon títol de la seva història. Va guanyar ahir a la nit l'Argentina de Leo Messi. Va ser un partit que va trigar a desencallar-se. De fet, el gol de la victòria el va marcar Ferran Torres i no va arribar fins a la segona part de la pròrroga. Demano ajuda al Jordi Costa, un dels presentadors del Tot Costa. Jordi, bona tarda.
7: Hola, Òscar. Què tal?
2: Diries que victòria justa de la selecció espanyola al Mundial? Ha estat el millor equip, la selecció espanyola, del Mundial?
7: Per mi, a partir de la fase de caos, sens dubte. La veritat és que la primera fase va anar de menys a... Anava a dir de menys a més i no seria correcta, perquè per mi la primera fase de la selecció espanyola és bastant discreta, fins al punt que jo la veia com a favorita i em va fer dubtar, perquè França va començar com un, com un canó, li queien els gols de les butxaques, però és veritat que a l'acabar arriba el moment del caos, la solidesa, la solvència, l'ordre... Jo diria que la intel·ligència futbolística, per resumir-ho tot, de la selecció espanyola, ha passat per davant de totes les altres i vaja, s'ha anat carregant potencials candidates, Portugal, que no ha estat bé, però partia com una de les seleccions fortes, ja per descomptat França a semifinals, jo crec que allà va quedar clar qui s'enduria el Mundial, i al final Argentina, que ha estat la gran animadora d'aquest Mundial pel que tenia de fenomen gairebé paranormal el que ha fet Messi.
2: Mm-hmm. Ara hi tornaré sobre Messi, però si ens quedem amb Espanya, hi ha protagonisme del Barça, hi ha 8 jugadors blaugrana, algun d'ells amb un protagonisme brutal, com per exemple Pau Cubarsí o Dani Olmo, que ha fet un tros de Mundial, però un dels dubtes que hi podia haver en el moment de les eliminatòries és la maduresa d'aquests jugadors joves, que és veritat que amb el Barça ens han demostrat que han jugat partits transcendents amb la mateixa poca vergonya, entre cometes, que si juguessin un amistós, però amb la selecció espanyola en quarts, en semifinals o en una final de Mundial hi podia haver dubtes, i la veritat és que han demostrat una maduresa, tots plegats, realment sorprenent amb l'edat que tenen.
7: A mi m'ha fascinat especialment el cas de Cubarsí, perquè de Lamin ja ho sabíem. Lamin fa 2 anys va guanyar una Eurocopa i vull dir, la capacitat de moure's en aquestes instàncies ja l'havia acreditat, però Cubarsí, que no ho havia fet encara... i que jo crec que hi havia un cert dubte en l'entorn de la selecció espanyola, un defensa que no és un central clàssic de tota la vida, ni és especialment fort, ni fa faltes... Bé, són aquests centrals escola Barça que fora del nostre univers estan una mica sota sospita i que jo crec que ha fet un Mundial de bandera. Per mi li han donat el premi de millor jove, però jo diria que podria competir tranquil·lament com a millor jugador del Mundial, sense anar més lluny, en el partit d'ahir, clau en tots els aspectes del joc en general. Agafo Cubarsí com a emblema, però és una selecció que realment els més joves, diguem així, ho havien de demostrar, però és una selecció que és

0: expressió, amb un Lamine amb 19 anys que ja, per dir-ho així, ha demostrat que pot amb tot. Ara ens faltaria la Champions amb el Barça, però que està per les empreses més grans, llevat que el jugador es torci, que jo començo a pensar que no serà així. Va haver un moment que teníem dubtes, les festes amb nans, etc. Però vull dir, ara fa un any estàvem debatent sobre la festa amb nans de Lamine Yamal i avui és campió del món. Jo crec que ha fet un salt de maduresa aquest últim any i no vull treure mèrit a la resta de futbolistes, al contrari, em sembla una selecció molt, molt homogènia, però tenint un jugador d'aquest nivell amb tant recorregut per davant, jo crec que sí. Vaja, no dic que Espanya guanyi tots els Mundials ni totes les Eurocopes, però sí que m'imagino una Espanya com ara França, que al voltant de dos o tres jugadors molt bons surt com a favorit a tots els tornejos. Després passarà el que hagi de passar, però aspirant ho serà.
1: Perquè, a més, Espanya no ha necessitat el Lamine més brillant. Ahir, per
0: No.
1: exemple, De La Fuente sí que va dir que ha tingut altre compromís defensiu, no en marxar del Mundial, perquè a vegades quan hi ha tantes esperances, si no et surten bé els partits, pots allò començar a dubtar de tu mateix. En canvi, Lamine no ha dubtat d'ell mateix, tot i que no li han sortit les coses tan brillants. O, per exemple, no ha utilitzat Pedri. Ha estat suplent Pedri en els últims partits, que això, diguem que és un luxe en els dos casos.
0: És un luxe el cas de Pedri, jo diria que justificat perquè Pedri ja va acabar la temporada molt malament amb el Barça. No estic segur si no va acabar de recuperar bé de l'última lesió o és que va acabar fos, però en aquest Mundial no hem vist Pedri. És veritat que en els minuts que va jugar ahir a mi em sembla que va tenir un pes important en l'acabada amb Penya, perquè quan entra Pedri el marcador encara era d'empat a zero i jo crec que va ajudar a fer més fluid el joc de la selecció espanyola. El cas de Lamine és indiscutible, que no hem vist la millor versió de Lamine. Jo crec que era molt difícil veure-la perquè venia de 2 mesos parat per culpa d'una lesió i per més que ha anat agafant rodatge durant el Mundial, doncs, vaja, jo crec que és evident que no hem vist la millor versió. Ara, entre dir que no hem vist la millor versió de Lamine i dir que Espanya ha guanyat el Mundial sense Lamine, jo crec que hi ha una gamma de grisos que cal que no és que és just ponderar, és a dir, que Lamine no ha estat el jugador desequilibrant que ens té acostumats en tots els partits és evident i que Lamine no ha tingut intervenció per mi és fals, perquè per exemple, el penal que provoca contra França és el factor determinant del partit. I així com contra Bèlgica fa una primera part que per mi és de bandera, el que passa és que és veritat que el partit s'acaba decidint a la segona, però vull dir que no és just fer veure com si Lamine no hagués anat als Estats Units. Jo crec que el que passa és que el paràmetre d'exigència que imaginem en Lamine, un cridat a ser segurament el millor del món en els pròxims anys, doncs és més alt que el que hem vist.
1: I s'ha fet molt viral aquesta imatge de l'abraçada entre Lamine Yamal i Leo Messi, un Leo Messi que estava assegut a la gespa després de la derrota, que s'aixeca i s'abraça amb Lamine Yamal, un Messi que és veritat que no va tenir molt protagonisme a la final perquè Argentina no va tenir la pilota, però que ha fet un Mundial espectacular amb 39 anys. Tres finals de Mundial, una guanyada, dues perdudes, i tothom reconeixent que ha estat el jugador, si no el millor de la història, de l'última època segur, i un dels millors de la història. Punt final al seu capítol amb la selecció argentina?
0: Jo crec que només ho sap ell. Jo sí que et puc dir, com a aficionat al futbol i fan incondicional de Messi, és que m'agradaria que fos l'últim Mundial de Messi, però a la vegada per mi ha estat el millor d'aquest Mundial. Llavors, sé que estic proposant un sense sentit, que és que un tio de 39 anys per mi ha estat de llarg el millor del Mundial i a la vegada crec que el millor, vaja, des d'una mirada egoista, jo crec que Messi a aquest Mundial ha deixat tot el que li quedava. Jo ja ho pensava del de Qatar, però mira, 4 anys després encara ha tingut capacitat per fer això que ha fet, que per mi és un canal futbol i a la intel·ligència. Jo espero que no el tornin boig i que el facin veure que d'aquí 4 anys... A mi m'agradaria recordar Messi, tot i la derrota, com el que l'he vist en aquest Mundial. Ara, què passarà no ho sé, perquè ja et dic que fa 4 anys, el dia que va guanyar el Mundial a Qatar, jo estava segur que plegava, i mira.
1: Doncs veure què és el que fa Leo Messi. Efectivament, només ho sap ell. De moment el que sabem és que Leo Scaloni, tampoc no ho va dir amb totes les lletres, però sí que va dir que fins al desembre té contracte i després d'aquest contracte va deixar entreveure que ho deixarà.
0: Fa pinta de final de trajecte,
1: sí, per, etapa, no?
0: Gairebé diria que d'una

0: generació de l'anterior Mundial ja va plegar Di Maria, però vaja, de Scaloni, de la vella guàrdia d'Argentina, jo diria que el sentit comú diria que és final de trajecte, però la veritat és que les seleccions, especialment les seleccions sud-americanes, hi ha un component tan bèstia d'emotivitat que és, jo crec que és impossible de preveure.
1: Doncs és el resum del Mundial amb el Jordi Costa. Jordi, gràcies i bones vacances, que comences vacances. De fet, t'hem robat una estona de les teves vacances.
0: Cap problema, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i bona tarda. Sobre el tema futbolístic, no sé si teniu alguna cosa a dir, si heu seguit molt el Mundial, si no, si esteu d'acord que la selecció espanyola ha estat la mereixedora del títol, sobretot amb les eliminatòries.
2: Però no ens enganyem, el més important d'aquest Mundial és el que ha parlat ara el Jordi Costa, és el final de Leo Messi. En aquest sentit, jo crec que Leo Messi és un grandíssim heroi del futbol i que es mereixia el que va tenir ahir, que va ser un funeral viking. Llavors, Espanya li va donar el funeral d'heroi que es mereixia.
1: Algú pensarà que es mereixia un títol.
2: Bueno,
3: segurament...
2: El partit d'Egipte, el partit de Suïssa...
1: No, i la final és clarament de color espanyol.
2: Però el problema de Suïssa i d'Egipte és que van guanyar. El gol d'Egipte anul·lat és... Bueno, en fi, és Messi, l'estimem molt, ens agrada molt que hagi arribat fins aquí, però ja cada cop que estava costant més, perquè tot l'equip estava molt pensat perquè ell... amb les forces que li quedaven i en els darrers 10 metres pogués fer la seva màgia, el que va fer amb Anglaterra, no? Que en 6 minuts es carrega tot l'equip, ell, i solventa el partit. I va ser fantàstic, va ser fantàstic. Però...
4: Aquest és el tema, que quan es produeix la màgia Messi, es produeix. I no tinc la sensació que hagi passat el mateix amb Lim Yamal durant aquest Mundial, tot i que en termes col·lectius i de selecció ha estat amplíssima per molta distància la millor i de compenetració entre els jugadors i d'estratègia i d'intel·ligència, com deien, no hi ha cap mena de dubte. Ara, si ens posem a dir, jo sóc un americà que no en sé de futbol i ahir vaig a veure la final i em diuen, aquest és el successor del Messi? Bueno, m'explico, és a dir...
2: És que jo crec que
4: la màgia...
2: Aquest plantejament no és just.
4: No, jo no dic que sigui just.
2: No és just i el propi Lamine Yamal no el vol.
4: Bueno, d'acord, que no ho vulgui, però és el que penso. Jo tinc la sensació que ahir al partit, Lamine Yamal va ajudar tant com va ajudar, però a nivell de màgia i de dir, escolta, quina creativitat, quina manera de resoldre una cosa que ningú s'esperava, això no va passar i no passa res. A nivell de Messi, ahir tampoc, però no és allò que diguis, mira, ja tenim un nou Messi, com a mínim pel que fa al partit d'ahir.
3: No, jo crec que l'avantatge que ha tingut Espanya és que ha estat un equip, més que unes individualitats, realment ha jugat
2: un equip molt cohesionat.
3: Sí, ha estat un equip.
2: I, per exemple, Lamine Yamal ha defensat molt, i s'ha treballat, la gran diferència entre Mbappé ha marcat molts gols, però Mbappé...
3: Espero que ho faci el Barça també, a Marcos.
2: No baixa a defensar.
1: Fins ara ho ha fet.
2: Ni amb el Madrid ni a la selecció.
3: Fins ara ho ha fet. Fins ara la Mina ha estat un jugador compromès, en tots els sentits, era per posar-li una miqueta d'ironia. Però és cert que des d'aquest punt de vista ha estat el millor. Una altra cosa és que hi ha gent, uns quants, que no volíem que guanyés Espanya. Però aquest és un altre debat, que si vols hi entrem.
1: Ara.
3: Ara? M'espero?
1: No.
3: Digues.
1: No, perquè volia dir.
4: Que hi havia gent que no volia.
3: No ho sé. És que sembla que tothom vulgui que guanyés Espanya, però... Digues, Òscar, perdona, m'he detallat.
1: Deia que hi havia gent que efectivament hi volia que Espanya perdés, però també aquest Mundial hem vist i sentit coses com aquestes.
5: Avui és un dia d'una alegria compartida. Em refereixo a l'èxit assolit ahir per la selecció espanyola, una victòria inolvidable, una victòria més enllà del marcador. Un exemple, crec que important i extraordinari, tant dins com fora del camp. No? Dins del camp, amb un treball d'equip, amb talent determinant, també provinent de Catalunya, 9 persones catalanes han participat d'aquest equip, i també un èxit també fora del camp, en el sentit de que molts pobles i ciutats de Catalunya que es van poder seguir el partit d'ahir al vespre, doncs es va fer gent jove, gent gran, famílies senceres, amb civisme. No?
1: Això, un president de la Generalitat felicitant a la selecció espanyola pel Mundial, però també en moltes ciutats de Catalunya s'han viscut moments com aquest. Sí! Això és la plaça de Catalunya de Barcelona, aquesta mitjanit passada. Diversos municipis a Catalunya han posat pantalles gegants als carrers per seguir la final del Mundial. I hem vist un suport molt considerable a la selecció espanyola, no només ahir a la final, sinó també durant el Mundial. Moltes samarretes d'Espanya, moltes pantalles gegants, en alguns, a més, municipis governats per Junts per Catalunya o per Esquerra Republicana, no només socialistes, que també. Volem analitzar-ho, a banda d'en vosaltres, amb el politòleg Jordi Muñoz. Jordi, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Aquest seguiment més o menys massiu de la selecció espanyola de futbol ha sorprès alguns catalans. Això vol dir que la societat catalana s'ha espanyolitzat de cop? Sempre hi han estat, però no ho exterioritzaven tant? És que no hi ha tant espanyolització, sinó que hi ha simpatia per uns jugadors? Es pot fer una tesi d'això o no?
6: Bueno, se'n podrien fer moltes. Necessitaríem una mica més de dades, però en general jo crec que aquí coincideixen diversos factors. El primer és que el significat d'aquesta selecció és una mica més polisèmic o matisat que el que havien tingut altres seleccions, tot i que ja havia passat en alguna Eurocopa i en algun Mundial previs, que està farcida de jugadors catalans, de jugadors del Barça, etc, etc. El segon és que efectivament n'hi ha una tendència a un repunt d'identitats espanyoles, sobretot entre la gent jove. No tan gran com el que els discursos aquests dies suggeririen, però sí que n'hi ha una mica de canvi generacional, i al final és la gent jove la que més exterioritza aquestes coses, la que surt al carrer a celebrar els partits o que va a veure els empantalles segants.
1: També influeix que, a banda que hi ha molts jugadors del Barça, per exemple, no n'hi havia cap del Madrid, Cucurella, qui han fitxat durant el Mundial, però abans no, i que tampoc no hi ha cap jugador que representi aquella espanyolitat que a vegades a una part de la societat catalana la pot ofendre?
6: Sí, tot això jo crec que té el seu paper. Al final, crec que la selecció espanyola és una mica, com deia aquell, un significante vacío, en el sentit de que és un símbol que diferents persones o diferents sectors el farceixen del que volen. Per alguns reflexa la diversitat i la plurinacionalitat de l'Estat, per altres reflexa una espanyolitat més tradicional, per alguns reflexa una manera específica d'entendre el futbol que està molt vinculada a la de la Masia i la del Barça, etcètera, etcètera. No? És a dir, diferents sectors projecten coses diferents sobre la selecció espanyola, i això és una de les dels punts forts que té com a fenomen de masses.
1: També pot haver una desmobilització de ser independentisme i, en canvi, una pèrdua de vergonya d'algun espanyolisme que no té ara manies per sortir amb la samarreta d'Espanya, que igual fa uns anys sí que el tenia.
6: Sí, això és una hipòtesi interessant, o sigui, que l'independentisme està menys mobilitzat ara del que ho estava en els anteriors moments en què Espanya ha guanyat Mundials o Eurocopes. És una evidència. Que l'espanyolisme o que els sectors més espanyolistes tenen menys manies en expressar la seva ideologia en públic o exposar els seus símbols és una hipòtesi interessant, diguéssim, no? És veritat que en algun moment, sobretot cap al final del procés, es va produir, diguem, algunes mobilitzacions importants de l'espanyolisme. Jo, de tota manera, no sobreinterpretaria en aquest sentit la connexió entre l'efusivitat per la selecció espanyola i l'espanyolisme polític, diguem, una cosa més política, perquè és veritat que n'hi ha sectors que clarament fan el link, no?, entre una cosa i l'altra, i per als quals és una oportunitat de construir nació espanyola i de construir identitat espanyola, etcètera, etcètera. I n'hi ha altres per als quals això no té aquesta connotació, no? I com deia també, la bandera espanyola ensenyada en el context d'una final d'un Mundial no té el mateix significat, encara que sigui formalment el mateix símbol, però no té el mateix significat que la bandera espanyola brandada un 12 d'octubre, per dir alguna cosa.
1: I això fa que veiem gent que digui cobertament que és independentista, però que, en canvi, en aquest Mundial ha donat suport a la selecció espanyola, doncs perquè hi ha jugadors del Barça, perquè hi ha jugadors catalans, perquè pel que sigui.
6: Sí, perquè és un fenomen de masses, que és molt atractiu. Hi ha l'efecte, en molts processos socials es donen l'efecte del carro guanyador, no? Quan hi ha una opció guanyadora, arrossega gent, perquè és una cosa que provoca benestar i un cert plaer anar amb qui guanya, no? I apuntar-te al carro guanyador. Això passa en política, passa en les amistats, passa en els esports molt clarament i passa en molts àmbits de la vida.
1: Però insisteixes que no s'han de treure conclusions polítiques del que ha passat aquests dies amb la selecció espanyola.
6: Bueno, jo he mirat enrere a les victòries del Mundial del 2010 i de les Eurocopes del 2012 i 24 i no hem vist en cap d'aquests episodis anteriors en els quals també hi va haver celebracions i molt de seguiment a la televisió i molta alegria social, diguem. I en cap d'aquests casos vam veure un creixement de les identitats espanyoles a Catalunya. No? Potser és més un reflex d'una identitat espanyola que existeix i és molt consistent a Catalunya, que no pas un motor que generi noves identitats, si més no en el curt termini o si més no fins ara. No sé en el futur què passarà, si l'any que ve es fa un estudi de l'any 2026. Serà interessant de veure.
1: Doncs ho analitzarem quan es faci aquest estudi. Jordi Muñoz, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molts elements per la reflexió, a veure com ho veieu.
3: Jo realment sento enveja del que van sentir ahir els espanyols. Ho reconec. És a dir, jo porto des de... sabeu, dels anys que tinc, no cal que els digui, veient Mundials i Eurocopes en els quals no sé qui animar. És a dir, no em sento identificat en cap equip i a mi m'agrada sentir-me al futbol, m'agrada sentir-me d'un equip, soc del Barça i m'agrada aquesta comunió i poder-ho celebrar, i no puc. I per tant, mai animaré a un equip o un país que no deixa que pugui jugar la meva selecció. És tan fàcil com això, la meva selecció catalana, per deixar-ho tot. Tot ben clar, m'agradaria que hagués passat aquest Mundial, Anglaterra podia haver-se enfrontat contra Escòcia. Genial! Plurinacionalisme, pluri el que vulguis. El mateix primer ministre, Stramer, a la semifinal contra d'Anglaterra contra Argentina, va demanar als escocesos i als irlandesos directament que animessin la selecció. Cosa que aquí és impensable, és a dir, perquè ja tenen molt més entès aquesta definició, que es tracta de nacions, països, estats diferents. Aquí us imagineu Pedro Sánchez dient als catalans i als bascos animeu a Espanya?
2: No. Bueno, però és que la comparació amb el, la comparació amb el Regne Unit és...
3: Sí, però estic parlant de futbol.
2: És absolutament diferent.
3: Estic parlant
2: ja, però la identitat nacional és totalment diferent.
3: Depèn, no ens ho han deixat provar-ho aquí. Quina identitat nacional tenim? Si ens haguéssim fet un referèndum, et diria quina identitat nacional tindríem.
4: És més, hauríem pogut guanyar el Mundial, perfectament.
3: Exacte, fixa-t'hi. Fins i tot els jugadors que s'hi han tret a Espanya. És a dir, l'únic que és deixeu-nos jugar, deixeu-nos com Regne Unit, i si vols no parlem de política. Política i futbol sempre estan lligades. I em diràs que és molt diferent. Però si tu et deixen jugar una selecció escocesa, Eire, qui vulguis, per què no pots jugar a Catalunya? I al País Basc. I qualsevol altra nació que vulgui. És la meva pregunta que fa 50 anys que em persegueix i que, per tant, doncs, ahir fa que anés amb Argentina, en aquest cas perquè hi havia Messi, però altres dies vaig anar amb Cap Verd, amb Bèlgica, en França em va costar una mica, però també vaig anar-hi, però no me'n vaig sortir.
2: Bueno, sí. Però... jo crec que el fenomen que es produeix, bàsicament, reflecteix el que Catalunya també és això. Hi ha una gran part dels catalans que se senten tan catalans com espanyols i que no viuen això com d'una manera dramàtica. I
1: no,
2: que...
1: ahir hi havia pantalles gegants amb moltíssima gent a Barcelona, a Sabadell, a Mataró, hi havia moltíssima gent. Estava a tope. A dir, i hi ha hagut
3: completament legítim. Jo això però no ho he criticat, dir, Marcos.
2: Però, i a més, això també surt en les enquestes. És possible que... que em sento tan català com espanyol i que no visca això amb un drama, per mi això no és cap drama. Però és veritat que soc més bé un tio manta. A mi, jo ahir no vaig sortir a celebrar res. Estava tothom allà a travessar les Corts, o sigui, no estava al fòrum, hi havia 30.000 persones, escolta, estava tothom pitant allà al cotxe, no sé què, a la una de la matinada. Escolta, jo...
1: Deixa'm dormir, deixa'm dormir, escolta, no?
3: Exacte, que no arribem als penals, que demà vaig aixecar aviat.
2: Escolta, jo soc un... Escolta, però és veritat que aquest cos social molt sovint no té la visibilitat que dona l'alegria de guanyar un Mundial. Però, fins i tot, des del punt de vista de ser català, aquesta victòria és fantàstica. Nou catalans a la selecció. No només nou catalans, el que ha dit l'Empar. Una selecció que ha comprat des de fa molt de temps, des de l'època de... com es deia... l'entrenador del tiki-taka, com es deia?
1: Luis Aragonés.
2: Luis Aragonés, perdona, és que sortia Luis Suárez i ja. No és. Des de Luis Aragonés, que ha comprat la filosofia de la Masia, del Barça, del Toc, Però això, Marcos... Bueno, pues, escolta, sí, però, perdona, perdona, ho sento. Soc del Barça, m'agrada que sigui així, però saps que... estic content.
3: Però si no t'he dit això, saps què em fa gràcia? I deixo la paraula a en Jordi, que estic agafant massa possessió de minuts.
1: No.
4: De la pilota.
3: Si tu tens quan la pilota... Quan és el tiqui-taca d'Espanya, és genial. Ara, quan el fa el Barça en Pep, la premsa espanyola, avorrit, tediós, futbol poc vertical... El mateix amb Cubarsí. Si sembla que ara hem descobert el millor central del món. Quan jo amb el Barça recordo eliminatòries de Champions, Marca, Diario AS, altres ràdios espanyols dient aquest defensa és massa fluix, no defensa bé, volem Hussein del Madrid, volem gent con raza, no bueno, que jugui però... la pilota. I ara, oi, carai, que bo que és. Curiós, bueno, la comparació.
2: Bueno, però sobretot perquè, escolta, quan tu guanyes, clar, és que a la gent li agrada guanyar.
4: No, clar, evident.
2: A la gent li agrada guanyar.
4: Tres coses. Primer, des del punt de vista més de la ment que està personal, jo sóc una persona amb l'estelada al balcó i mai sé què pensa el pis de la senyora, el pis del davant, no penja mai res. I jo ja estava mirant com passava la gent amb les claxons i tot això i vaig sortir al balcó i va sortir la senyora del balcó al davant i em va mirar els ulls, balcó per balcó, i em va dir, viva Espanya! És a dir, que això també...
3: Amb rancúnia?
4: Amb rancúnia.
3: Que sí?
4: Perquè ell em suporta l'estelada cada dia.
1: Devia pensar, jo aguanto l'estelada cada dia, avui em toca a mi.
2: Avui et toca a tu!
1: Em revenjo.
4: Exacte. Això com a anècdota. Però després, ja més amb anàlisi sociològic, polític, que és, escolta, imaginem que hi hagués un referèndum sobre el tema, Argentina, Espanya. Però clar, no hi ha una tercera opció. No hi ha una tercera opció que fos Catalunya, que fos Espanya, però... No, és o aquesta o l'altra. Davant d'aquesta disjuntiva, fins i tot puc entendre que molts independentistes diguin Espanya. Perquè no hi ha més. És una o l'altra. Llavors puc entendre que fins i tot persones que voten sí al referèndum o el que sigui, diguin, doncs, aquesta vegada vaig a Espanya perquè vull guanyar, perquè jugar al Barça, per molts factors. Ho entenc perfectament i gairebé fins i tot trobo sa. Jo no és el meu món, jo prefereixo, estic amb la reivindicació del Marc, que és que a mi, si em prenen jugadors, és Espanya, no és Argentina. Argentina no em pren el Messi, diguéssim. I en aquest sentit, només desdramatitzar el fet que hi hagués tant seguiment ahir, perquè em sembla fins i tot comprensible. I després el factor Illa, que és el que a mi em preocupa més, que és, estem parlant d'un president que sempre havia dit, escolteu, durant el temps del procés es va dividir massa la gent i no es van tenir en compte una part de la societat catalana, se la va ignorar. Jo li aconsellaria aquests vamos i aquests vives i tot això que fa ell i Collboni que els moderessin una mica perquè estem parlant d'un pràctic 50% de la població a qui podrien no representar amb aquestes anades de... aquestes anades d'eufòria.
2: Però és que no és el 50% de la població. És que no és fent
4: bueno,
2: trampes.
4: Posi un 40, és igual. Estem parlant del govern de tothom, eh?
3: Una part.
2: No, però, no.
3: Tot i que t'ho em sorprèn, com diu Illa, perquè prové d'un partit que és espanyol i per tant se senten espanyols.
2: I a més a més el PSC representa això. I es presenta a les eleccions representant.
4: És el govern de tothom, que era tan equànime i tan comprensiu.
2: Es presenta a les eleccions explicant que és compatible i il·legítim sentir-te català i sentir-te espanyol. I per sentir-te espanyol no ets un mal català.
4: Ningú diu escolta, això. Només dic que el 40 o 50% de la gent llavors, és independentista.
2: I ja representa això i legítimament molts veiem aquesta selecció que 9 catalans, 3 bascos, 3 andalusos, 2 madrilenys, 2 canaris. Fantàstic! Quin problema! I a més, hem quedat campions. Hem quedat els millors del món.
4: Enhorabona a vosaltres, però sí, a mi no em representa. No, aquest és el drama, i ho sabeu perfectament. I Illa hauria de ser conscient que aquest conflicte encara existeix. Jo no dic que no hagi d'aplaudir, evidentment, si a ell li agrada que aplaudeixi, però intentar representar, en la mesura que pugui, l'estat d'ànim més o menys mig. I l'estat d'ànim mig no és aquest.
3: Bueno, no... Mira, Marcos, ja m'alegro que Pedri hagi jugat poc. Vol dir que podrà jugar millor a l'inici de temporada amb el Barça?
2: Bueno, sí, però per exemple... ahir va fer un gran partit. Jo crec que ahir va jugar
3: però...
2: bé, eh?
3: O sigui... Està bé que no hagi jugat prou. I a mi com a culer, ostres, mira, que marqui Ferran Torres, que no marca ni a porta avui del Camp Nou, això hi vaig pensar. És que va sortir i vaig marcar Ferran Torres. I marca Ferran Torres, evidentment. Que el comparem amb Iniesta, que és un sacrilegi.
1: Bé, escolta'm.
2: Bueno, ja, però...
3: Mira, l'únic avantatge és que si el Barça el vol vendre, 10 milions més, segurament.
2: Segurament.
3: Està bé.
2: Escolta'm.
1: Però escolta'm, qui no es consola no...
3: Ah, no, qui no es consola és perquè no vol.
1: M'ha quedat clar que cap dels tres no estareu pendents de les celebracions d'aquesta tarda, dos perquè per sentiment no hi toqueu i l'altre perquè li deu fer una mandra que espantar.
2: No, i a més, no t'ho creuràs, però jo treballo.
1: Sí, sí que m'ho crec,
2: no t'ho creuràs, però...
3: Però pots tenir la tele de fons, tindràs la tele de fons.
7: Escolta'm,
3: jo... Marcos, no ho veuràs de fons?
7: Jo quan surto d'aquí m'he de posar a treballar, o sigui...
1: Molt bé, doncs aquesta tarda totes les celebracions, primer les institucionals, amb visita a la Zarzuela i després a la Moncloa, i després la festa popular, entre cometes, als carrers de Madrid, concretament a la Cibeles, si faltava alguna cosa, per palmar-ho més amb el Madrid, ja no és Colón, que és on van celebrar-ho...
4: Que no érem co-capital, ja
3: dic. No, no. Que
4: donen co-capital.
3: I podrien anar a Neptuno, també.
1: Podrien, no ho tenen molt lluny, Cibeles i Neptuno. No, van a Cibeles.
3: Madrid, una mica, Madrid.
1: 16 minuts i seran les 4. Fem una pausa, perquè han passat més coses a banda del triomf d'Espanya al Mundial.
8: Catalunya migdia.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
12: Sona el nou Micra.
11: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Catalunya migdia.
14: Qui diu que a l'estiu no passa res?
15: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
14: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
15: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
14: La recomposició del Girona segona.
15: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
14: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
15: El sol o a l'ombra.
14: Escolta el Tot Costa.
16: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
17: L'estiu és tu.
16: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Són 3:15, som al Catalunya migdia. Hem parlat molt d'aquesta victòria de la selecció espanyola amb el Jordi Cabré, el Marc Bataller i el Marcos Lamelas, però deien que ha passat més coses. Per exemple, avui, a primera hora del matí, el president Salvador Illa ha fet el seu primer canvi al govern, quan pràcticament arriba a la meitat del seu mandat. És un canvi petit, pràcticament és un retoc, que es limita només a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. Surt del govern la fins ara titular, Mònica Martínez Bravo, i entra el que fins avui ha estat el seu segon, l'exdiputat Raúl Moreno. El president Illa ha enmarcat el relleu en un context de continuïtat.
19: Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Fons de l'executiu expliquen que el canvi l'ha demanat la mateixa Martínez Bravo per motius personals i l'oposició insisteix que calen modificacions més àmplies de l'executiu. De fet, fa mesos que hi havia rumors que hi podia haver una remodelació de l'executiu, però no d'una conselleria, sinó de diverses conselleries, i fins i tot hi havia travesses de veure quins consellers podien sortir del govern. No vol dir que no passi, igual després de l'estiu pot passar, però ara mateix el que ha decidit el president és canviar només una, i és la consellera Martínez Bravo, que ho hauria demanat ella per raons personals. No sé si us ha agafat de sorpresa, si us ho esperàveu, o si esperàveu alguna cosa més àmplia i no només una única conselleria.
3: Jo esperava alguna cosa més àmplia, sobretot tenint en compte que la portaveu Sílvia Paneque segurament serà la candidata de les eleccions municipals a Girona, i per tant el rum-rum a Palau era que quan hi hagi aquest canvi, doncs hi hagi una remodelació que pogués afectar altres conselleries. Fins i tot també es parlava de la Conselleria de Salut, que en aquests moments Olga Pané està de baixa per haver-se trencat la cava i que no sabia ni si tornaria. Ara hi ha gent que em diu que sí, que segurament tornarà, però realment quan aquest matí he sentit el que s'anunciava remodelació, jo pensava, doncs, hi haurà alguna cosa més, i allò típic que es fa a l'estiu perquè no se'n parli gaire, i tornem al setembre a arrencar.
1: Home, si busqueu un dia perquè no se'n parlés gaire, avui era un bon dia,
3: perquè
1: amb la victòria de la selecció espanyola se'n parla poc.
3: Fins a dir que habitualment, quan són aquest tipus de crisi de govern que no voles que se'n parlin gaire, es fan a finals de juliol, agost, i per tant, des d'un punt de vista, per exemple, dels municipals, si realment Paneque ha de ser la candidata, ja triga a sortir del govern, segurament serà al setembre. Si és la candidata, repeteixo, que tot apunta que sí, i veurem si després hi ha... hi ha més remodelacions. I de qüestions personals no s'han explicat els motius, però sí que és cert que aquesta era una consellera, recordem que hi havia certa polèmica, que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona.
1: Per dir, la seva agenda era de dilluns a dijous.
3: Exacte, perquè havia rebutjat, ho he buscat, un 86% de les invitacions que s'havien fet per fer actes de divendres a diumenge. I jo, des d'un punt de vista com a govern de la Generalitat, un conseller que no hi és els caps de setmana, deixem-ho en stand-by.
4: Sí, en aquest sentit, llavors els mossos personals serien o bé aquests, o també tots els escàndols que hi ha hagut pel que fa aquells abusos als infants de Gaia, no? Que representa que està encarrilat, però en qualsevol cas va ser gros i m'imagino que això et pot afectar com a gestor. I no entro en els factors personals perquè segur que tenen a veure amb una cosa prou íntima que no he volgut explicar, però és una conselleria prou important. Estem parlant de serveis molt, molt bàsics, no només del tema de la infància, sinó també cada cop més el tema de la dependència de la gent gran, que més val que s'inverteixi, més val que s'ordeni, perquè realment les cues són interminables, no hi ha... És com si el servei no existís, de tant que els hagi mort gent pel camí, no? I per tant, sí, qualsevol cosa que pugui servir per donar-li un revulsiu fantàstic, però sobretot, més finançament, i si a la sanitat i l'ensenyament són la primera i la segona despesa de la Generalitat, confio que aquesta sigui la tercera de manera molt destacada també en el futur.
7: La marxa de Mònica Martínez Bravo no ha estat prou explicada. Per tant, no podem calibrar perquè es produeixi el canvi ara. Junts ha sortit dient que volien més canvis. Ja recordo que hi havia tres conselleres reprovades, l'Esther Niubó, la Paneque dues vegades, i després...
4: la Rodalies,
7: i, les Morangs... I la Núria Parlon, per al tema de les assemblees de professors en les que van infiltrar Mossos d'Esquadra. Però jo crec que els canvis no aniran per aquí. És a dir, si n'hi ha canvis, no aniran per aquí. Que Paneque marxarà, tothom ho dona per fet. És estrany que no hagi marxat ja. Perquè tindria sentit que marxés ja, perquè, a més, Paneque està fent molts actes en cap de setmana i no en cap de setmana a Girona.
3: Perquè està allà.
7: És a dir, per tant,
1: i es va presentar a les últimes eleccions en les municipals i va fer un bon resultat. És veritat que no va governar,
3: va guanyar
1: les eleccions, però no va poder
7: llavors,
1: fer una majoria.
7: La lògica diu que Paneque deixarà l'executiu. Per què no s'ha fet... hauria estat un bon moment per canviar Paneque abans de l'estiu? Sí. Potser no l'han canviat perquè no tenien el relleu encara lligat. No,
3: estrany. Bueno, seria estrany, eh?
7: Sí, bueno, no és la millor conseller.
3: Acaba, si vols.
7: Hola, et dono territori. No és l'alegre. A mi, què vols que et digui? Si rebés la trucada del president dient et dono territori...
3: Diries que no?
7: Home, no...
3: Podries una conselleria més Maria.
7: No.
1: Sempre s'havia dit que Interior era la més complicada.
7: No.
1: Ara és veritat que Territori té uns...
3: Ja, tens rodalies allà.
1: De fet, els comuns el que demanen és que es desglossi aquesta conselleria i que es parteixi, i que no sigui tan gran i que no tingui tants pals.
7: Ja, bueno, però llavors s'hauria d'aplicar el raciocini i eliminar conselleries que tenim ara que no tenen cap mena de sentit. Clar.
1: A veure, desenvolupi.
3: Digues?
4: Va dir també una política lingüística, home.
3: Sí, exacte.
7: No, però tenim conselleries que són direccions generals inflades. Llavors...
1: Però desenvolupa.
3: Però digues noms.
7: És que no voldria...
3: No sigui el tirar la pedra a la mà, Marcos.
7: És que és l'últim. He portat galetes, és l'últim programa a la temporada.
3: Però ja ningú se'n recordarà la propera temporada.
1: És l'últim programa del Marcos, del Marc i del Jordi. Nosaltres estarem fins divendres, eh? Vull dir, el programa anirà fins divendres. Però sí.
4: Estàs a punt de dir les embajades en l'exterior.
7: Estic pensant que Esquerra, quan va pactar la investidura, va pactar una sèrie de conselleries...
3: Una conselleria estàs parlant, que ja era la legislatura anterior? Pregunto.
7: Jo crec que les conselleries que n'hi ha ara...
3: Ja va dir en Jordi, política-lingüística...
7: Esports, no té cap mena de sentit. Política-lingüística, no té cap mena de sentit.
3: Marcos,
7: i m'apures, igualtat, tampoc. És a dir, tenim conselleries que són aparadors... Però que la pràctica
3: És que sabíem que ho diria, al final.
7: La pràctica són direccions generals.
3: Però és que podries dir de qualsevol altra qüestió. Si
4: l'única cosa que puc estar d'acord és que si fas una conselleria d'estar ben dotada. Això sí. És a dir, no pots disfassar del nom de conselleria una cosa que potser a nivell de mitjans no entén.
7: No, però escolta, però és que, de veritat, en sèrio, posem l'exemple d'igualtat.
3: I feminismes.
7: Igualtat i feminismes. Surt la sentència del Dani Alves. i queda lliure. I diu la consellera, no puc opinar perquè m'estic llegint la sentència.
3: Va opinar després, de Marcos, no siguis així.
7: Escolta, i des de llavors no en sapigut res. No, fantàstic. És... Escolta, em sembla fantàstic. Però,
3: estàs
7: escolta,
3: fent demagogia de i ho saps.
7: No. Escolta, i podríem buscar...
3: I podríem buscar
7: més exemples.
3: I tant.
7: Ho sento. Hi ha conselleria, és a dir, molt sovint tenim una administració que gasta massa.
3: No, no esteu les ambaixades, encara?
7: Massa. Escolta, per mi...
3: No, les... pregunto, però ho ha fet en Jordi i jo repregunto, si vols,
4: no,
3: també.
4: Sí, clar, ho enduc, sí, no?
7: Jo, escolta, sí. No, sí, ja sé que molt sovint, Marc, pots tenir la tentació de buscar en mi no. les obsessions de Ciutadans, però no...
3: Això t'ho has dit tu?
7: No.
3: Si tu dius
7: no,
3: tu mateix no, alguna escolta, cosa vol dir,
7: no,
3: pregunto.
7: No. Escolta, a més, escolta, al final les ambaixades m'han estat molt poscades. Sempre han estat...
3: Una massa qüestió, poc, segurament.
7: És a dir, això... Però tenim una administració que gasta massa. I gastem amb massa alegria. Hem tingut uns anys molt bons, amb un superàvit
3: Marcos,
7: fiscal.
3: No podem dir mai que un govern gasta massa.
4: El sí, que més discrepo... No, sí, sí que es pot que dir.
3: Es pot dir amb certes qüestions.
7: Sí,
3: però què faries? Tenques certes conselleries per posar... Unes conselleries que tenen un pressupost minso, que no et servia de res a altres llocs.
7: Hem de gastar d'una manera més racional. I tenim una despesa pública excessiva.
4: L'única cosa que discrepo és que sí que ara invertir bastants milions més i bastant també amb legislació i amb mitjans amb política lingüística sí que ho veig adequat perquè la situació és d'emergència. És l'única cosa en què discrepo. L'altra que ho trobo opinable, un tema més de gestió i administrativa, etc, de si una cosa pot ser direcció general o no, en aquest moment de país sí que em sembla que el tema lingüístic pot estar prioritzat perfectament.
3: Sí, però Marcos, tenir una conselleria de feminismes és un missatge claríssim. I a vegades la política també és missatge.
7: Mira-t'ho
3: d'aquesta manera. És
7: jo,
3: però... missatge claríssim a favor d'uns drets que durant molts anys han estat trepitjats. Igualtat i feminisme, i és el nom que diu. I a partir d'aquí, evidentment que has de tenir un pressupost, com deia en Jordi, per desenvolupar polítiques de gestió. Cert. Però dir que avui en dia és superflua aquesta conselleria, jo no ho veig per enlloc. No té cap sentit.
7: Jo crec que pots tenir un govern compromès amb el feminisme, la igualtat i els valors fonamentals...
3: Però és que només faltaria que no estiguessis compromès.
7: Efectivament, però no fa falta que tinguis...
3: Algú ha d'impulsar aquests valors.
7: No.
3: Qui l'impulsarà?
7: Que tinguis aparadors...
3: No, és cap aparador, Marcos.
7: Totalment.
3: Dic que una conselleria de feminismes és un aparador, bueno. Crec que l'únic que ho fas és pel titular i pel títol, perquè diu feminismes, però és que és una conselleria en la qual s'han portat endavant projectes, s'han portat endavant avançament de drets fonamentals. I, per tant, ha de continuar aquesta situació.
7: Escolta, però és igual, passa igual a la conselleria d'esports. Què fa la conselleria d'esports?
4: És a dir, puc entendre el missatge escolta, una conselleria crea un relat i, per tant...
3: I per tant hi ha de ser.
4: Es destaca a nivell d'imaginari públic, que això és important. Sí que és veritat que a mi em costa més, durant aquesta legislatura, enumerar els triomfs o les polítiques reals que s'han dut a terme. Això també pot ser veritat, les dues coses són compatibles.
3: Sí. I esports... Un altre missatge en el qual porten anys i panys tot el món de l'esport demanant que hi hagi una conselleria que estigui ben dotada, amb la qual hi ha milers i milers de persones en aquest país que fan esport, començant des de nens base fins a equips federats en tots els sentits.
4: L'acord de legislatura deia que aquesta conselleria s'havia encarregat de promoure les eleccions catalanes.
3: Sí, correcte.
4: Que hi havia... Això tampoc s'està fent nota massa.
3: No gaire. En Marcos és per això que no hi està d'acord, segurament, amb aquesta conselleria. No sé si ho recordava, aquest aspecte.
7: De veritat, però això es pot fer... amb una direcció general, perfectament.
3: No, és el mateix. No tens el mateix pressupost, no tens els mateixos recursos, etc. És cert que abans hi havia una secretaria general de l'esport, que és més que una direcció general. Però en aquest cas, tornem allà mateix. Si crees una conselleria, evidentment el que ha de tenir és pressupost per desenvolupar aquelles pràctiques o polítiques que vulguis dur a terme.
1: Bé, en tot cas, no el convencereu, el Marcos, però
3: no, ja
1: avui
3: sabem,
1: el que tenim és un canvi en una conselleria. Veurem si n'hi ha més canvis o no en el futur. Ens queden tres minuts. Avui fa 6 mesos de l'accident de Gelida, que va provocar aquella crisi de Rodalies en què fins i tot es va arribar a tallar el servei durant tots uns dies per intentar solucionar-ho. És veritat que ara Rodalies funciona d'aquella manera i 6 mesos després encara hi ha més de 150 punts en què els trens han d'anar amb velocitat reduïda perquè no es pot permetre. Hem parlat amb alguns sindicalistes de Renfe, que ens diuen que això ben bé fins al Nadal no hi haurà una certa normalitat en el servei, i fins i tot alguns diuen que més enllà de Nadal. Quasi 6 mesos després, som allà on érem.
7: Soc extremadament escèptic. Això, a part de que té un problema, com totes les qüestions d'infraestructures, la solució sempre és molt lenta. És a dir, quan tu afrontes un problema d'infraestructures, no només en trens. La solució sempre és molt lenta. No pots prometre solucions ràpides. Llavors, el problema és molt greu, és un problema que s'arrossega des de fa molt de temps, que ha estat una política desequilibrada d'apostar per l'AVE i no per Rodalies, i no ha passat només a Catalunya, això és un problema general de l'enfocament que es va fer des del Ministeri de Foment i que clarament ara s'està pagant molt greu, perquè la mobilitat a la ciutat és molt important, sobretot si tens problemes de vivenda, i la mobilitat fa pitjor que els problemes de vivenda, i això tindrà una solució molt lenta.
3: Sí, el problema és que estem normalitzant aquesta nova normalitat. És a dir, tirem enrere el que havia passat.
7: Sempre ha estat així.
3: Sí, sí, no, però és que és molt trist. O sigui, aquesta casa l'any passat, el Trescat, va treure un informe que el 2025 només 2 dies seguits va funcionar tot bé a Rodalies. 2 dies seguits i 12.000 trens en retard. I estem tornant allà i bé.
4: En qualsevol cas, s'hauria de poder aprofitar la coincidència de color entre les dues administracions, atès que doncs, des de fa bastants anys que el ferrocarril funciona fantàsticament bé, alguna cosa passa amb la coordinació o amb el finançament o amb l'energia que s'hi posa a la gestió de Rodalies a Catalunya.
1: Doncs veurem. De moment, 6 mesos després, continuem amb 135. Són 135 els punts on encara els trens no poden anar a la velocitat que podrien perquè hi ha algun problema de seguretat. Jordi Cabré, Marc Bataller, Marcos Lamelas, gràcies a tots tres.
4: Bona tarda.
3: Bon
1: estiu.
4: Bon estiu.
1: Ens trobem en tornar. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2. De seguida arriben les notícies de les 4 i després, ja sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio a l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius al 3Cat Info. Com dèiem, tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
16: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. L'Ajuntament ha ampliat fins al diumenge 2 d'agost la prohibició d'encendre o utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi, tant en espais públics com privats a l'aire lliure, davant la persistència de l'elevat risc d'incendi. La policia local i la resta de serveis d'emergència vetllaran pel compliment de la mesura, que es podria allargar si les condicions no milloren. Vesta i Marina Walperthin guanyen el concurs Nous Talents 2026. El Teatre Plaza ha acollit la final del concurs Nous Talents, que ha posat punt final a un cap de setmana dedicat a la música i la dansa. En la categoria de música, Vesta ha aconseguit el primer premi, seguit de Marc Núñez i Indira Molina. En dansa, la guanyadora ha estat Marina Walperthin, amb Clara de Loyo Corral i Alexandra Bonafé en segon lloc, i Uca Júnior en tercera posició. Els primers classificats de cadascuna d'aquestes categories actuaran a la pròxima Festa Major d'Estiu de Castelldefels. I la platja de la Pineda obté la certificació d'accessibilitat universal i reforça el seu compromís amb un litoral inclusiu. L'accés 32 de la platja de la Pineda ha aconseguit aquesta certificació d'accessibilitat universal, que acredita un itinerari completament accessible fins a la vora del mar i serveis adaptats per a totes les persones. A més, Castelldefels ha renovat els principals distintius de qualitat, sostenibilitat i gestió ambiental de les seves platges, consolidant-se com un referent en accessibilitat i excel·lència al litoral. I fins aquí el repàs als titulars destacats al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels, així som.

Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí a l'Així Som. Ja s'ha acabat ben ràpidament el cap de setmana. A més, un cap de setmana intens, eh? No sé si vau veure ahir al vespre el partit de la selecció. Un partit intens. Amb aquesta victòria de la selecció espanyola, que va costar que arribés, però finalment es va aconseguir, i amb gran celebració també aquí al nostre municipi amb aquesta pantalla gegant que vam tenir a la plaça Teresa Claramunt. Ara és el torn de començar aquest nou magazín de dilluns aquí a Ràdio Castelldefels en directe amb el company Gerard Carreras, el control tècnic, i us parla Estefania González. Avui l'actualitat ens ve marcada per aquesta visita del punt lila itinerant del Departament d'Igualtat i Feminisme. És aquesta tarda, de dilluns 20 de juliol, a partir de les 5. Hi haurà aquesta arribada de les autoritats, perquè comptarem amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor. També hi haurà l'assistència de la regidora d'Igualtat a l'Ajuntament, la senyora Cristina Corona, i de l'alcalde de Castelldefels, el senyor Manuel Reyes. El punt lila, aquest punt lila itinerant, arriba a la ciutat a partir de les 4 de la tarda davant de la Biblioplatja de Castelldefels, ja sabeu, al passeig marítim 133, i serà a les 5 quan s'espera l'arribada de les autoritats amb atenció a mitjans, aquesta visita informativa del punt lila itinerant d'Igualtat i Feminisme, i a finalització d'aquesta visita i assistència de la consellera d'Igualtat amb una fotografia oficial. Això ja serà al voltant de les 6 de la tarda, finalitzarà aquest acte. Doncs amb aquesta visita i aquest punt lila itinerant, com us deia, ens marca el context d'avui, i a l'Així Som parlarem amb la Sandra García sobre els punts lila de la Diputació de Barcelona. En parlarem amb la cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Aquesta setmana també en parlarem dels punts lila de Castelldefels, en concret amb la regidora Cristina Corona, que ens visitarà a la ràdio el dijous. Ja us farem aquest recordatori. El dijous la tindrem a la fons. Aquest espai també d'entrevistes que duem a terme després de l'informatiu, ja sabeu, a 2:15 del migdia. Doncs seguim amb temes també de l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona, perquè en parlarem amb la coordinadora d'aquesta àrea de la Diputació de Barcelona, amb la Sònia Ruiz, sobre les exposicions que podem esperar, que a més arribaran també algunes a Castelldefels a partir del setembre. I altres temes. Continua l'escola d'estiu per a la gent gran de Castelldefels. Va començar al Centre Cívic Frederic Mompou el passat 29 de juny i encara queden els darrers dies d'aquesta setmana fins al 24 de juliol. Tenim en marxa aquesta sèrie de tallers d'estius dirigits a les persones grans de la ciutat. D'aquests tallers, les diferents propostes que s'han organitzat en horari de matí, amb sessions de 2 dies a la setmana, i parlarem amb el Pep Ribas, el responsable de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. Ens explicarà les diferents propostes dins d'aquesta escola d'estiu, una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant aquests mesos d'estiu, aquests mesos tan calorosos de l'any. I ja sabeu, com cada dia a l'Així Som, anirem tenint a cada hora en punt els butlletins informatius amb aquella informació de context de la ciutat que hem de conèixer sí o sí. Els titulars destacats, l'agenda destacada del dia i de la setmana l'anirem repassant en aquests butlletins, i a més també farem aquest voltant pel comerç per conèixer algun altre establiment de proximitat de la nostra ciutat i seguir donar suport al nostre teixit comercial. Doncs amb això arrenquem aquesta jornada de dilluns al magazín Així Som, un magazín per gaudir, com sempre, amb la vostra companyia. Esperem que us interessin tots els temes que tenim per davant i que ens acompanyeu fins la 1 del migdia. Ja sabeu, aquí estem, en directe a Ràdio Castelldefels. Vinga, va, comencem!

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem el panorama informatiu local. Més de 200 establiments de Castelldefels participen al repte de les banderes verdes. La restauració local es mobilitza per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats en aquest àmbit de la sostenibilitat a Castelldefels. Renovació dels contenidors de roba i calçat. Durant les darreres setmanes, des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament, s'està duent a terme aquesta renovació i millora dels contenidors de recollida de roba i calçat del municipi per fer-ne un ús més còmode i accessible. Entre les millores que s'estan implantant i destacant la reubicació dels contenidors a les illes de recollida al costat de la resta de fraccions, una nova imatge corporativa unificada amb la dels altres contenidors del municipi i la instal·lació de més de 20 nous contenidors repartits per tot Castelldefels. I a l'àrea de manteniment de la via pública finalitzant les actuacions de reparació de voreres i accessibilitat al litoral. Les parelles de manteniment de la via pública han dut a terme un total de 6 actuacions de millora entre els dies 13 i 17 de juliol dins del programa setmanal d'intervencions impulsat per l'Ajuntament. En aquesta ocasió, aquestes actuacions de millora posen especial atenció a l'accessibilitat de la platja. I fins aquí el repàs al panorama informatiu. Tornem d'aquí una hora al butlletí Castelldefels avui. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si, sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

Doncs parlem ara d'un tema a l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona. Mantindre reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila. Es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García i els caps del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquests espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no? Amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no? Que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de punt lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyem els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes punts liles que són complementàries als punts lila d'oci. I el que fem és que instal·lem punts liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com deia, s'ha adreçat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
0: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
1: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
0: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
1: Vale, mira, en els punts liles t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot, pues, per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació després de la pandèmia portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només és a l'estiu i vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
0: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
1: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no? La majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no? La majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes.

0: un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, doncs, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar, però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
1: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
0: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és les xarxes punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí. Que és que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de la Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
0: Igualment, adéu.
2: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona. I parlem amb ella perquè justament la Diputació reemprèn aquestes exposicions itinerants sobre feminisme i igualtat. Bon dia, Sònia.
1: Hola, bon dia, Anna. Bon dia, Castelldefels.
0: En què consisteixen aquestes exposicions?
1: Doncs aquest és un programa que, com bé deies, ja va tenir, ja va impulsar la Diputació de Barcelona fa força temps, i ara portàvem també uns anys que no teníem exposicions itinerants, i per nosaltres doncs això és molt important, el poder donar recursos, suport i acompanyament als municipis de la demarcació. I per tant aquest programa doncs són quatre exposicions i un documental que doncs a partir de ja el proper mes començaran a voltar, a itinerar per als municipis de la demarcació de Barcelona. Els objectius del projecte són, sobretot, doncs, recuperar aquest servei per als municipis, garantir doncs, que pugui arribar aquesta sensibilització sobre temàtiques que són molt importants entorn a la igualtat de gènere, doncs a tots els racons de la nostra demarcació. Són eines pedagògiques, recursos comunicatius, de sensibilització, i que volen també doncs reforçar la presència del feminisme doncs això a l'espai públic i als nostres centres cívics, espais culturals. La primera és ja que això que comença a partir del proper mes, ja l'hem tingut a Barcelona, al nostre espai Francesca Bonmaison, en el Rabador, que és un espai obert a tothom, on anem, doncs hi ha un programa d'exposicions estables. Es diu Habitar el meu cos. I aquesta primera exposició ha estat a cura d'una artista que és una artista visual i és comunicadora experta també en temes de comunicació igualitària, que es diu Yolanda Domínguez. I aquesta exposició aborda el fenomen de la violència estètica com una forma de violència masclista que patim especialment les dones, però tothom, diria jo, no? I que massa sovint està invisibilitzada, però que està molt, molt arrelada a la nostra societat. Són, Anna, aquests cànons imposats i també doncs, amb aquesta influència actual de les xarxes socials que doncs, construeixen una imatge dels nostres cossos doncs, estereotipada i moltes vegades impossibles, no?, d'arribar a aquests models.
0: Aquesta seria la primera exposició que circularà. Exacte. Les altres tres?
1: Les altres tres són la següent, també, que tenim previst de que pugui... a més, és important dir que aquestes, totes les exposicions tenen l'afegit de comptar amb un suport d'un taller, d'una conferència, per poder doncs, acabar d'arrelar tota la informació i tota la sensibilització que volen compartir, no? La segona estarà ja també en el nostre espai Francesca Bonmaison a partir del mes de juny i tracta de les jornades o de les primeres jornades catalanes de la dona que van tenir lloc al maig del 1976. Així que enguany commemorem aquest inici de la eclosió del que seria doncs, el que s'anomena la segona onada del moviment feminista i el moviment feminista en els països catalans, en el nostre territori, en el nostre context. Sí que en aquella trobada doncs, es van exposar per primera vegada reivindicacions i demandes després de tants anys de dictadura, i ara doncs, tornem a recuperar aquesta història de totes, que a més doncs, inclou, quan comença a voltar per als municipis, doncs inclou també un documental. L'exposició ha estat a cura d'una historiadora també rellevant en el nostre context, la Isabel Segura, i també la Fabiola Llanos i la Carme Porta han elaborat un documental d'aquells dies, del que s'anomena també del Maig de les Dones. Aquesta ja començarà, la tindrem, com us deia, a partir del mes de juny, i pocs dies després comptarem amb una altra sobre Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que tracta la temàtica també superrellevant de l'urbanisme amb perspectiva de gènere, amb perspectiva un urbanisme inclusiu, unes ciutats i uns pobles dissenyats perquè tothom hi tingui cabuda, perquè tothom pugui voltar de manera autònoma, lliure, segura, i on siguin espais també de socialització, de cures i espais segurs i lliures per a tothom. Aquesta exposició està a càrrec també d'una entitat que és Iqualsari, que són expertes en temes d'urbanisme i gènere, i la darrera, que ens encanta també, que la tindrem per oferir ja als ajuntaments, als municipis de la demarcació a partir de la tardor, es diu I tu què en penses?, que l'han elaborat el Miquel Missé, ha escrit la part dels textos, i la Raquel Ribarrossi, que és una il·lustradora també molt coneguda i reconeguda, doncs ha fet unes il·lustracions magnífiques i reflexiona sobre joventut i masculinitat. Està sobretot, comporta també, inclou un taller adreçat als nois adolescents i sobretot reflexiona sobre les masculinitats i entre el jovent d'avui en dia. I també estem molt contentes de poder comptar amb aquestes quatre exposicions i de ben segur que a Castelldefels arribaran ben aviat.
0: Doncs esperem aquestes quatre exposicions tan interessants al voltant de la dona promogudes per la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Sonia Ruiz, coordinadora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat. Gràcies per informar-nos, per ampliar-nos els continguts d'aquestes exposicions tan interessants i fins un altre moment.
1: Fins un altre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon adéu, dia. Bon dia, Núria. Adéu. Adéu. Sonia. Adéu.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima de ciutat. L'Ajuntament recorda el funcionament del servei gratuït Barrinet de recollida de voluminosos. El servei Barrinet permet retirar gratuïtament mobles vells, trastos i restes de jardineria davant de casa. Per utilitzar-lo, cal consultar el dia de recollida de cada zona, deixar els residus al carrer entre les 9 i les 11 de la nit del dia assignat i respectar els límits establerts, un màxim de 3 peces de mobiliari i fins a 4 metres cúbics de restes de jardineria per habitatge. Continuen els treballs de renovació de la senyalització viària al barri Centre. Les tasques es van centrar la setmana passada al tram del carrer Major, situat entre els carrers Isaac Peral i Thomas Edison. Els operaris estan repintant passos de vianants, places d'aparcament i altres marques viàries amb l'objectiu de millorar la visibilitat i reforçar la seguretat de la circulació. Les ballades de sardanes continuen aquest estiu a la plaça de l'Església. Després de la ballada d'ahir diumenge, el cicle organitzat pel grup sardanista Castelldefels continuarà els propers diumenges d'estiu a la plaça de l'Església. Una proposta oberta a tota la ciutadania que manté viva la tradició i la cultura popular al centre de la nostra ciutat. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa de Castelldefels. D'aquí una hora serà el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'aquesta jornada de dilluns en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran ara.
1: I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que el que si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja estan les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti o bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? Llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones. Per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, yoga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que, com dic, ja estan pràcticament plens, i, per tant, el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia de Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més perquè algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte. És a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que, evidentment, doncs, per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fem que algun d'ells que repeteixen classes se'l poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dos tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, són els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, comencem per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat
1: de
0: l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda els avis pels nets que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és la que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 perquè fa tota la activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperar també noves instal·lacions, nous monitors, per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Cívic Vista Alegre, que se crearan els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Aquest República sí obre els diumenges, no els festius, i el Mompou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot el mateix horaris durant l'any, simplement serà lloc primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i sobretot perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja doncs, d'obrir el nou curs al mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Gràcies.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: chicas, hablemos de dinero, haz que tus ahorros te trabajen para ti, lo edita Larús y lo escribe Elena Moya. Ella va néixer i créixer a Tarragona, es va formar com a periodista, va cursar un màster en periodisme financer als Estats Units, finançat amb una beca Fulbright. Elena ha seguit els mercats financers durant més de 30 anys com a periodista en Espanya, als Estats Units i Anglaterra, al Periódico de Catalunya, Bloomberg, Reuters o The Guardian, o com a professional de la inversió en gestores de fons. El seu rol ve recolzar per la certificació CFA, Chartered Financial Analyst, la més prestigiosa en el món financer internacional. Elena és autora de 4 novel·les, Los Olivos de Belchite, La maestra republicana, La candidata i L'altra orilla, va fundar i dirigeix el Festival Literari Internacional de Morella, el FLIM. Què tal, Elena? Molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies i bon dia.
0: Bon dia. Per què, què és el que et va decidir escriure aquest llibre? Que no té res a veure amb les 4 novel·les teves anteriors, eh?
1: Efectivament, perquè a veure, jo professionalment treballo al sector financer, però bàsicament perquè jo he viscut 25 anys a Londres i veia que la gent que jugava al meu equip de futbol a Londres, que era un univers bastant dispers i divers, semblava que tinguessin més possibilitats que feien amb la seva vida, més del que volien, que no pas les meves amigues a Catalunya o a Espanya, que semblava que tothom estigués doncs, més esclavitzat en una feina que no li agrada o martiritzat o amb una relació potser de la que no es poden acabar de marxar i trobar un pis o de realitzar els seus somnis. No? I en canvi, el meu equip de futbol anglès n'hi havia dues que se'n van estalviar, se'n van a fer el tomb pel món, unes altres van canviar totalment de carrera professional, unes altres, si les van fer fora de la feina pel que fos, es van poder reinventar. I dic, clar, perquè aquí tenen accés, a veure, és un altre tipus d'economia, està clar, no? Però moltes d'elles, a veure, han tingut la possibilitat d'invertir, han tingut uns mercats financers que els hi han possibilitat, doncs, fer créixer els seus estalvis, fer que els diners treballin per ella i en un moment donat, doncs, que de sobte tenir, doncs, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 euros, cadascú en la seva mesura, però poder realitzar els seus somnis, no? I d'una manera que et donguin independència i que t'apropin doncs, a complir els seus objectius.
0: I és el que et va moure a escriure aquest llibre, el poder tenir doncs, un projecte de vida, saber com utilitzar els diners o com ens poden ajudar a fer aquests canvis, sí. No?
1: Sí, totalment, per empoderar les dones a Espanya, perquè jo, com que treballo al sector, doncs molta gent m'ho diu, és que jo no sé res de finances, i molta gent, jo escolto, no, si jo ja tinc feina, jo amb el que guanyo cada mes ja en tinc prou. Dic, però és que, a veure, si tu vols subsistir, i que també és una opció que per molts i moltes doncs és molt raonable, no? Però jo també conec molta gent que no es conforma en subsistir, que ve a la vida per ser feliç, per fer feliços els altres i per a tots ens agrada aconseguir coses, sobretot les que mai ni ens havíem plantejat que poguéssim aconseguir, o penses, no, això no és per mi, no? El de tenir iniciativa, obrir un negoci, anar a donar la volta al món, pensar, oh, això és pels altres. No, no, el que vull és empoderar la dona espanyola i catalana i dir-li, tu pots tenir tots aquests somnis, no? I la barrera em sembla que mental és més important, és més gran que la carrera tècnica. Ara, afortunadament, hi ha moltes plataformes, assessors que ens poden ajudar tècnicament i en quant a coneixements, jo crec que amb el meu llibre ja n'hi ha prou, no? O sigui, de saber el que has de fer i on invertir, com el gimnàs. El moment més dur de l'experiència del gimnàs no és quan estàs corrent a la màquina, és aixecar-te del sofà. Llavors, també el moment més difícil de la inversió i del complir els somnis és dir, no, jo vull, no vull estar aquí amagat o amagada darrere de la meva rutina, no, jo el meu somni tota la vida ha estat començar un taller d'això o posar-me en forma o donar la volta al món o parlar idiomes o mirar, em vull fer psicòloga o jo vull aprendre carpinteria, jo que sé, mil coses, no? O fer anar-me amb un màster en una universitat de prestigi estrangera, coses que ens pensem que no estan al nostre abast, però sí que moltes vegades sí que hi són.
0: I per on hem de començar, Elena?
1: Bueno, doncs, a veure, això no és publicitat. O sigui, ja, llegint el meu llibre jo crec que és un bon començament per molts motius. El principal és per entendre que la inversió va d'objectius. O sigui, això no va de, mira, l'inflació puja, ara no hem de comprar renta fixa, no, perquè ningú sap el que faran els bancs centrals. No, ningú té una bola de cristal,

0: A més, no és que només nosaltres ens equivoquem i els gestors de fons s'equivoquen, és que els bancs centrals s'equivoquen amb les seves previsions. Sí, no, no, i això tampoc va de la publicitat aquesta enganyosa que de vegades ve programes que uns, sí, sí, si te poses a comprar criptomonedes, te compraràs aquest cotxasso. No, no, jo estic parlant d'inversió professional, assenyada, a poc a poc, però sobretot amb objectius. Tu vas a invertir com anar al port. Tu no te puges amb un vaixell segons on bufi el vent. Tu te poses al vaixell on va on tu vols anar. Doncs la inversió és el mateix. Tu tens un objectiu a curt plaç, perquè has de pagar un deute, te vols casar, has de pagar l'entrada a un pis, el que sigui. Llavors, la renda fixa a curt plaç és l'actiu més adient per aquest objectiu. Si poses els teus diners a la borsa s'enfonsa, l'has fotut. O sigui, no, segons l'objectiu. Ara, si el teu objectiu és a mig o llarg plaç, bé, molt bé, doncs pots tenir una miqueta en renda variable, que és el que es coneix com la borsa, però una miqueta en renda fixa per si les mosques, per si t'ha una recessió. Però si el teu objectiu és complementar una jubilació, perquè no ens enganyem, el model de finançament de la jubilació a Espanya és absolutament insostenible, no donarà, i això també ja s'ha dit molt, molt alt, llavors, si és molt a llarg plaç, a 10, 20 anys, doncs sí, posa els diners a la borsa, però sense pagar gaires comissions, amb uns fons indexats, renta variable global, jo no entenc, sí, jo tinc accions a Telefònica, Repsol, bueno, això és com viure a les cavernes del món de la inversió, no? Una renda variable global que et doni i a poc a poc, cada mes, anar posant 100 eurets, 200, 500, els que tingueu, no? Els que podeu, anar posant, perquè això és l'efecte d'interès compost. És com una bola de neu que cada cop que va baixant adquireix velocitat i es fa més gran. La inversió creix també amb aquesta mesura. A més tinguis, clar, el teu patrimoni anirà pujant i s'anirà fent més gran. I, sobretot, si veieu els titulars, la força s'enfonsa, no fer res. No fer res. Si la vostra... És com si us volguéssiu comprar una assegurança quan la casa s'està incendiant. O que hi hagi esteu en un creuer a Nova York i hi ha unes onades i us voleu tirar l'aigua. O sigui, no, és que just quan menys us convé. I està demostrat que els inversors d'anar a peu compren quan el mercat està alt, per tothom en parla, oh, jo he guanyat, tal, i venen quan el mercat baixa, que és el pitjor que poden fer. O sigui, això tu vas a poc, anar pagant cada mes, i quan t'arribi l'hora de dir, bé, jo ja he arribat al meu objectiu, jo ara vull obrir el meu negoci, vull fer, llavors sí, llavors vens i realitzes el que volies.
1: Mm. A tu, professionalment, què t'ha ensenyat el món financer com a periodista?
0: Jo sempre vaig tenir molta curiositat. Abans de ser financera, vaig ser periodista financera. Jo vaig llegir molt, sobretot llegint, perquè quan jo treballava aquí a Espanya, lamentablement no hi havia molta gent que en sabés molt de mercats, perquè el nostre país estava monopolitzat per tres grans bancs. Hi havia petites empreses d'inversió, però moltes estaven a Madrid. I també era una època on la gent, jo me'n recordo algun banquer un cop em va dir, sí, Elena, però això són operacions complexes, molt complexes, operacions financeres molt complexes. Bueno, 30 anys després, ja amb el CFA aquest, jo no hi ha res financer que no pugui explicar, res, res. Hi ha un professor de finances un cop em va dir, mira, nosaltres diem 100 punts bàsics perquè si diem 1% ens entén tothom. Sí, l'època aquesta de que utilitzem el llenguatge tècnic per confundir els altres i colar-li les comissions més altes, això ja ha passat. O sigui, ara per llei podem anar al banc i que ens ho expliquin clar i català. I si no poden, estem protegits per la llei per anar i dir, pues que porta un altre que m'ho expliqui millor. O sigui, el meu llibre s'entén perfectíssimament, tothom amb un mínim d'educació ho entén perfectíssimament. I ara, afortunadament, hi ha manuals d'inversió, o el meu llibre, o altres també, que ho expliquen millor cada vegada. I hi ha dones, a Espanya, de fet, és un país on moltes gestores de fons són dones, i dones increïbles que ho fan molt bé. Jo el primer que faria sí, seria informar-me, sobretot per les que no sigui un món que domineu, amb el meu llibre o altres, però és que posant a Google món de la inversió, però el que passa és que jo, clar, recomanaria el meu llibre abans, sí, perquè a saber el que te trobaràs pel Google, ja no parlem de l'agència artificial. Però subratllo que no crec que el tema tècnic sigui el principal, eh? Per mi és més mental.
1: Tot i així, continuarà havent prejudicis a l'hora d'invertir si no s'has familiaritzat doncs, en aquest món. Recordem l'escàndol que va succeir fa uns anys amb aquells fons on gent invertia i després va perdre els diners, sí. No?
0: Sí, amb les preferentes, sí.
1: Les preferentes. Per què va passar això?
0: Bueno, sí, perquè, a veure, no estava regulat i era publicitat enganyosa, o sigui, no t'estaven dient que aquells diners es podien perdre. Ara, afortunadament, després d'allò i després de la crisi financera, el món està molt millor regulat, els bancs estan millor regulats, ara hi ha molta més policia. I si tu vas al banc i te fan signar una cosa que no entens, el banc se pot portar una multa molt gran. El que passa és que jo ja sé que hi ha gent que va al banc i que li diu, però tu entens, no? I l'altre, no, però bueno, posa que sí. I ja està. Jo us urgiria a totes a no fer això. A totes i a tots a no fer això. Si no ho enteneu, res de res. Jo, en el fons, tot és molt més fàcil del que sembla. És, a veure, exactament quina comissió hi ha aquí. I que t'ho diguin, però totes, i exigir. No és la comissió d'això i la comissió de l'altra. No, no, no, no. Un número, el total, ho podeu exigir. El total de la comissió és i demanar comissions mínimes. A les plataformes online es pot invertir per comissions de menys del 1% i això és possible. L'avantatge, sempre us donarà, clar, anar amb ignorància, els hi estàs posant més fàcil, no, que doncs no sortir amb una solució òptima per tu. El coneixement sempre és bo i jo crec que un cop llegit el llibre, un cop sobretot tenir l'objectiu de dir, mira, jo el que vull és això, i llavors ja estàs dient si vas al curt, al llarg o al mig plaç. I el llibre ja ho poses per aquest perfil, aquest tipus d'actiu et donarà això. Llavors tu ja pots anar al banc i dir, mira, jo tinc un objectiu i he llegit que això me convé. Llavors que et donin una oferta.
1: Molt bé. Parlem d'una altra de les teves activitats paral·leles al teu desenvolupament professional com a periodista financera, al món financer, i és que et dirigeixes també al Festival Literari Internacional de Morella.
0: Sí, sí, sí.
1: Explica'ns una mica en què consisteix, quins són els objectius o on se sent aquest festival.
0: Doncs és l'altra banda, no? És el seny i la rauxa, com si diem, no? A veure, el món financer i el que faig. El món financer sí que és per ajudar la gent a guanyar diners i a complir els seus somnis. I amb el Festival Internacional de Morella és més a cuidar la part emocional, no? És un festival, jo vaig viure a Londres molts anys i feien el High Festival i doncs són uns festivals, doncs tu vas a veure autors, vas a un poblet petit a Gales, vas amunt i avall, unes sessions són al pub, les altres eren al teatre, les altres eren al cine. Jo sempre havia tingut l'il·lusió d'això, portar-ho aquí, no? Jo soc de Tarragona, meitat de Tarragona, meitat de Morella, i Tarragona sembla una ciutat més gran, no? Això és més maco fer-ho en un poble, perquè costa molt menys anar i tornar, doncs l'any que va venir Eduardo Mendoza, doncs la gent se li podia apropar pel carrer, estava per allà sentat. Aquest any ve la Manuela Carmena, ve la Victoria Camps, bueno, hem tingut l'Empar Moliner, hem tingut el Manuel Javois, bueno, hem tingut gent a la Carme Riera, a la Nieves Concostrina, hem tingut a molta penya molt, molt interessant, però a part de no volem ser allò un festival per a erudits que llegeixen, passen el dia llegint a ulleres. No, no, tenim sessions de ioga, tres cates de vins, una ruta sobre l'Espanya buida i la bretxa rural, un campionat d'escacs, una música irlandesa amb un guitarrista, un concert de cello a l'aire lliure. I, bueno, i el tema, sempre tenim un tema, i aquest any és dones i igualtat quan? I bueno, també tindrem el panell de Chicas Hablemos de Dinero sobre la bretxa de gènere, però aquesta bretxa també la tractem amb un panell de chefs totes dones. O sigui, hi ha molta cuinera i molta cuinera domèstica, però qui té les estrelles Michelin són els homes. O sigui, aquí què passa, no? I doncs es tracta de parlar també d'aquest tema des de, per exemple, el punt de vista esportiu. La diferència entre els homes d'esportistes d'èlit, homes i dones, i ve la Imma Puig, que va ser la psicòloga del Barça i la psicòloga personal de l'Iniesta, i la Nina Pont, que és la presidenta del club de bàsquet femení Manresa, que va ser la primera espanyola que se'n va anar a jugar professionalment als Estats Units, abans que el Fernando Martín. I es tracta de... És, jo dic que és com una mena d'espa cultural. Millor que un jacuzzi. Jo estar allí fent una cata de vins gratuïta, m'estimo més, en lloc d'estar en un jacuzzi, m'estimo molt més estar en un convent del segle XIII on farem la inauguració, fent una cata de vins gratuïta i allí xitxat, xitxat amb la Manuela Carmena. O sigui, tots els nostres actes són gratuïts també, menys quan donem menjar, perquè entenem la cultura és per tots. No volem acabar sent aquests festivals de guatxis que t'acosta 20 euros al panell. No, no, nosaltres som gratis per tots.
1: És un festival que no és competitiu tampoc, no?
0: No, que va, no, no, no. Tenim una newsletter i la gent la rep, però no mirem l'algoritme, el tenim adormit, ni mirem res, tampoc tenim temps, som tots voluntaris, no? Però no, no, no, no busquem perfil demogràfic del Flimero en absolut, contra més divers i contra més, i no s'ha de reservar. A veure si de sobte vinguessin 1 milió de persones, doncs sí que hauríem de posar entrades i tal, no?, per controlar la seguretat. Però anem omplint el teatre, la gent va venint, jo us animaria, no està gaire lluny, a més pots travessar el Priorat, també de camí cap a Morelles, una part del nostre país que la gent no coneix gaire, perquè hi havia una carretera dolentíssima, ara ha millorat moltíssim, i és un viatge molt maco, i sobretot és per la gent que estem a prop de les grans ciutats. És una manera també d'estar al camp. Jo vaig estar la setmana passada i encara fa una olor a romaní amb el que ha plogut. Preciós, també, qui vos agrada una excursió és molt maco. I el menjar, bueno, hi ha molta trufa negra, el menjar és estupendo. O sigui, menja un filet de vedella o peix, no és un lloc de peix, és més carnívor, però bueno, uns arrossos també boníssims.
1: Quan se celebra aquest festival?
0: Doncs d'aquí hi ha una setmaneta i mitja. Aquest cap de setmana no el vinem, 15, 16 i 17, i sí, la inauguració al convent del segle XIII hi ha el divendres al vespre i tot el dia dissabte i al matí del diumenge. I us convidaria tots a venir perquè nosaltres quan ho publiquem i vam fer la presentació aquí a Barcelona no volem likes, no volem que ningú ens doni likes, volem culs a les cadires i mans. Volem que vingueu i que participeu. De fet, aquest any també amb el tema dels vins tenim 3 bodegues locals amb vins que són molt d'autòctons de la terra de Castelló, com el Vino Carlón, que és un vi que s'està intentant recuperar, i intentem que tot sigui molt sostenible. Ve la del diari Ara, la Rosa Rodona, a fer la taula compartida, i allí hi haurà productors locals i ens explicaran a veure quant costa portar aquesta tomaca de la terra al plat. I ens ho aniran explicant. O sigui, intentem ser molt arrelats a l'entorn i a la comarca dels ports.
1: Doncs per a més informació, la pàgina web del festival, flim.es, no, Helena?
0: Exactament, allí ja teniu el programa. A les 2 activitats, a la taula compartida i la ruta gastro, sí que us heu d'apuntar, perquè hi ha places limitades perquè es dona menjar, però tot el més és, mira, entreu i participeu. És el programa molt, molt, jo crec que molt plural. També parlarem d'incendis. Bueno, tenim un catedràtic, un morellà, que és catedràtic d'aquí de l'Autònoma, en Xavi Carol, que porta els millors experts d'Espanya en incendis, que Espanya és un problema molt gran. També parlarem d'incendis. També parlarem bueno, amb la Carmena i el magistrat aquest Ximo Bosch valencià, també parlarem de la justícia, del que li està passant a la justícia espanyola, i la simultània d'escacs allí sota els porxos, perquè us agradi. Bueno, ja el darrer, jo soc molt apassionada del futbol i cada any hem tingut un panell de futbol, no? I jo els dic als 3 tenors, ve l'Antoni Bassas, el Ramon Besa i el Toni Padilla, Ramon Besa del País, el Toni Padilla de l'Ara, i els dic als 3 tenors, i anem a la cafeteria de l'hotel, bueno, de gom a gom tots els anys, i allí la gent pregunta molt, i és un debat molt interessant, i allí sí que és qui guanya la Lliga, i va ser penalti, no va ser penalti.
1: I a més, l'alcalde Ramon Besa, que és un home molt atractiu explicant les coses, i molt amè, també, eh?
0: Sí, ui, el Ramon té fans allà on va. I és el 5è any que ha vingut. O sigui, de 5 flims, el Ramon ha estat el 5. O sigui, és el flim, és el poster boy del film, a Morella se l'estimen, bueno, tenim el que ens dona pels participants un regalet que són un oli d'oliva, Barona la Vella, d'unes oliveres mil·lenàries d'allà a Sant Mateu, ens dona unes llaunetes pels participants, però nosaltres no podem comprar res, no? I aquest, bueno, es tira de cap quan ve el Ramon, és el, clar, perquè no viuen a Barcelona, estan allí vivent a Sant Mateu entre oliveres milionàries i clar, quan venen doncs l'Antoni Bassas i el Toni Padilla doncs els escolten amb uns ulls com a plats i clar, també ho fem per això a Morella, no? Per apropar la cultura doncs al món rural, a les grans ciutats tothom està molt acostumat a veure tothom, però al món rural no tant, no? I és molt maco i la gent també és molt, molt agraïda. I jo faig el Club de l'Inversor, també el faig allà a Morella, està a tope. I la gent que no es pensi, perquè un any vam fer una ruta astronòmica i aquests que venien de la capital es pensaven que sortiria un iaio amb un gaiato dient mira, avui hi ha núvol i demà plantaré tomàquets. I te van venir els de l'Associació Astronòmica de Morella amb tres telescopis que van veure allà amb un làser allí i van veure les anelles de Saturn. I van flipar aquests de la capital. Dic, mira, ens pensàvem que veníem aquí a una ruta d'agricultors i sembla que estiguem a la NASA.
1: Molt bé, doncs, Elena Moya, moltíssimes gràcies per aquest llibre, Xiques, hablemos de dinero, que tus ahorros trabajen para ti, molt pràctic per saber, per tenir més cultura financera i èxit amb aquesta nova edició del Festival Literari Internacional de Morella. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bon dia, Elena.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.

0: I fins aquí l'Així Som d'avui dilluns, un dilluns així una mica amb calma, no? Em sembla, des d'aquí, des dels estudis, que anem veient als carrers, avui sembla que hi ha poc moviment, la gent la veiem una mica cansada, eh? No sabrem per què serà, no serà pel partit d'ahir, no? Doncs esperem haver-vos apropat un dia més tota l'actualitat de Castelldefels, haver-vos descobert també projectes i persones que contribueixen a fer ciutat. Recordem també a l'àmbit informatiu que Castelldefels ha prorrogat la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. Aquesta serà una de les notícies de la que coneixereu més detalls a l'informatiu que ja tenim a tocar en uns minuts. Començarà la companya Ceneida Martín amb l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Important, aquesta tarda tenim el punt lila itinerant del Departament d'Igualtat i Feminisme. Ja sabeu, hem comentat que estarà a Castelldefels en horari de 4 a 7 de la tarda a la platja. En concret, s'ubica davant de la Biblioplatja, al passeig marítim 133. Aquest punt lila oferirà informació sobre els recursos d'atenció a les violències masclistes, un espai d'escolta i orientació per a qualsevol persona que ho necessiti i activitats de sensibilització per a totes les edats. I ens ha marcat el context avui de l'Així Som amb diverses entrevistes de l'àrea de feminismes. Hem parlat amb Diputació de Barcelona sobre punts lila, també sobre l'àrea de feminismes i igualtat de la DIVA i els diferents projectes i exposicions que arribaran al llarg del nou curs escolar, entre cometes, no? A partir del setembre. Hem fet al voltant pel comerç. Avui ha anat sobre viatges, ens hem apropat a Viajes Carrefour i, a més, també hem parlat de l'escola d'estiu de la gent gran, que encara tenim uns darrers dies de tallers dirigits a les persones grans de la ciutat. Finalitza aquest 24 de juliol aquesta escola d'estiu, una gran oportunitat per a les grans persones que tenim aquí a Castelldefels. I amb això us recordo ja per acabar que podeu recuperar aquest programa a radiocastelldefels.org i desitjar-vos que acabeu de passar un gran dilluns, ànims amb aquesta setmana i que, doncs, que nosaltres tornarem demà de nou amb una nova edició de l'Així Som. Fins aviat, fins demà a les 10, molt bon dia!
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 20 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels segueix la final en pantalla gegant. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada del futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de masculí de futbol a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Nous talents consolidora el talent jove de Castelldefels amb una edició de gran nivell. Castelldefels ha tornat a convertir-se en aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant les tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaça han acollit actuacions de música, dansa, protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Comencem! L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Segons el BAN publicat aquest diumenge, queda prohibit encendre, disparar o utilitzar petards, coets, bengales, bateries o qualsevol altre article pirotècnic tant en espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció afecta carrers, places, parcs, jardins, terrasses, patis, zones comunitàries i també les platges del municipi. La decisió respon a la situació de risc que es manté aquests dies i que podria afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. Fa unes setmanes, en declaracions a Ràdio Castelldefels, el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, ens explicava alguns dels factors que incrementen aquest perill durant els mesos d'estiu. L'escoltem.
1: Bueno, en cas d'incendis forestals, hi ha diversos factors que faciliten la propagació i la intensitat d'un incendi, no? Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota dels 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Protecció Civil recorda que les altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de sequedat de la vegetació converteixen qualsevol negligència en una possible emergència. Per aquest motiu, els serveis municipals insisteixen que la prevenció continua sent la millor eina per evitar incendis. En aquest sentit, Joan Álvarez feia una crida a la responsabilitat individual de la ciutadania. L'escoltem.
1: Nosaltres estarem fàcil en la responsabilitat individual i ciutadana que tenim cadascú. Des de l'administració pública, bueno, podem ampliar recursos, podem augmentar la vigilància, la prevenció, les campanyes, i això és molt important, i continuarem fent, però realment el risc comença per un mateix i, bueno, i actuar amb seny i amb prudència. I ara, més que la resta de l'any, hi ha que extremar aquestes precaucions a la natura, no? Perquè ja veiem que la mínima tonteria o la mínima burilla d'un cigar o de pirotècnia o d'una barbacoa no autoritzada, pues pot provocar un incendi molt greu.
0: La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment de la prohibició. L'Ajuntament recorda que els incompliments poden comportar denúncies i sancions. A més, es demana extremar precaucions a l'entorn natural i avisar immediatament els serveis d'emergència davant qualsevol indici de foc o columna de fum. Ho recordava també el tècnic de protecció, Joan Álvarez. L'escoltem.
1: Recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar si anem al medi natural a alguna persona que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Correcte. I llavors, si detectem fum, la manera correcta d'actuar, quina seria? Des de l'Ajuntament es demana la col·laboració de tota la ciutadania per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com l'entorn natural del municipi. La prohibició es mantindrà vigent fins al 2 d'agost, tot i que podria tornar-se a prorrogar si les condicions meteorològiques no milloren en els pròxims dies. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada de futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. L'ambient festiu va començar hores abans del partit amb música i animació i es va mantenir durant tota la retransmissió d'una final que va acabar amb la victòria d'Espanya i la consecució títol mundial. Abans de l'inici de l'enfrontament, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va fer una crida a viure la jornada des del respecte, la convivència i l'esportivitat en una ciutat on conviuen nombrosos aficionats de les dues seleccions. L'escoltem.
2: Y vamos a celebrar todo en la final, ¡y aquí estamos! Dejadme deciros tres cosas. La primera que es muy importante, para que la selección siga siendo un ejemplo de respeto, un ejemplo de convivencia, un respeto de saber jugar y de saber ganar. Os pedimos a todos respeto y que esta fiesta sea una gran fiesta en convivencia y en respeto. La segunda cosa de Willy es la buena aquí en Castelldefels. Muchísimas personas.
0: Per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment, la policia local va desplegar un dispositiu especial de seguretat amb controls d'accés, restriccions d'objectes potencialment perillosos i la col·laboració de diferents serveis municipals. La celebració va transcorrer majoritàriament amb normalitat dins de la plaça Teresa Claramunt. Tot i això, després de la final es van registrar alguns desperfectes en elements del mobiliari urbà. L'Ajuntament havia insistit durant els dies previs en la necessitat de mantenir una actitud cívica, especialment davant de la gran afluència de públic prevista en un context marcat també per l'elevat risc d'incendi forestal, que manté vigent la prohibició d'utilitzar material pirotècnic en tot el municipi. La final del Mundial va tornar a demostrar l'interès que desperta el futbol a Castelldefels amb una plaça de Teresa Claramunt plena d'aficionats que van seguir en directe la victòria d'Espanya davant de l'Argentina. Castelldefels ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaza han acollit actuacions de música i dansa protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Les semifinals, celebrades divendres i dissabte als Jardins del Castell, van servir per seleccionar els 14 finalistes que diumenge van competir a la gran final celebrada al Teatre Plaza davant del públic i del jurat. En la categoria de música, la guanyadora d'aquesta edició ha estat Vesta, mentre que Marc Núñez ha aconseguit el segon premi i Indira Molina el tercer.

0: Pel que fa a la nova categoria de dansa incorporada enguany al certamen, la vencedora ha estat la Marina Walpersin. El segon premi ha recaigut en Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé Mayorgas. I el tercer ha estat per Uca Júnior. Els primers classificats a cada categoria actuaran la pròxima Festa Major d'Estiu de Castelldefels, una oportunitat per continuar mostrant el seu talent davant del públic de la ciutat. Abans de la celebració del certamen, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destacava precisament la qualitat de les propostes presentades i l'ambient de la col·laboració que es genera entre els participants. L'escoltem.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La competitivitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Més enllà dels premis, Nous Talents ha consolidat com una plataforma per donar visibilitat als artistes emergents de Castelldefels i ajudar-los a fer els primers passos en el món de la música i les arts escèniques. Segons explicava Cristian Undamal, un dels principals objectius del concurs és que els participants puguin continuar actuant en diferents espais culturals de la ciutat una vegada acaba el certamen. L'escoltem.
1: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, a vegades pues, hi ha artistes que que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades és l'invitació dels esdeveniments o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull. No? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins a la següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
0: L'Ajuntament ha felicitat totes les persones participants, finalistes i premiades per l'alt nivell demostrat durant aquesta edició, així com el públic que ha omplert tant els Jardins del Castell com el Teatre Plaza. Un cap de setmana que confirma un any més Nous Talents com una de les cites de referència de l'estiu cultural a Castelldefels. El Departament de Consum de la Diputació de Barcelona recorda els drets dels viatgers davant les incidències durant les vacances d'estiu. Coincidint amb l'inici de la temporada de vacances, la Diputació de Barcelona ha reforçat la informació adreçada a les persones consumidores amb una sèrie de recomanacions per contractar viatges i serveis turístics amb més seguretat i garanties. La campanya recorda aspectes claus com la importància d'informar-se bé abans de reservar, revisar les condicions dels contractes, conèixer les polítiques de cancel·lació o saber com actuar davant de possibles incidències durant el viatge. A més, arriba en un moment en què la Unió Europea treballa en una nova directiva sobre viatges combinats destinada a reforçar els drets dels consumidors, especialment en casos de cancel·lacions o problemes amb les empreses organitzadores. Segons ens explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, la proposta neix arran de les dificultats que moltes persones van patir durant la pandèmia per recuperar els diners dels viatges que no es van poder realitzar. L'escoltem.
2: Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses pues, bueno, tenien problemes de solvència, hi havia tema de bonos... Bueno, pues, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia.
0: Entre els consells que ofereix la Diputació també destaca la necessitat de conservar tota la documentació relacionada amb la reserva i actuar ràpidament quan apareix qualsevol incidència durant el viatge. En el cas que un servei no s'ajusti al que s'havia contractat, els experts recomanen reclamar primer davant l'empresa responsable i deixar constància de la queixa per escrit. Daniel Cebrián recorda quin és el procediment a seguir abans d'acudir als serveis públics de consum. L'escoltem.
2: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on viu.
0: Una altra banda, una de les qüestions que genera més consultes davant l'estiu són els retards i les cancel·lacions en els diferents mitjans de transport. La normativa europea preveu compensacions en determinats casos, tot i que aquestes varien segons el desplaçament, si es fa en avió, tren, ferri o autocar. Segons explica Daniel Cebrián, les indemnitzacions més elevades corresponen habitualment al transport aeri, mentre que en altres mitjans les compensacions s'acostumen a calcular en un percentatge de preu del bitllet. L'escoltem.
2: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada entre 250 i 600 euros. En el cas

0: qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: La Diputació també posa l'accent en una de les precaucions que cal tenir a l'hora de llogar un vehicle durant les vacances. Els experts recomanen revisar amb deteniment l'estat del cotxe abans de sortir de l'oficina de lloguer i documentar qualsevol desperfecte. Escoltem el Daniel Cebrián, que ens explica que una simple gravació amb el telèfon pot resultar determinant. L'escoltem.
0: Sí, perquè moltes d'aquestes gravacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder doncs, acreditar en quines condicions em donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. A veure, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema ple-ple.
1: Des de la Diputació de Barcelona recorda que davant qualsevol conflicte que no es resolgui directament amb l'empresa, les persones consumidores poden adreçar-se als serveis públics de consum del seu municipi per rebre assessorament i suport en la tramitació de les reclamacions. Una informació especialment útil en aquestes setmanes d'estiu quan milers de persones es desplacen fora del municipi per gaudir-ne de vacances i contracten serveis relacionats amb el transport, allotjament o l'oci turístic. El Baixador celebra una festa major marcada per la convivència, la música i la participació veïnal. El barri de l'Abaixador ha viscut aquest dissabte una nova edició de la seva festa major, una cita ja consolidada al calendari festiu de Castelldefels que ha tornat a reunir veïns i veïnes de totes les edats en una jornada plena d'activitats i bon ambient. La programació va arrencar amb l'actuació de Los Travesillos, un grup format per infants de Castelldefels que van ser els encarregats d'obrir una tarda marcada pel caràcter familiar de la celebració. Posteriorment, el tradicional bingo musical va tornar a registrar una destacada participació en premis aportats pels comerços del barri, reforçant així la implicació del teixit comercial en la vida associativa del Baixador. Un altre dels moments més esperats de la jornada va ser el sopar popular que va reunir desenes de persones i es va convertir un any més en un espai de trobada entre veïns, familiars i amics. La festa va culminar amb el concert del grup Sacatofuà que va posar ritme a la nit i va tancar una jornada marcada per la convivència. Dies abans de la celebració, des de l'Associació de Veïns de l'Abaixador ja explicaven la feina que hi ha darrere de l'organització. Un esdeveniment com aquest que mobilitza una vintena de persones entre membres de l'entitat i col·laboradors. Escoltem l'Àlex Agramunt.
2: Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal. I llavors, una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, bueno, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permís, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant, vull dir, preparant i estan el mateix dia.
1: Més enllà de les activitats programades, la Festa Major del Baixador manté la seva essència com a espai de relació i cohesió veïnal en un barri extens i sense un punt de trobada central. Precisament

Aquest era un dels objectius que destacava abans de la celebració l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns de l'Abaixador, que subratllava la importància de la festa per fomentar les relacions entre les persones que sovint viuen a pocs metres de distància però no tenen ocasió per coincidir. La bona resposta del públic ha tornat a confirmar l'arrelament d'aquesta celebració que any rere any contribueix a reforçar els vincles entre el veïnat i mantenir viu l'esperit comunitari d'un dels barris més singulars de Castelldefels. El punt lila mòbil reforça la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a Castelldefels. Castelldefels compta aquests dies amb el punt lila mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, un servei itinerant i d'informació, prevenció i sensibilització davant de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El recurs s'adreça a tota la ciutadania i ofereix informació sobre els serveis d'atenció disponibles, així com l'orientació i l'acompanyament a persones que puguin necessitar assessorament o suport. El punt lila està atès per professionals especialitzades, entre elles psicòlogues, educadores i treballadores socials, amb formació específica en l'abordatge de les violències masclistes i en la promoció d'espais segurs i inclusius. Una de les característiques principals del servei és que l'atenció és confidencial i es pot accedir als recursos d'informació i assessorament sense necessitat d'haver presentat cap denúncia prèvia. A més de l'atenció directa, aquest dispositiu també té una important funció de sensibilització amb l'objectiu de fomentar la igualtat, el respecte i la convivència, especialment en espais d'alta afluència, durant els mesos d'estiu. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels reforcen el seu compromís amb la prevenció de les violències masclistes, LGTBI-fòbiques i amb la programació d'entorns segurs respectuosos per tota la ciutadania. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 20 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost per l'elevat risc d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins les 11:59 de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic en tot el municipi. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels segueix la final en pantalla gegant. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada del futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del campionat del món de futbol masculí a través d'una pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Nous Talents consolida el talent jove de Castelldefels amb una edició de gran nivell. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Durant més de 2 mesos, Castelldefels ha respirat dansa. Places, carrers, equipaments culturals i fins i tot els jardins del castell s'han convertit en escenari d'un nou festival que ha volgut recuperar i reinventar una cita amb una llarga trajectòria a la ciutat. Viudansa no només ha canviat de nom, també ha canviat la manera d'entendre el festival, més obert, més participatiu, més present als carrers i amb una clara aposta per combinar companyies internacionals amb el talent local. Ara que el festival ja ha acabat, volem saber què hi ha darrere de tot plegat, com es construeix un festival d'aquestes dimensions, què funciona, què no funciona i què queda després d'aquests mesos de feina. Avui, a Ràdio Castelldefels, obrim les portes del backstage de Viudansa. Ens acompanya una de les persones que ha estat al capdavant d'aquesta primera edició de Viudansa des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, la Lorena Romero. Moltes gràcies, Lorena, per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs abans de parlar de Viudansa, m'agradaria començar pel principi, perquè hem de recordar que Castelldefels ja tenia un festival internacional de dansa, però s'havia deixat de fer durant un temps i ara s'ha reprès amb aquest Viudansa. Què va fer? Quina va ser l'espurna per dir l'hem de reprendre i s'ha de reformular també?
2: Vale, ja feia temps que nosaltres estàvem pensant des de l'Ajuntament que aquell festival que es feia en aquell castell, amb un format determinat, tenia que retornar a la ciutat, potser amb un nou esperit, amb una nova manera de ser. I llavors, des d'aquell moment, ja feia mesos, com he dit, que ho estàvem pensant, i bueno, vam trobar en el moment adequat que l'entitat 360 es va posar en contacte amb nosaltres, que és una entitat que volia promoure els artistes i la dansa, i sobretot d'aquí, de Castelldefels, i nosaltres volíem tornar una altra vegada amb el festival, per tant, va ser com l'ocasió perfecta.
1: I quina era la gran idea inicial que teníeu al cap? Perquè recordem que el festival s'ha estructurat en 3 grans eixos, espectacles, radar Viudansa i off Viudansa. Com es va arribar a aquesta programació, a aquesta nova proposta?
2: Nosaltres sí que teníem clar des del principi que volíem un festival obert a tothom, que es fes en el carrer, que els nostres carrers fossin un gran escenari d'artistes, i que així la gent no tingués que anar, per exemple, a un teatre per poder-ho mirar, sinó que caminant pel carrer pogués veure a qualsevol peça artística, i per això en aquest format vam decidir que també seria important fer 3 eixos. Un que seria el de professionals, que hem tingut artistes professionals internacionals, després un altre que seria el de radar, que serien tallers, on ja hem tingut tallers familiars, tallers per professionals també, de tot tipus, i després l'Off Viudansa. L'Off Viudansa neix com la idea de que les entitats locals i les escoles locals poguessin expressar i mostrar totes les seves peces o el seu treball que han de tot el curs.
1: I dintre d'aquesta acció que ens destacaves, aquesta proposta que ja teníeu des del principi clar, que volíeu que el talent, que tota aquesta música i aquesta dansa, perquè a més també hi havia tota aquesta part d'una programació ben variada, doncs que arribés a la ciutat en forma d'escenari, que ens convertís Castelldefels en forma d'escenari, doncs hi ha algun espai que us hagi sorprès especialment a la resposta del públic?
2: Bueno, hem tingut 6 espais, hem tingut teatre també, hem tingut la plaça Neus Català, la plaça de l'Església, hem tingut també el castell, la sala Margarida Xirgo. A mi especialment potser m'ha agradat molt la plaça de l'Església, perquè allà n'hi ha molta gent que si no ho fas al centre del poble potser no hagués anat a veure aquesta peça o aquell dia, no? I passaven per allà i agafaven una cadira o potser no, i es quedaven i ho miraven, i llavors això ha estat força bonic.
1: I si anem més enllà també aquesta mirada de fer Castelldefels un escenari, aquí també el que aconseguim és que el 90% de la programació fos gratuïta, un altre dels aspectes també, no?, de fer arribar tota aquesta programació a tota la ciutadania de manera oberta, de manera accessible, i això crec que ha estat un altre dels motius de l'èxit del Biodança.
2: Correcte. El 90%, com tu dius, ha estat gratuït. Solament n'hi ha tres peces o tres espectacles que han sigut, bueno, que han estat de pagament. Han sigut les dintre del Teatre Plaça, Los Aurora, el Ballet i també la Laura Funes, que ara se m'havia anat, correcte, i per tant eren les úniques de pagament, i també hem de recordar com hem pogut fer que el 90% sigui gratuït. Hem de donar les gràcies també al programa Puntcat, que han sigut una subvenció bastant gran per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
1: I ja que estem mencionant xifres, parlant del 90% de la programació fos gratuïta, ens explicaves aquestes tres que sí que eren de pagament al Teatre Plaça, hem de destacar també que en total, durant aquests dos mesos, hi ha hagut 33 activitats diferents. D'aquestes 33, parlem de els tres grans eixos de l'estructura del festival, o com era aquesta programació?
2: Sí, quan parlem de les 33 activitats estem parlant de totes les activitats que s'han fet, ja siguin espectacles, ja siguin tallers, com per exemple el flautista de Melín, Ballet Fit, Explica Dansa, Elena Espanyol, per exemple, va fer un taller molt bonic a l'Escola Municipal de Dansa per a les persones TEA, i després també tots els espectacles professionals que hem tingut o al carrer o al Teatre Plaça, a part de formacions que també hem fet via online també o dintre de la sala Margarita Xirgo.
1: I la xifra més important, quantes persones han gaudit aproximadament del Festival Biodança?
2: Pues gairebé 9.000 persones han assistit durant tots aquests... Clar, és que són dos mesos de dansa al carrer i de tallers que han assistit pues gairebé unes 9.000 persones.
1: I com sempre diem, les xifres són molt importants, però una vegada que acaba el Biodança entenc que ha començat un període també de reflexió, de veure què ha funcionat, què no ha funcionat, a establir indicadors, no?, d'èxit, i a més suposo que també heu rebut feedback, comentaris tant de persones assistents com de les persones que han participat a la pròpia programació. Hi ha algun comentari que destaqui o què és el que realment us ha emocionat, no?, al llarg d'aquests mesos de preparació i tot el backstage que heu viscut amb les persones que han participat? Tens algun record, Lorena, alguna cosa així especial?
2: A veure, realment el feedback dels assistents ha sigut molt bo, els hi ha agradat la qualitat de les peces moltíssim, però a part d'això també la gent que viu la dansa, és a dir, les escoles de dansa totes les persones que viuen de la dansa aquí a Castelldefels estan molt contentes. A més, a mi m'agradaria també donar les gràcies a l'Escola Municipal de Dansa, a totes les escoles per el seu suport, però especialment a l'Escola Municipal de Dansa perquè ens han ajudat molt en quant a organitzar i a muntar linòleum, escenari, etc. O sigui, està també força la seva ajuda.
1: I recentment doncs, ja teníem aquesta gala de Cluenda, això era als Jardins del Castell, també era una manera de celebrar tota la feina que hi havia darrere, no? Com la vau viure les persones que heu fet possible aquest festival a la ciutat?
2: Pues va ser un dia, una nit més ben dit, molt bonica. La veritat que va sortir tot molt bé. Amb la llum, a veure, ja tenim el castell força bonic, amb les seves llums i demés. També vam fer un vídeo resum de aquests dos mesos de festival. I a més vam tenir també l'espectacle de Concept, que és un grup internacional cubà que ha guanyat força premis, per tant va ser ja com el colofó, no?, d'aquests 2 mesos de treball.
1: Uh-huh. I ara anem a fer aquesta part de rebobinar, de tornar enrere i començar a plantejar-vos el festival. Com va ser una vegada que ja plantejàveu aquesta gran idea, el que ens explicaves al principi, no? De que sí que teníeu molt clar que volíeu que fos un festival obert al carrer, que Castelldefels es convertís en un escenari. En quin moment va començar aquesta feina? Perquè, clar, entenc que construir aquest festival doncs, va ser mesos abans de planificació.
2: Sí, correcte, ja et dic, la primera idea va sortir també quan van venir a nosaltres l'entitat 360, per tant hem de donar les gràcies també a la Núria i a l'Anna perquè ens van organitzar o dividir o ajudar molt a estructurar a aquest festival, no? Sobretot sobretot també ens van aportar tot el que té a veure amb els professionals, elles que estan dintre del món de la dansa i ho coneixen també, pues, gràcies a elles van poder tenir aquesta, no, aquests artistes amb tant de nivell.
1: Uh-huh. I buscàveu expressament aquesta combinació de que hi haguessin artistes de gran renom amb també el talent local, fomentar el talent de Castelldefels.
2: Correcte, correcte. Nosaltres hem tingut artistes molt bons, però a part volien que tothom o la gent que tingui els ballarins, no, que nosaltres tenim a la nostra ciutat i que tenen peces boniques o que volen treballar en alguna peça, ho poguessin fer en un escenari que nosaltres li hem ofert.
1: Uh-huh. I parlàvem abans d'aquestes 33 activitats repartides al llarg dels 2 mesos del festival. Sempre hi ha imprevistos quan s'organitza qualsevol esdeveniment, no? Podem pensar, per exemple, la meteorologia, canvis d'última hora, que hi hagi necessitats tècniques. Quina ha estat la situació més complicada que us ha tocat viure amb el Viudansa? O ha anat tot sobre rodes?
2: Bueno, sempre surten coses, però hem tingut bastanta bona sort, perquè, per exemple, en quant al temps, no hem tingut pluja, més bé tot el contrari, massa calor, però no hem tingut, bueno, tens algun artista o algun proveïdor, no?, que cau 2 o 3 dies abans i ho has de canviar per alguna cosa, però bueno, ha estat tot bastant, hem tingut molta sort en tot.
1: També suposo, com tot, no?, que quan acaba i feu tot el balanç o en el mateix moment del Viudansa, quan ja porta sí, unes setmanes, que arriba un moment en el que fas clic i penses, això està funcionant. Quan vau tenir aquest moment?
2: Bueno, la primera prova era a la inauguració del dia 29 d'abril, no?, que queda ja molt lluny, que coincidia amb el dia de la dansa. I aquell dia va ser, per nosaltres, potser per l'Àlex i per mi, els dies més importants potser va ser el dia 29 i l'últim dia, no? Perquè és com els 2 dies que eren una mica gala, no? per dir-lo així. I el dia 29, quan ja va passar i va sortir tot bé, vam estar ja molt contents i després, bueno, anem treballant poc a poc. Després cada dia es treballava, bueno, no? No podem treballar tots els dies a la mateixa vegada i anàvem pues, poc a poc.
1: Clar, perquè des de l'àrea de cultura porteu moltes coses. A més, estaves mencionant ara el teu company de Tècnic de Cultura, Àlex. M'agradaria preguntar-te, perquè has mencionat, has posat en valor també la feina i aquesta proposta per part de l'entitat 360. Sí. I, clar, des de l'Ajuntament, des de Cultura, heu liderat també aquest projecte. Tu, Lorena, i l'Àlex, com sí, heu fet aquesta coordinació? Com va ser tot el treball previ? I després ja ens mencionaves que una vegada que ja va començar, doncs, totes les setmanes hi havia activitats. Com es vivia des de l'àrea de cultura?
2: Pues, bueno, hem treballat junts i poc a poc, vull dir, al principi, quan ja portàvem potser la meitat del festival, no?, és quan ja comences a respirar una miqueta, no?, de, bueno, fins la meitat ha sortit bé. I després, bueno, més o menys ja anem treballant tot de la mateixa manera, no solament al festival. I aunque sí que és veritat que és un projecte nou i per tant no tens referències, no, que pots anar a mirar a altres anys, i ho fas de nou, bueno, ho hem fet amb molta il·lusió i sí que és veritat, amb molt de treball, però sobretot amb molta il·lusió.
1: I ara estic recordant que justament quan va ser la cloenda, després aquí a Ràdio Castelldefels vam parlar amb el regidor de Cultura, Cristian Undamal, i ja ens confirmava que havia estat un èxit al festival i que hi hauria una segona edició. Per tant, clar, moltes vegades ja passa que es tanca un festival, arriba aquest moment que per fi baixa l'adrenalina, però feu el balanç i ja heu de posar la mirada al següent festival. No parlem ara en clau de futur. Sí. Ja esteu prenent notes per a aquesta segona edició?
2: Pues, com que ara també estem treballant pel tema de la festa major i de més, és una mica difícil, no? Però sí que ens, bueno, tenim encara que assentar-nos i parlar del tema, però sí, jo crec que sí, que la idea és que continuï perquè ha sortit molt bé, farem canvis, hem de reflexionar què és el que ha funcionat millor, què és el que no, si potser hem de fer un festival de 2 mesos o potser hem de fer un festival una miqueta més curt, perquè és complicat després convalidar, no?, totes les activitats que n'hi ha al poble. No solament tenim el festival, sinó que hem tingut, pues, el festival de màgia, hem tingut els festivals de les escoles, perquè també hem de pensar que el festival agafa a juny, que és tots els festivals de totes les escoles de dansa i de tot. I per tant, s'ha fet això una miqueta complicat, no?, el tema de compaginar això. Però sí que la idea, i tenim la il·lusió de poder tornar-nos a retrobar amb 360 també i parlar de, pues, això, de què ha anat bé, què no ha anat bé i què hem de canviar de cara al pròxim any.
1: Uh-huh. Posaves alguns exemples de cosetes que potser reformuleu. Hi ha d'altres que ja teniu clar que sí o sí això ha de continuar així al Biodansa?
2: La veritat que encara no hem parlat del tema, no? Lo que, bueno, hem pogut parlar, pues igual jo he parlat amb el meu company, no hem parlat amb el Christian, però no ens hem juntat, no? Les 5 persones que hem organitzat això, 360, el Christian, Àlex i jo, per una miqueta establir, no?, que coses tindrien que continuar i que no.
1: Uh-huh. Us hem de deixar una mica de marge, més tenint en compte que estem la festa major d'agost.
2: A més, sorpresa, no? Hem d'anar treballant encara.
1: Molt bé. Però sí que potser hi ha alguna cosa que penseu de cara al futur del Biodansa, que és el que us agradaria que el continués diferenciant d'altres festivals de dansa que existeixen a Catalunya, o que us agradaria que l'acabés situant en un punt de referència de la dansa a Catalunya?
2: Per nosaltres el més important és la dansa al carrer, potser. O sigui, que la dansa no surti del carrer, no? Que continuï que continua al carrer perquè estigui a l'abast de tothom. Potser aquest seria l'objectiu principal.
1: Mm-hmm. Bueno, en la línia també del que esteu treballant des de l'àrea de cultura, perquè precisament d'això també vam parlar en una ocasió amb el regidor, que ens destacava el fet que s'ha de tenir en compte la capacitat del Teatre Plaza. Estem parlant d'unes 400...
2: De 403 places.
1: Aproximadament. Clar, això és un límit. I ens deia, no, que no es volia quedar amb el límit, sinó que arribés a tota la ciutadania. Entenem que això és el que ha permès aquesta bona xifra que ens comparties, Lorena, de prop de 9.000 persones que han gaudit d'aquest festival. I amb això m'agradaria acabar ja aquesta entrevista amb una pregunta més personal, Lorena. Des del teu punt de vista, com a persona que ha estat organitzant aquest gran esdeveniment a la ciutat, amb què et quedes de tots aquests mesos de feina?
2: Pues, em quedo sobretot amb el companyerisme i amb l'ajuda, no? És el que et comentava, no? que abans jo et donava les gràcies que volia posar en valor, no?, l'ajuda de totes les escoles, però especialment de l'Escola Municipal de Dansa, però a més de tothom, inclús dels assistents que han vingut, perquè a vegades quan teníem que, pues no sé, quan acabava l'espectacle, tothom es posava a recollir. O sigui, això era com, no? Et treu 2 o 3 hores, perquè si cadascú es recollia a la seva cadira, si cadascú es posava, i fins i tot hasta els artistes que venien es posaven després a recollir el linòleum a l'escenari i tal. Això, jo em quedo amb això. Mm-hmm. Perquè abans, o sigui, hi havia vegades que plorava, no? De, ostres, d'aquest companyerisme, aquesta ciutadania, aquesta... Jo em quedo amb això.
1: Mm-hmm. Crec que és un tret bastant comú en l'àmbit de la dansa, perquè precisament des de la ràdio es va organitzar un festival també amb motiu de l'aniversari, i era un dels aspectes també que ens va sorprendre a tothom, no? Quan estàvem, i justament també va ser al Castell, l'esdeveniment aquest, i hi havia aquest comú entre les persones que ja donaven per fet que ajudarien a recollir.
2: Exacte,
1: o sigui, exacte. Molt d'agrair.
2: Mira, l'últim dia allà al Castell, van anar, com que hi havia un protocol, vam anar un moment, el meu company, bueno, el Cristian, a fer-nos una foto, no? com de record. Van baixar, van fer la foto, teníem que recollir totes les cadires, el linòleum, tot. I quan van trigar potser 10 minuts, en 10 minuts vam anar allà i estava tot recollit, perquè els artistes, els amics dels artistes, els amics de les noies de 360, o sigui, tothom havia començat a recollir i per tant estava tot recollit. I, ostres, sí.
1: Doncs amb aquest aspecte tan positiu del Biodança ens acomiadem ja d'aquesta primera edició que, com ens has explicat, Lorena, ens deixa 33 activitats, prop de 9.000 persones assistents i sobretot aquesta bonica sensació de que Castelldefels s'ha convertit durant 2 mesos en un gran escenari i a més amb aquest extra, no? Ara amb aquest coneixement que darrere amb aquest backstage tan positiu, amb aquesta voluntat de col·laboració, amb aquest companyerisme que s'ha creat i que ara més ens arriba aquest gran repte també, no? De consolidar aquest projecte a la ciutat, un repte més que teniu sobre la taula a l'àrea de cultura, tot i que per ara us deixem que respireu que respireu i dediqueu esforços a la festa major d'estiu, que la tenim ja gairebé aquí a tocar. Amb això, agrair-te, Lorena, el teu temps avui aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: A fons.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo! Bass man, are you with me? That's my drummer.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 20 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels segueix la final en pantalla gegant. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada del futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de masculí de futbol a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Nous talents consolidora el talent jove de Castelldefels amb una edició de gran nivell. Castelldefels ha tornat a convertir-se en aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant les tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaça han acollit actuacions de música, dansa, protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Comencem! L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 minuts de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi. La mesura, que ja estava vigent des del passat 14 de juliol, es manté davant de la persistència de les condicions del risc d'incendi forestal. Segons el BAN publicat aquest diumenge, queda prohibit encendre, disparar o utilitzar petards, coets, bengales, bateries o qualsevol altre article pirotècnic tant en espais públics com privats a l'aire lliure. La restricció afecta carrers, places, parcs, jardins, terrasses, patis, zones comunitàries i també les platges del municipi. La decisió respon a la situació de risc que es manté aquests dies i que podria afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. Fa unes setmanes, en declaracions a Ràdio Castelldefels, el tècnic de Protecció Civil, Joan Álvarez, ens explicava alguns dels factors que incrementen aquest perill durant els mesos d'estiu. L'escoltem.
1: Bueno, en cas d'incendis forestals, hi ha diversos factors que faciliten la propagació i la intensitat d'un incendi, no? Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegís també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no han tingut aquest factor, aquesta suma de factors faciliten molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Protecció Civil recorda que les altes temperatures, la baixa humitat i l'estat de sequedat de la vegetació converteixen qualsevol negligència en una possible emergència. Per aquest motiu, els serveis municipals insisteixen que la prevenció continua sent la millor eina per evitar incendis. En aquest sentit, Joan Álvarez feia una crida a la responsabilitat individual de la ciutadania. L'escoltem.
1: Nosaltres tenim èmfasi en la responsabilitat individual i ciutadana que tenim cadascú. Des de l'administració pública, bueno, podem ampliar recursos, podem augmentar la vigilància, la prevenció, les campanyes, i això és molt important, i ho continuarem fent, però realment el risc comença per un mateix i, bueno, i actuar amb seny i amb prudència. I ara, més que la resta de l'any, hi ha que extremar aquestes precaucions a la natura, no? Perquè ja veiem que a la mínima tonteria, a la mínima burilla d'un cigar o de pirotècnia o d'una barbacoa no autoritzada, pues pot provocar un incendi molt greu.
0: La policia local, Protecció Civil i la resta de serveis municipals vetllaran pel compliment de la prohibició. L'Ajuntament recorda que els incompliments poden comportar denúncies i sancions. A més, es demana extremar precaucions a l'entorn natural i avisar immediatament els serveis d'emergència davant qualsevol indici de foc o columna de fum. Ho recordava també el tècnic de protecció, Joan Álvarez. L'escoltem.
1: Recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar, sobretot, les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona per, bueno, que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Correcte. I llavors, si detectem fum, la manera correcta d'actuar, quina seria? Des de l'Ajuntament es demana la col·laboració de tota la ciutadania per evitar situacions de risc i protegir tant les persones com l'entorn natural del municipi. La prohibició es mantindrà vigent fins al 2 d'agost, tot i que podria tornar-se a prorrogar si les condicions meteorològiques no milloren en els pròxims dies. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada de futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del Campionat del Món de Futbol Masculí a través de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. L'ambient festiu va començar hores abans del partit amb música i animació i es va mantenir durant tota la retransmissió d'una final que va acabar amb la victòria d'Espanya i la consecució títol mundial. Abans de l'inici de l'enfrontament, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va fer una crida a viure la jornada des del respecte, la convivència i l'esportivitat en una ciutat on conviuen nombrosos aficionats de les dues seleccions. L'escoltem.
2: Y vamos a celebrar todos la final de fiesta. Dejadme deciros tres cosas. La primera que es muy importante para que la selección siga siendo un ejemplo de respeto, un ejemplo de convivencia, un respeto de saber jugar y de saber ganar. Os pedimos a todos respeto y que esta fiesta sea una gran fiesta en convivencia y en respeto. La segunda cosa que voy a decir es una buena aquí en Castelldefels. Muchísimas personas.
0: Per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment, la policia local va desplegar un dispositiu especial de seguretat amb controls d'accés, restriccions d'objectes potencialment perillosos i la col·laboració de diferents serveis municipals. La celebració va transcorrer majoritàriament amb normalitat dins de la plaça Teresa Claramunt. Tot i això, després de la final es van registrar alguns desperfectes en elements del mobiliari urbà. L'Ajuntament havia insistit durant els dies previs en la necessitat de mantenir una actitud cívica, especialment davant de la gran afluència de públic prevista en un context marcat també per l'elevat risc d'incendi forestal, que manté vigent la prohibició d'utilitzar material pirotècnic en tot el municipi. La final del Mundial va tornar a demostrar l'interès que desperta el futbol a Castelldefels amb una plaça de Teresa Claramunt plena d'aficionats que van seguir en directe la victòria d'Espanya davant de l'Argentina. Castelldefels ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador del talent emergent de la ciutat amb una nova edició de Nous Talents. Durant tres jornades, els Jardins del Castell i el Teatre Plaza han acollit actuacions de música i dansa protagonitzades per desenes de joves artistes que han omplert els escenaris de creativitat i talent. Les semifinals, celebrades divendres i dissabte als Jardins del Castell, van servir per seleccionar els 14 finalistes que diumenge van competir a la gran final celebrada al Teatre Plaza davant del públic i del jurat. En la categoria de música, la guanyadora d'aquesta edició ha estat Vesta, mentre que Marc Núñez ha aconseguit el segon premi i Indira Molina el tercer.

0: Pel que fa a la nova categoria de dansa incorporada enguany al certamen, la vencedora ha estat la Marina Walpersin. El segon premi ha recaigut en Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé Mayorgas, i el tercer ha estat per Uca Júnior. Els primers classificats a cada categoria actuaran la pròxima Festa Major d'Estiu de Castelldefels, una oportunitat per continuar mostrant el seu talent davant del públic de la ciutat. Abans de la celebració del certament, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, destacava precisament la qualitat de les propostes presentades i l'ambient de la col·laboració que es genera entre els participants. L'escoltem.
1: Les propostes musicals que sempre es presenten any rere any són magnífiques. La compatibilitat no és dolenta, diguem, que és molt... Hi ha bon joc entre ells, realment tenen també aquest espai, perquè l'any passat van provar una novetat també, que era organitzar un espai, una saleta on estiguessin els artistes locals i que poguessin xerrar una mica i intentar fer futures col·laboracions entre ells. I, evidentment, l'any passat va ser molt, també molt complicat de tenir qui era el guanyador o guanyadora en guany. Pues que va guanyar la Conchi Moreno, evidentment, jo crec que ha sigut el seu guany, perquè ha sigut tot un èxit, i amb aquest culminació del seu tema Indestructible.
0: Més enllà dels premis, Nous Talents ha consolidat com una plataforma per donar visibilitat als artistes emergents de Castelldefels i ajudar-los a fer els primers passos en el món de la música i les arts escèniques. Segons explicava Cristian Undamal, un dels principals objectius del concurs és que els participants puguin continuar actuant en diferents espais culturals de la ciutat una vegada acaba el certamen. L'escoltem.
1: Conchi Moreno ha fet un any, jo crec, molt d'èxit. Ha tingut moltes oportunitats de poder actuar en diferents espais de la ciutat, i això és el que volem quan presentes en aquest tipus de concurs, com és el Nous Talents, no? Que el talent local tingui l'oportunitat. Evidentment, ens costa molt arribar a tots els espais, i a vegades pues, hi ha artistes que no, que ojalà poguessin comptar més amb ells, però a vegades és l'invitació dels esdeveniments, o perquè no tenim massa esdeveniments, realment. Però és un orgull veure tots els artistes locals com surten d'allà i poden actuar al teatre, poden actuar a l'espai Margarida Xirgo o una plaça o qualsevol espai de la nostra ciutat tinguin ja una persona que és talent local, ja ens omple d'orgull, no? I enguany pues, serà l'oportunitat de poder fer un tastet del talent que tenen tots els concursants d'enguany, i que, evidentment, el període que tenen d'aquí, des de sortir del concurs fins al següent edició del 2027, jo crec que serà un any de ple d'èxits.
0: L'Ajuntament ha felicitat totes les persones participants, finalistes i premiades per l'alt nivell demostrat durant aquesta edició, així com el públic que ha omplert tant els Jardins del Castell com el Teatre Plaza. Un cap de setmana que confirma un any més Nous Talents com una de les cites de referència de l'estiu cultural a Castelldefels. El Departament de Consum de la Diputació de Barcelona recorda els drets dels viatgers davant les incidències durant les vacances d'estiu. Coincidint amb l'inici de la temporada de vacances, la Diputació de Barcelona ha reforçat la informació adreçada a les persones consumidores amb una sèrie de recomanacions per contractar viatges i serveis turístics amb més seguretat i garanties. La campanya recorda aspectes claus com la importància d'informar-se bé abans de reservar, revisar les condicions dels contractes, conèixer les polítiques de cancel·lació o saber com actuar davant de possibles incidències durant el viatge. A més, arriba en un moment en què la Unió Europea treballa en una nova directiva sobre viatges combinats destinada a reforçar els drets dels consumidors, especialment en casos de cancel·lacions o problemes amb les empreses organitzadores. Segons ens explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, la proposta neix arran de les dificultats que moltes persones van patir durant la pandèmia per recuperar els diners dels viatges que no es van poder realitzar. L'escoltem.
2: Aquesta directiva viu una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses pues, bueno, tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Bueno, pues, i això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi pues, que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, pues, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia.
0: Entre els consells que ofereix la Diputació també destaca la necessitat de conservar tota la documentació relacionada amb la reserva i actuar ràpidament quan apareix qualsevol incidència durant el viatge. En el cas que un servei no s'ajusti al que s'havia contractat, els experts recomanen reclamar primer davant l'empresa responsable i deixar constància de la queixa per escrit. Daniel Cebrián recorda quin és el procediment a seguir abans d'acudir als serveis públics de consum. L'escoltem.
2: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer costar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
0: Una altra banda, una de les qüestions que genera més consultes davant l'estiu són els retards i les cancel·lacions en els diferents mitjans de transport. La normativa europea preveu compensacions en determinats casos, tot i que aquestes varien segons el desplaçament, si es fa en avió, tren, ferri o autocar. Segons explica Daniel Cebrián, les indemnitzacions més elevades corresponen habitualment al transport aeri, mentre que en altres mitjans, les compensacions s'acostumen a calcular en un percentatge de preu del bitllet. L'escoltem.
2: Els transports estan regulats a nivell de la Unió Europea. Això són reglaments europeus. El que t'estic explicant funcionaria per qualsevol país de la Unió Europea. El que passa és que el tema de tren o transport en vaixell, en ferri, bueno, pues de vegades les persones, quan els expliques, pues es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora. A partir d'una hora podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet. I, en principi, en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però, per exemple, en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%. I, a més, aquí s'acabaria. I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
0: La Diputació també posa l'accent en una de les precaucions que cal tenir a l'hora de llogar un vehicle durant les vacances. Els experts recomanen revisar amb deteniment l'estat del cotxe abans de sortir de l'oficina de lloguer i documentar qualsevol desperfecte. Escoltem el Daniel Cebrián, que ens explica que una simple gravació amb el telèfon pot resultar determinant. L'escoltem.
2: Sí, perquè moltes d'aquestes gravacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, fer donar la volta al cotxe i poder doncs, acreditar en quines condicions et donen aquest vehicle. I sobretot en temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. Mm-hmm. A veure, no, aquí no, ara no inventarem res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema ple-ple.
0: Des de la Diputació de Barcelona recorda que davant qualsevol conflicte que no es resolgui directament amb l'empresa, les persones consumidores poden adreçar-se als serveis públics de consum del seu municipi per rebre assessorament i suport en la tramitació de les reclamacions. Una informació especialment útil en aquestes setmanes d'estiu quan milers de persones es desplacen fora del municipi per gaudir-ne de vacances i contracten serveis relacionats amb el transport, allotjament o l'oci turístic. El Baixador celebra una festa major marcada per la convivència, la música i la participació veïnal. El barri de l'Abaixador ha viscut aquest dissabte una nova edició de la seva festa major, una cita ja consolidada al calendari festiu de Castelldefels que ha tornat a reunir veïns i veïnes de totes les edats en una jornada plena d'activitats i bon ambient. La programació va arrencar amb l'actuació de Los Travesillos, un grup format per infants de Castelldefels que van ser els encarregats d'obrir una tarda marcada pel caràcter familiar de la celebració. Posteriorment, el tradicional bingo musical va tornar a registrar una destacada participació en premis aportats pels comerços del barri, reforçant així la implicació del teixit comercial en la vida associativa del Baixador. Un altre dels moments més esperats de la jornada va ser el sopar popular que va reunir desenes de persones i es va convertir un any més en un espai de trobada entre veïns, familiars i amics. La festa va culminar amb el concert del grup Sacatofuà que va posar ritme a la nit i va tancar una jornada marcada per la convivència. Dies abans de la celebració, des de l'Associació de Veïns de l'Abaixador ja explicaven la feina que hi ha darrere de l'organització. Un esdeveniment com aquest que mobilitza una vintena de persones entre membres de l'entitat i col·laboradors. Escoltem l'Àlex Agramunt.
3: Bueno, amb tot el tema de, per exemple, com que s'ha de demanar permisos i tal, comencem ja 3 mesos abans, bueno, més de 3 mesos, per saber si podem comptar amb gent per preparar-la i tal, i llavors una vegada sabem si podem comptar amb gent, amb veïns i tal, o gent de l'associació, doncs ja la comencem a preparar i a pensar. Però com que més o menys sempre fem el mateix format, som al voltant de 20 persones o així preparant-ho, pues, bueno, fem això, no ens compliquem i sempre fem el mateix tipus de festa. Llavors, pues, això, sí, uns 3 mesos, però després es demana el permís, s'aprova tot i al final et diria que 3 setmanes, un mes com a molt, molt d'hora és quan comencem ja a posar-nos en sèrio. L'associació de veïns, d'així de l'associació de veïns socis o de la Junta, potser unes 7 o 8 persones, però sempre hi ha aquestes persones properes que cada any hi comptem, que potser són socis o potser són veïns simplement, que al final, per això, per proximitat familiar o d'amistat o de veïns directament, doncs al final ja comptem amb això, amb unes 25 persones que sempre al final, el mateix dia i els dies abans acabem preparant i estan el mateix dia.
0: Més enllà de les activitats programades, la Festa Major del Baixador manté la seva essència com a espai de relació i cohesió veïnal en un barri extens i sense un punt de trobada central. Precisament aquest era un dels objectius que destacava abans de la celebració l'Àlex Agramunt, membre de l'Associació de Veïns de l'Abaixador, que subratllava la importància de la festa per fomentar les relacions entre les persones que sovint viuen a pocs metres de distància però no tenen ocasió per coincidir. La bona resposta del públic ha tornat a confirmar l'arrelament d'aquesta celebració que any rere any contribueix a reforçar els vincles entre el veïnat i mantenir viu l'esperit comunitari d'un dels barris més singulars de Castelldefels. El punt lila mòbil reforça la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a Castelldefels. Castelldefels compta aquests dies amb el punt lila mòbil del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya, un servei itinerant i d'informació, prevenció i sensibilització davant de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. El recurs adreça a tota la ciutadania i ofereix informació sobre els serveis d'atenció disponibles, així com l'orientació i l'acompanyament a persones que puguin necessitar assessorament o suport. El punt lila està atès per professionals especialitzades, entre elles psicòlogues, educadores i treballadores socials, amb formació específica en l'abordatge de les violències masclistes i en la promoció d'espais segurs i inclusius. Una de les característiques principals del servei és que l'atenció és confidencial i es pot accedir als recursos d'informació i assessorament sense necessitat d'haver presentat cap denúncia prèvia. A més de l'atenció directa, aquest dispositiu també té una important funció de sensibilització amb l'objectiu de fomentar la igualtat, el respecte i la convivència, especialment en espais d'alta afluència, durant els mesos d'estiu. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat i l'Ajuntament de Castelldefels reforcen el seu compromís amb la prevenció de les violències masclistes, LGTBI-fòbiques i amb la programació d'entorns segurs respectuosos per tota la ciutadania. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 20 de juliol, a Castelldefels. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost per l'elevat risc d'incendi. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat fins a les 11:59 de la nit del pròxim 2 d'agost la prohibició d'utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic en tot el municipi. Espanya es proclama campiona del món i Castelldefels segueix la final en pantalla gegant. La plaça Teresa Claramunt va tornar a convertir-se aquest diumenge en el gran punt de trobada del futbol a Castelldefels. Centenars de veïns i veïnes van seguir en directe la final del campionat del món de futbol masculí a través d'una pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament en una cita que va reunir aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Nous Talents consolida el talent jove de Castelldefels amb una edició de gran nivell. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Bona tarda i fins demà.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels prorroga la prohibició d'utilitzar pirotècnia fins al 2 d'agost pel risc elevat d'incendi. L'Ajuntament ha ampliat fins al diumenge 2 d'agost la prohibició d'encendre o utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic a tot el municipi, tant en espais públics com privats a l'aire lliure, davant la persistència de l'elevat risc d'incendi. La policia local i la resta de serveis d'emergència vetllaran pel compliment de la mesura, que es podria allargar si les condicions no milloren. Vesta i Marina Walperthin guanyen el concurs Nous Talents 2026. El Teatre Plaza ha acollit la final del concurs Nous Talents, que ha posat punt final a un cap de setmana dedicat a la música i la dansa. En la categoria de música, Vesta ha aconseguit el primer premi, seguit de Marc Núñez i Indira Molina. En dansa, la guanyadora ha estat Marina Walperthin, amb Clara del Hoyo Corral i Alexandra Bonafé en segon lloc, i Uca Júnior en tercera posició. Els primers classificats de cadascuna d'aquestes categories actuaran a la pròxima festa major d'estiu de Castelldefels. I la platja de la Pineda obté la certificació d'accessibilitat universal i reforça el seu compromís amb un litoral inclusiu. L'accés 32 de la platja de la Pineda ha aconseguit aquesta certificació d'accessibilitat universal, que acredita un itinerari completament accessible fins a la vora del mar i serveis adaptats per a totes les persones. A més, Castelldefels ha renovat els principals distintius de qualitat, sostenibilitat i gestió ambiental de les seves platges, consolidant-se com un referent en accessibilitat i excel·lència al litoral. I fins aquí el repàs als titulars destacats al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que vulgueu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
10: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Bon dia, ja tornem a ser aquí a l'Així Som. Ja s'ha acabat ben ràpidament el cap de setmana. A més, un cap de setmana intens, eh? No sé si vau veure ahir al vespre el partit de la selecció. Un partit intens. Amb aquesta victòria de la selecció espanyola, que va costar que arribés, però finalment es va aconseguir, i amb gran celebració també aquí al nostre municipi amb aquesta pantalla gegant que vam tenir a la plaça Teresa Claramunt. Ara és el torn de començar aquest nou magazín de dilluns aquí a Ràdio Castelldefels en directe amb el company Gerard Carreras, el control tècnic, i us parla Estefania González. Avui l'actualitat ens ve marcada per aquesta visita del punt lila itinerant del Departament d'Igualtat i Feminisme. És aquesta tarda, de dilluns 20 de juliol, a partir de les 5 hi haurà aquesta arribada de les autoritats, perquè comptarem amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminisme, la senyora Eva Menor. També hi haurà l'assistència de la regidora d'Igualtat a l'Ajuntament, la senyora Cristina Corona, i de l'alcalde de Castelldefels, el senyor Manuel Reyes. El punt lila, aquest punt lila itinerant, arriba a la ciutat a partir de les 4 de la tarda davant de la Biblioplatja de Castelldefels, ja sabeu, al passeig marítim 133, i serà a les 5 quan s'espera l'arribada de les autoritats amb atenció a mitjans, aquesta visita informativa del punt lila itinerant d'Igualtat i Feminisme, i a finalització d'aquesta visita i assistència de la consellera d'Igualtat amb una fotografia oficial. Això ja serà al voltant de les 6 de la tarda, finalitzarà aquest acte. Doncs amb aquesta visita i aquest punt lila itinerant, com us deia, ens marca el context d'avui, i a l'Així Som parlarem amb la Sandra García sobre els punts lila de la Diputació de Barcelona, en parlarem amb la cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Aquesta setmana també en parlarem dels punts lila de Castelldefels, en concret amb la regidora Cristina Corona, que ens visitarà a la ràdio el dijous. Ja us farem aquest recordatori, el dijous la tindrem a la fons. Aquest espai també d'entrevistes que duem a terme després de l'informatiu, ja sabeu, a 2:15 del migdia. Doncs seguim amb temes també de l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona, perquè en parlarem amb la coordinadora d'aquesta àrea de la Diputació de Barcelona, amb la Sònia Ruiz, sobre les exposicions que podem esperar, que a més arribaran també algunes a Castelldefels a partir del setembre. I altres temes. Continua l'escola d'estiu per a la gent gran de Castelldefels. Va començar al Centre Cívic Frederic Mompou el passat 29 de juny i encara queden els darrers dies d'aquesta setmana fins al 24 de juliol. Tenim en marxa aquesta sèrie de tallers d'estius dirigits a les persones grans de la ciutat. D'aquests tallers, les diferents propostes que s'han organitzat en horari de matí, amb sessions de 2 dies a la setmana, i parlarem amb el Pep Ribas, el responsable de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. Ens explicarà les diferents propostes dins d'aquesta escola d'estiu, una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant aquests mesos d'estiu, aquests mesos tan calorosos de l'any. I ja sabeu, com cada dia a l'Així Som, anirem tenint a cada hora en punt els butlletins informatius amb aquella informació de context de la ciutat que hem de conèixer sí o sí. Els titulars destacats, l'agenda destacada del dia i de la setmana l'anirem repassant en aquests butlletins, i a més també farem aquest voltant pel comerç per conèixer algun altre establiment de proximitat de la nostra ciutat i seguir donar suport al nostre teixit comercial. Doncs amb això arrenquem aquesta jornada de dilluns al magazín Així Som, un magazín per gaudir, com sempre, amb la vostra companyia. Esperem que us interessin tots els temes que tenim per davant i que ens acompanyeu fins la 1 del migdia. Ja sabeu, aquí estem, en directe a Ràdio Castelldefels. Vinga, va, comencem!

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem el panorama informatiu local. Més de 200 establiments de Castelldefels participen al repte de les banderes verdes. La restauració local es mobilitza per revalidar la bandera verda de la sostenibilitat. La iniciativa desenvoluparà indicadors estandarditzats per identificar fortaleses i oportunitats en aquest àmbit de la sostenibilitat a Castelldefels. Renovació dels contenidors de roba i calçat. Durant les darreres setmanes, des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament, s'està duent a terme aquesta renovació i millora dels contenidors de recollida de roba i calçat del municipi per fer-ne un ús més còmode i accessible. Entre les millores que s'estan implantant i destacant la reubicació dels contenidors a les illes de recollida al costat de la resta de fraccions, una nova imatge corporativa unificada amb la dels altres contenidors del municipi i la instal·lació de més de 20 nous contenidors repartits per tot Castelldefels. I a l'àrea de manteniment de la via pública finalitzant les actuacions de reparació de voreres i accessibilitat al litoral. Les parelles de manteniment de la via pública han dut a terme un total de 6 actuacions de millora entre els dies 13 i 17 de juliol dins del programa setmanal d'intervencions impulsat per l'Ajuntament. En aquesta ocasió, aquestes actuacions de millora posen especial atenció a l'accessibilitat de la platja. I fins aquí el repàs al panorama informatiu. Tornem d'aquí una hora al butlletí Castelldefels avui. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

Doncs parlem ara d'un tema, l'àrea de feminisme i igualtat de la Diputació de Barcelona mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila, es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuarà en juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García, cap del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquests espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no, que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de Punt Lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyem els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes Punts Liles que són complementàries als Punts Lila d'oci. I el que fem és que instal·lem Punts Liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com deia, s'ha deixat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
0: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
1: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
0: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
1: Vale, mira, en els punts liles t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació després de la pandèmia portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només és a l'estiu i vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
0: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
1: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no? La majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no? La majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no? De manera molt puntual, dintre dels punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, bueno, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals que hi treballen. I bueno, això ens recorda, no?, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, doncs, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
0: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
1: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és la xarxa dels punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí, és que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
0: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
2: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

Doncs parlem ara amb Sònia Ruiz, ella és coordinadora de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona. I parlem amb ella perquè justament la Diputació reemprèn aquestes exposicions itinerants sobre feminisme i igualtat.

0: documental, que doncs, a partir de ja el proper mes començaran a voltar, a itinerar per als municipis de la demarcació de Barcelona. Els objectius del projecte són, sobretot, doncs, recuperar aquest servei per als municipis, garantir doncs, que pugui arribar aquesta sensibilització sobre temàtiques que són molt importants entorn a la igualtat de gènere, doncs a tots els racons de la nostra demarcació. Són eines pedagògiques, recursos comunicatius, de sensibilització i que volen també doncs, reforçar la presència del feminisme doncs això a l'espai públic i als nostres centres cívics, espais culturals. La primera és ja que això que comença a partir del proper mes, ja l'hem tingut a Barcelona, al nostre espai Francesca Bonmaison, en el Rabador, que és un espai obert a tothom on anem, doncs hi ha un programa d'exposicions estables. Es diu Habitar el meu cos. I aquesta primera exposició ha estat a cura d'una artista que és una artista visual i és comunicadora experta també en temes de comunicació igualitària, que es diu Yolanda Domínguez. I aquesta exposició aborda el fenomen de la violència estètica com una forma de violència masclista que patim especialment les dones, però tothom, diria jo, no? I que massa sovint està invisibilitzada, però que està molt, molt arrelada a la nostra societat. Són, Anna, aquests cànons imposats i també doncs, amb aquesta influència actual de les xarxes socials que doncs, construeixen una imatge dels nostres cossos doncs, estereotipada, i moltes vegades impossibles, no?, d'arribar a aquests models.
1: Aquesta seria la primera exposició que circularà. Exacte. Les altres tres?
0: Les altres tres són la següent, també, que tenim previst de que pugui... a més, és important dir que aquestes, totes les exposicions van tenen l'afegit de comptar amb un suport d'un taller, d'una conferència, per poder doncs, acabar d'arrelar tota la informació i tota la sensibilització que volen compartir. No? La segona estarà ja també en el nostre espai Francesca Bonmaison a partir del mes de juny, i tracta de les jornades o de les primeres jornades catalanes de la dona que van tenir lloc al maig del 1976. Així que enguany commemorem aquest inici de la eclosió del que seria doncs, el que s'anomena la segona onada del moviment feminista i el moviment feminista en els països catalans, en el nostre territori, en el nostre context. Sí que en aquella trobada doncs, es van exposar per primera vegada reivindicacions i demandes després de tants anys de dictadura i ara doncs, tornem a recuperar aquesta història de totes, que a més doncs, inclou, quan comença a voltar per als municipis, doncs inclou també un documental, l'exposició ha estat a cura d'una historiadora també rellevant en el nostre context, la Isabel Segura, i també la Fabiola Llanos i la Carme Porta han elaborat un documental doncs, d'aquells dies, del que s'anomena també del maig de les dones. Aquesta ja començarà, la tindrem, com us deia, a partir del mes de juny, i pocs dies després comptarem amb una altra sobre Hàbitats per a la vida, espais lliures i segurs, que tracta doncs, la temàtica també superrellevant de l'urbanisme en perspectiva de gènere, en perspectiva un urbanisme inclusiu, unes ciutats i uns pobles dissenyats perquè tothom hi tingui cabuda, perquè tothom pugui...

0: voltar de manera autònoma, lliure, segura, i on siguin espais també doncs, de socialització, de cures i espais això, segurs i lliures per a tothom. Aquesta exposició està a càrrec també d'una entitat que és Iqualsari, que són expertes en temes d'urbanisme i gènere, i la darrera, que ens encanta també, que la tindrem per oferir ja als ajuntaments, als municipis de la demarcació a partir de la tardor, es diu I tu què en penses?, que l'han elaborat el Miquel Missé, ha escrit la part dels textos, i la Raquel Ribarrossi, que és una il·lustradora també molt coneguda i reconeguda, doncs ha fet unes il·lustracions magnífiques i reflexiona sobre joventut i masculinitat. Està sobretot, comporta també, inclou un taller adreçat als nois adolescents i sobretot doncs, reflexiona sobre les masculinitats i entre el jovent d'avui en dia. I també doncs, estem molt contentes de poder comptar amb aquestes quatre exposicions i de ben segur que a Castelldefels arribaran ben aviat.
1: Doncs esperem aquestes quatre exposicions tan interessants al voltant de la dona promogudes per la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Sonia Ruiz, coordinadora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat. Gràcies per informar-nos, per ampliar-nos els continguts d'aquestes exposicions tan interessants i fins un altre moment.
0: Fins un altre. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Bon adéu, dia. Bon dia, Núria. Adéu. Adéu. Sonia. Adéu.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
1: Castelldefels, així som.